0: El resum meteorològic, ens acompanya Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Carlos.
1: Molt bona, Jordi.
0: Doncs farem el resum abans de la setmana, després anem a la previsió. Tenim diferents activitats a l'aire lliure, per tant, ens interessa saber quina és la previsió. Ens ho imaginem, quina serà la previsió d'aquest cap de setmana, però abans anem al resum d'aquesta setmana, que jo crec que anirem ràpid en el resum com en la previsió.
1: No t'equivoques, Jordi. Pues sí, en el
0: resum, són moltes previsions, no?
1: Ja con la cara que me ves entrar, no me parece a mí que ya sabes un poco.
0: Exacte, manga por, curta, por sense paraigües...
1: Por dónde van los tiros. Pues sí, el resumen, pues una semana de tiempo tranquilo, estable, sin precipitaciones y con un ambiente, por eso, más que agradable para las fechas en las que estamos, como luego veremos al comentar las temperaturas. El protagonismo en el cielo, pues ha sido para las nubes bajas, que han sido abundantes gran parte de la semana, cubriendo el cielo pues la mayoría de los días, y especialmente pues por las mañanas, primeras horas de la tarde, quizá por ya avanzado la jornada se rompían un poquito, pero pues abundante nubosidad gran parte de la semana, y esto ha contribuido, como decíamos, a que las temperaturas hayan sido bastante frescas. Empezábamos la semana con una máxima el lunes de 29,9, mientras que el miércoles registramos una temperatura máxima de tan solo 24,7. O sea, tener temperaturas inferiores a 25 grados ya casi como el que dice mediados de junio, pues no está nada mal, y podemos decir que compensa un poquito aquella semana de mayo que hizo pues un tiempo casi de julio o de agosto. Bueno, pues esta semana nos hemos librado un poquito del calor con esas temperaturas que, ya digo, el miércoles no superaron ni los 25 grados, y pues las mínimas también por las mañanas pues se ha notado que ha refrescado. El martes mínima de 19,6, pero esta mañana amanecemos con 15,8 grados de temperatura aquí en San Andreu, así que pues eso, una semana que a pesar de las fechas en las que estamos, pues podemos decir que ha sido bastante agradable y con ambiente fresco.
0: Doncs aquest és el resum de la setmana, i ara sí que anem a la previsió de cara al cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge. Tot seguit sabrem quina és aquesta previsió. Crec que el bon temps serà protagonista.
1: Pues sí, poques novedades nos trae el tiempo los próximos días. Hoy viernes, la nubosidad que comentábamos de estos días atrás, pues desaparecerá casi por completo. Por lo tanto, pues jornada de ambiente soleado, con el cielo despejado, y quizá a últimas horas de la tarde es posible la presencia nuevamente de algunos intervalos de nubes bajas, pero muy poco importantes, y estas nubes bajas se forman precisamente por la estabilidad, el tiempo anticiclónico y esa humedad ambiental, por eso son más probables por las mañanas y a últimas horas. Pero claro, con este ambiente más soleado, pues las temperaturas ya subirán hoy de forma clara, volviendo a valores próximos o incluso ya hoy ligeramente por encima de los 30 grados. Y el resto del fin de semana, tanto sábado como domingo, pues seguiremos con el mismo tiempo tranquilo, estable y con claro dominio del ambiente soleado. La nubosidad será muy escasa, como mucho cruzando el cielo algunas bandas de nubes altas en algunos momentos. Pueden dejar el cielo con aspecto algo velado, pero poco más. Las temperaturas, después del ascenso de hoy viernes, todavía subirán un poquito más el fin de semana, situándose en valores en torno a 32, 33 grados, tanto el sábado como el domingo, mientras que las mínimas pues se moverán entre los 19, 20 grados aquí en San Andreu.
0: Doncs aquesta és la previsió del temps de cara al cap de setmana, per tant, no ens hem de preocupar, Carlos.
1: Por la lluvia, no, por Exacte. El calor un poquito más, porque a mediodía pues esos 32-33 grados no son temperaturas exageradas, más bajas que las que tuvimos, pues como comentábamos al principio de esa semana de mayo, así que bueno, calor vamos a decir, pero sin excesos, pero sí, preocupación porque llueva o cosas de estas, nada de nada.
0: Tenim la Festa Jove, tenim la Fira del Vi, la Fira del Vermut, altres activitats també programades al llarg d'aquest cap de setmana a l'aire lliure, per tant, no hem de patir.
1: La meteorologia
0: no farem connexions d'urgència.
1: Exacto, tampoc, a la meteorologia no nos va a echar la culpa a nadie de que s'estropeen los actos, porque no tiene ninguna pinta.
0: Doncs, Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, com sempre, gràcies per acompanyar-nos i bon cap de setmana.
1: Igualmente, hasta la semana que viene.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: criminalitat cau un 14,7% a Sant Andreu de la Barca durant el primer trimestre del 2026. Els delictes convencionals baixen un 17,1%, mentre que la ciberdelinqüència es redueix un 7,7%, segons dades del Ministeri d'Interior. Sant Andreu de la Barca ha registrat una disminució significativa de la criminalitat durant els tres primers mesos de l'any. Segons dades de balanç de criminalitat publicades pel Ministeri de l'Interior, entre gener i març es van comptabilitzar 128 infraccions penals, davant de les 150 registrades al mateix període l'any 2025, fet que representa una reducció global del 14,7%. La principal contribució d'aquest descens prové de la criminalitat convencional, que passa de 111 a 92 fets delictius, una caiguda del 17,1%. També la ciberdelinqüència presenta una evolució favorable, 36 casos davant dels 39 del primer trimestre de l'any anterior, una disminució del 7,7%. Entre els indicadors més positius destaca la desaparició dels delictes greus i menys greus de lesions i les baralles tumultuàries, que passen de 4 casos a cap. També es redueix notablement els delictes contra la llibertat sexual, que baixen de 3 a 1 cas. Dins d'aquesta categoria, les agressions sexuals amb penetració passen de 2 casos el 2025 a 0 aquest primer trimestre del 2026. Els homicidis consumats, les tentatives d'homicidi i els segrestos es mantenen a nivells inexistents, sense cap fet registrat durant els dos períodes comparats. Malgrat la tendència general a la baixa, les estadístiques mostren alguns increments en determinats tipologies delictives. Els furts passen de 18 a 25 denúncies a un augment del 38,9%, convertint-se en la categoria amb el creixement més destacat. També augmenten els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions, que passen de 8 a 10 casos. Tanmateix, els robatoris amb força, específicament en habitatges, es mantenen estables amb un únic cas registrat cadascun dels dos anys. Pel que fa als robatoris amb violència o intimidació, les dades es mantenen sense variacions, amb un cas registrat tant l'any 2025 com el 2026. Entre els descensos més rellevants destaca la reducció de les sustraccions de vehicles, que passen de 3 casos a 1. També disminueix de manera notable l'anomenada resta de criminalitat convencional, que baixa de 74 a 53 infraccions. En l'àmbit digital, les estafes informàtiques continuen concentrant la major part de ciberdelictes detectats. Tot i això, els altres ciberdelictes es redueixen dràsticament, passant de 6 a 1 cas, fet que compensa l'increment de les estafes informàtiques, que creixen lleugerament de 33 a 35 denúncies. Les dades del primer trimestre consoliden la tendència de contenció de la criminalitat al municipi. Tot i l'increment puntual d'esforç i alguns robatoris amb força, la reducció general dels delictes convencionals i de la ciberdelinqüència permet que Sant Andreu de la que inicia l'any 2026 amb uns indicadors de seguretat més favorables que els registrats un any abans. En conjunt, la ciutat registra 22 infraccions penals menys que durant el primer trimestre del 2025, un descens que reforça la percepció de Sant Andreu de la Barca com un dels municipis amb una evolució més estable en matèria de seguretat ciutadana a la comarca del Baix Llobregat. Les dades provenen del balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior, elaborat a partir de la informació computada per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i les policies locals, que aporten dades al sistema estadístic de criminalitat. Els darrers dies s'han presentat diferents projectes de ciutat. El divendres passat, el del Teatre Núria Espert es presentava davant del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca el projecte de la nova pista d'atletisme de Sant Andreu de la Barca.

0: La projecció de la futura vista de l'atisme pren forma amb un avantprojecte de 2,3 milions d'euros. El nou equipament substituirà l'actual pista de sorra de l'11 i donarà servei a més de 400 esportistes i permetrà acollir competicions oficials. I és que Santander de la Barca fa un pas endavant a la modernització dels seus equipaments esportius. L'Ajuntament ha presentat l'avantprojecte de la futura pista de l'atisme municipal, una instal·lació reglamentària de 300 metres que es construirà als terrenys de l'actual pista de sorra situada al costat del complex esportiu l'11 i que suposarà una inversió estimada de 2,3 milions d'euros. La proposta ha estat elaborada per l'equip d'arquitectura especialitzat Vivid Esports i ha rebut una acollida molt positiva tant per part del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca com la Federació Catalana d'Atletisme. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha destacat que es tracta d'una actuació llargament reivindicada i que permetrà corregir una de les principals mancances esportives del municipi. Ha conversat amb Ràdio Sant Andreu.
1: Doncs s'ha rebut d'una manera molt positiva, és una de les grans deficiències que tenia la ciutat de Sant Andreu de la Barca i jo crec que el més important d'això és que la ciutat guanyarà una nova pista d'atletisme, una pista com cal, sense que sigui de sorra, una pista del segle XXI i per tant també és una modernització més que encarem com a ciutat i dotem de la ciutat d'un equipament que és necessari, que és un equipament que utilitzaran com a mínim aquestes 400 persones o més de 400 persones que fan activitat en el club d'atletisme, però també totes aquelles persones que els agradi córrer, perquè serà un equipament que s'integrarà dins l'oferta de les instal·lacions municipals.
0: Per què ha decidit ara l'Ajuntament presentar i impulsar aquest projecte?
1: Doncs precisament perquè era un compromís electoral, era un compromís que havíem estat treballant, primer de tot, evidentment, rebent, escoltant la ciutadania i rebent les queixes d'aquest col·lectiu en concret, però també de totes les persones de Sant Andreu de la Barca que van a fer esport en aquell entorn que queda de camí a la carretera de Corbera i que precisament no era un entorn que estava cuidat, era un entorn degradat, era una pista que no feia per una ciutat metropolitana mitjana del país i que, per tant, era una qüestió que havíem d'abordar, era un equipament que la ciutat havia de tenir i, per tant, és aquest, no? És un compromís més complet precisament per dotar d'una nova eina, d'un nou equipament a Sant Andreu de la Barca.
0: Un pressupost de 2.300.000 euros per aquest projecte amb una pista d'atletisme totalment equipada.
1: Exacte, és un esforç important que l'Ajuntament està fent per actualitzar els equipaments, per actualitzar la ciutat i, evidentment, doncs és una manera de dignificar aquests espais i, com és un esforç tan important, el que farem és anar, diguéssim, prioritzant les actuacions, calendaritzant les actuacions. Per tant, ara vindria durant l'any 2027 la redacció del projecte executiu i la seva aprovació, i ja de cara a l'any 28, que haguem pogut fer Guardiola, vindrà tot el que és la contractació i l'inici d'obres d'aquesta nova pista d'atletisme que tindrà la ciutat.
0: Una pista que tindrà una recta principal de 6 carrils, a més també es poden practicar altres modalitats, com per exemple el llançament de pes o fins i tot el salt de perxa.
1: És una pista que les seves característiques han estat treballades amb l'entitat, amb el Club d'Atletisme Sant Andreu de la Barca, també amb la Federació Catalana d'Atletisme. Per tant, és una pista que hem volgut que estigui homologada per acollir diguéssim competicions o certes competicions, que ens ho permeti també l'espai, i per tant estic molt content perquè hem fet una feina coral, hem fet una feina conjuntament amb l'entitat, hem fet una feina amb la federació, i això és molt important perquè quan obtens, diguéssim, les aportacions de tothom, el projecte és un projecte d'èxit, és un projecte que està destinat a triomfar, i crec que aquesta pista d'atletisme, més enllà de totes les característiques tècniques de les diferents modalitats de l'atletisme, des del salt, des de les curses de velocitat, des de les curses de resistència, també curses de cross, també tot el que és les modalitats de llançament, tot es podrà fer en aquest nou equipament, i importantíssim, a part de dignificar el que és com a tal la instal·lació esportiva, també dotarem de l'espai, d'uns vestidors, d'uns magatzems i, a més, de 40 noves places d'aparcament que hi haurà en la part superior, diguéssim, d'aquesta pista, allà on hi ha ubicat actualment hi ha un aparcament, l'ampliarem fins a 40 places, per tant, també serà un guany per la ciutat.
0: ha parlat que, o ha presentat aquest projecte al, al Club de l'Atisme Sant Andreu de la Barca, que també ha tingut aquestes converses amb la Federació de l'Atisme. Entenem que quan aquesta pista doncs, ja sigui una realitat, pugui acollir proves esportives importants.
1: El que buscàvem era, amb els espais que estaven habilitats o que la ciutat tenia disponibilitat de construir aquest nou equipament, que aquest equipament tingués homologacions per poder, diguéssim, acollir competicions. Les competicions vindran marcades també amb les normatives que les diferents federacions marquen, però que l'objectiu de Sant Andreu és que si podem acollir, diguéssim, competicions de categories inferiors o de categories que es poden assimilar a les dimensions que té la pista, doncs evidentment estarem encantadíssims, i precisament aquesta feina l'hem fet conjuntament amb la federació perquè això sigui possible.
0: Sí que incrementarà, això sí, l'oferta esportiva, no?, a Sant Andreu de la Barca gràcies a aquest equipament. Tenim en compte el Club de l'Atisme, que està funcionant molt bé, que tenen més de 400 participants en el Club de l'Atisme. Ho hem vist en mostres des de la sísmica quan s'ha realitzat a Sant Andreu de la Barca, en la cursa de primavera, la cursa de tardor, que hi ha tradició a Sant Andreu de la Barca i que hi ha gent disposada a practicar aquesta modalitat esportiva.
1: L'atletisme combina, igual que molts altres esports, convida dos tipologies d'esports: l'esport de salut, que és aquest esport per poder córrer, per poder compartir, per poder estar en forma i tenir una vida saludable, i l'esport de competició, l'esport federatiu. I per tant, en aquest sentit, crec que aquest nou equipament donarà resposta a aquestes dues tipologies de pràctica d'esport: aquesta que no és tan competitiva i és més social, és més de manteniment, és més per tenir una vida saludable, que a més s'estan generant diferents moviments de la ciutat, com Rams Clubs, que es mouen per tota la ciutat, i per tant serà també un equipament que doni resposta, diguéssim, a aquestes inquietuds, que la ciutat es mou i que per tant jo crec que guanyarem molt, molt, molt amb aquesta pista d'atletisme.
0: Alcalde, es preveu tenir subvencions d'altres administracions com la Generalitat, la Diputació o l'Àrea?
1: Aquesta pista, pel que hem pogut parlar amb la Federació, serà una pista també que superarà les fronteres de Sant Andreu de la Barca, per tant serà utilitzada per diferents, diguéssim, municipis i també per acollir, com dèiem, diferents competicions. I precisament aquí l'esforç que està fent Sant Andreu de la Barca, perquè és un esforç que, diguéssim, no a tots els municipis hi ha una pista d'atletisme, una pista adaptada, una pista homologada per fer diferents competicions, doncs que aquest esforç també, diguéssim, altres administracions ens ajudin i s'hi volquin. I precisament aquí la Generalitat de Catalunya té una responsabilitat important, i concretament considerant que el país es dota d'un nou equipament esportiu i en aquest cas basat en la modalitat de l'atletisme, esperem que la Generalitat recolzi amb subvencions, amb ajudes en aquest projecte ambiciós que està fent Sant Andreu de la Barca, i que, com entenem, que no només quedarà en l'àmbit de Sant Andreu de la Barca, sinó que serà una pista que s'utilitzarà, jo crec, en àmbit de país. Hi ha molts pocs equipaments, i ens deia la presidenta de la Federació que hi ha molt pocs projectes de noves pistes d'atletisme, i entre elles la que pinta millor és la de Sant Andreu de la Barca, és a dir, molt més avançada, però doncs precisament necessitem que aquí la Generalitat s'impliqui, la Diputació de Barcelona s'impliquin, precisament per dotar de força a aquest projecte. L'Ajuntament ja està destinant recursos, ja ha anat a buscar un bon equip tècnic especialista en equipaments esportius, i en concret són atletes, i per tant no és la primera pista d'atletisme que fan, per tant tenen una certa experiència, i per tant aquesta aposta que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està portant endavant, esperem que també, diguéssim, sigui ajudada, corresposa, doncs, per altres administracions en la vessant de subvencions, perquè entenem que aquesta pista estarà oberta a altres municipis i també a altres competicions.
0: Quin missatge donaria en aquest cas als futurs usuaris d'aquesta pista d'atletisme?
1: Doncs que per fi podran fer un esport digne a la seva ciutat, és a dir, fer esport en unes condicions dignes, i que estic molt content de que un compromís que vam adquirir amb tot aquest col·lectiu, amb el Club d'Atletisme i amb moltes persones que practiquen l'atletisme, doncs que avui aquest sigui ja una primera passa de realitat, i sobretot també la manera en com s'ha treballat amb total, diguéssim, transparència, en total col·laboració amb les entitats esportives i també, evidentment, amb la federació.
0: L'avantprojecte de la pista d'atletisme preveu una pista de 300 metres amb una recta principal de 6 carrils i 4 carrils en la resta del recorregut. A més, inclourà un fossar per les proves de salt de llargada i triple salt, una zona pel salt d'amperxa, una gàbia per al llançament de llargs, un cercle per al llançament de pes i un circuit de cross de 500 metres. També es construiran, com dèiem, vestidors i magatzems de 360 metres quadrats, grades integrades al terreny, una nova il·luminació i una ampliació de l'aparcament existent que passarà de 26 a 40 places.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A més de la presentació del projecte de la pista de l'atletisme, aquesta setmana hem conegut un altre projecte, la remodelació del Parc Central. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte del nou Parc Central, una transformació integral que convertirà el parc en un pulmó verd que tindrà el doble d'arbres, passant dels 90 actuals als 170. A més, aquest gaudirà d'una plaça central amb unes graderies i un espai per esdeveniments, nous jocs infantils d'aigua i la remodelació de la zona d'esbarjo per a gossos. El parc incorporarà un sistema per aprofitar l'aigua de la pluja en el manteniment dels espais naturals i es transformarà en un autèntic refugi climàtic per ajudar a combatre els efectes de les altes temperatures. L'alcalde Marc Girbet ha explicat que aquesta reforma forma part de l'actualització de Sant Andreu al segle XXI.
1: Doncs amb aquesta estratègia que portem explicant i que, per tant, ara que tinc l'oportunitat, la torno a explicar, d'actualitzar la ciutat del segle XXI, un dels equipaments, jo crec que troncals en l'esdevenir de la vida quotidiana rutinària dels veïns i veïnes de Sant Andreu a Barca, ha de ser també el Parc Central. Un Parc Central que està construït en el segle passat i que s'ha d'adaptar a un Parc Central que s'ha d'optimitzar en els seus espais, que s'ha d'optimitzar per tenir molts més usos, que la ciutadania el senti com una bombolla d'oxigen, ja no només per tota la cobertura verda que hi haurà i que ampliarem, i aquest gran pulmó verd que serà, i a més de ser un refugi climàtic, el que buscarà també aquest Parc Central precisament és guanyar molts i molts usos. Usos infantils, usos esportius, usos culturals, usos de recreatius d'animals de companyia. Per tant, tot aquest espai que jo crec que es pot optimitzar i millorar molt més del que tenim actualment és el perquè d'iniciar amb aquesta actualització del barri. A més, aquest parc és també, o forma part també, aquesta actualització de l'estratègia de l'eix verd, no? Això que sempre expliquem de convertir el gris en verd, no? De Sant Andreu a la Barca, adaptar la ciutat a les condicions climàtiques i d'emergència climàtica que tenim actualment, doncs una d'aquestes actuacions que passa per aquí és la reforma de tot aquest parc. Per tant, repicar asfalt dur, asfalt compacte, i convertir-lo en terra molt més permeable, molt més plantada d'arbres, eliminar aquests bancals que el que fan és a vegades generar foscor o sensació d'inseguretat. Per tant, tindrem una visió ben plana i, com deia, moltes activitats, espai per fer fitness per la gent gran o per qualsevol edat, la calistènia, jocs d'aigua infantils, també jocs infantils com a parc infantil, diguéssim, espai per gossos, espai per fer grans activitats culturals, amb una graderia, amb un escenari que estarà incorporat a la mateixa infraestructura del parc. Per tant, el que estem fent és actualitzar un parc del segle passat en un parc del segle XXI que doni resposta a les necessitats que actualment té la ciutat.
3: Tot això, el Parc Central és un dels pulmons verds de la ciutat, però en aquest projecte ens presenteu que dobleu els arbres i, com estàs comentant, hi haurà molt més verd encara. Per què s'ha escollit el Parc Central per donar-li aquesta potència encara més de verd?
1: Pues el Parc Central té una centralitat dins la ciutat en el creixement a futur que pot tenir la ciutat, ja no només amb la passera, ja no només amb la connexió del passeig del Parlament amb l'Avinguda Generalitat, que pot conformar en el nou barri que estem projectant de Sant Andreu a la Barca, amb un centre comercial que ha d'entrar més d'hora que tard en funcionament. Per tant, el Parc Central recull aquestes necessitats d'espai, recull la possibilitat d'ampliar la cobertura verda, i per tant això és una jo crec que és una gran oportunitat, com deia, per fer aquesta ròtula de connexió entre el barri del centre, el barri de la Plana, la Solana, però també amb l'expansió que pugui tenir la ciutat més enllà.
3: També hem vist que el Parc Central actualment és un parc tancat o parcialment tancat, tot i que hi ha alguns forats. Passaràs un parc totalment obert.
1: Totalment obert, un espai diàfan, un espai on la ciutadania podrà utilitzar, i evidentment serà un espai, doncs, precisament que ha de poder tenir vida amb respecte qualsevol moment del dia, no? I precisament això l'Ajuntament, i amb l'estratègia també de l'àrea metropolitana, aquest parc formarà part de la xarxa de més de la cinquantena de parcs metropolitans que gestiona directament l'àrea metropolitana. Per tant, serà un equipament nou gestionat per l'àrea metropolitana i que, per tant, ha de mantenir els estàndards i els criteris també d'aquests parcs metropolitans, i que nosaltres estem molt contents, evidentment, de que aquests estàndards pugen molt més al nivell del parc i també pugen molt més al manteniment, diguéssim, les activitats que s'hi poden portar a terme. Per tant, és una actuació important.
3: En el projecte hem vist també que s'hi farà una grada amb un espai per fer teatre, conferències. Actualment aquesta conferència que esteu fent aquí l'estem fent en l'espai on habitualment es fa, però hi ha poc espai.
1: Exacte, com deia, no? Hem optimitzat l'espai, els espais del parc, i una cosa que trobàvem a faltar en quant a ús és un gran espai diàfan, una àgora, per poder fer qualsevol tipus d'activitat. I, per tant, aprofitant el talús que ha generat la passera per guanyar l'alçada necessària, el nivell d'alçada necessària per poder connectar per sobre les vies del tren a l'altra banda de la via, utilitzarem tot aquest talús per fer una gran graderia. Aquesta graderia finalitzarà en un escenari, per tant, ja tindrem una infraestructura preparada per si qualsevol entitat, qualsevol acte organitzat per l'Ajuntament es pugui fer en aquest espai, però just davant d'aquest espai hi haurà una gran àgora, hi haurà una gran plaça, que el que farà és també donar-li doble ús a l'escenari, o l'ús dedicat a la grada o a l'ús dedicat a l'àgora, en funció de com es col·loqui. Per tant, serà un espai molt versàtil, utilitzant molts usos, i que això, la veritat, donarà molt de joc a la ciutat. I podrem, diguéssim, moure activitats que habitualment sempre passen als mateixos espais de la ciutat per manca de nous espais, no? I els podrem moure aquí al Parc Central. Per tant, crec que la ciutat guanya una infraestructura cabdal, verda, sostenible, i que dona resposta, com deia abans, a les necessitats de la ciutat del segle XXI.
3: L'actuació representarà un pressupost de 2,4 milions d'euros i comptarà amb una aportació d'un milió d'euros de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'arquitecte encarregat del projecte, Màrius Quintana, ha desgranat la confecció d'aquest projecte.
4: Pues seguint tota una sèrie de criteris nous de com s'ha d'actuar a les ciutats, amb què jo, a mi sempre m'agrada dir que durant molts anys ens hem dedicat a urbanitzar l'espai públic, i ara hem de naturalitzar-lo, aquest espai públic. Hem d'introduir molta més vegetalització, afavorir que hi hagi el cicle natural de l'aigua, que això vol dir que no, quan plou l'aigua no vagi a la claveguera i de la claveguera va al mar, sinó que aquesta aigua intentem infiltrar-la en el terreny perquè enriqueixi el subsol, aplicar una sèrie de criteris, repeteixo, de renaturalitzar la ciutat per lluitar contra l'emergència climàtica que tenim, l'escalfament global, volem afavorir la biodiversitat, que hi hagi més aquesta, diguem-ne, relació entre la vegetació, les persones i els animals, els insectes i tot, crear ambients més naturals que el que hem estat fent durant molts anys, bueno, perquè hem fet altres criteris, diguem-ne, però que ara la situació que estem, repeteixo, d'emergència climàtica, doncs hem de treballar amb aquesta línia.
3: Ens expliques que la gran importància que té l'aigua, avui dia en la majoria de projectes, de quina forma tindrà importància l'aigua aquest parc central?
4: Pues aquí suprimim el que en diem els embornals, i aquestes, les muntanyes que ara hi ha en aquest parc, que estan creant estan obstaculitzant la visibilitat del parc, les convertim, retirem aquestes muntanyes per portar-les a fer el talús que necessitem per completar el de la passera, i fem uns espais deprimits que és on tots els espais que es podran trepitjar, que es podran transitar, portin l'aigua cap a aquests espais deprimits, que aquí infiltrarem, tindrem una vegetació que podrà estar inundada unes hores i que podrà viure, i aquesta aigua la infiltrem en el terreny per enriquir el subsol i afavorir la vida de tota la vegetalització que farem.
3: També heu explicat que recupereu el mític Can Alçador.
4: Bueno, el recuperem en el sentit de que el marcarem, farem aquest eix de que comunica el que ja hi havia del Can Alçador, el farem amb un paviment i el convertim en el passeig del Can Alçador, per dir-ho d'una manera, com traça històrica. I que no, també una altra de les coses que estan ara aplicant en qualsevol actuació en una ciutat sempre és recuperar la història, recuperar la memòria i fer tot el, diguem-ne, retribut que podem fer a aquesta memòria que és de tots.
3: Quins han sigut els principals reptes per confeccionar aquest projecte?
4: Els principals reptes, doncs, és estudiar tot aquest tema que és, sembla que sigui molt fàcil dir que infiltrarem i crearem els suds, etcètera, etcètera. Tot això també s'ha de quantificar, perquè aquests espais deprimits han d'infiltrar l'aigua en un temps determinat, perquè si queden l'aigua estancada, llavors provoquen que hi hagi mosquits i ja entraríem en una altra, en una situació que no és la desitjable. Per tant, hi ha una sèrie de càlculs que encara són incipients, però que ja estan molt estudiats, per veure les superfícies, per veure els gruixos, per veure a quin tipus de vegetació podrem col·locar, etc. I el repte en quant a quantificar-ho, diguem-ne, perquè lo de més és aplicar, repeteixo, criteris ambientals que són d'una lògica i d'una acceptació que avui en dia ja és acceptat per tothom, jo diria. No estem fent ja diguem-ne de punters o de... No, ja són temes molt, molt, molt coneguts i estudiats.
3: Per acabar, per qui ens estigui sentint i no tingui encara l'oportunitat de veure el projecte, com es podria imaginar, quina és la gran diferència que hi ha entre el Parc Central actual i el Parc Central que vostès han dissenyat? Quina és la gran diferència?
4: Mira, primer, pavimentem tot el parc amb que no hi haurà res de formigó, ni d'asfalt, ni res, tot és amb sauló. Un sauló natural, un sauló estabilitzat, que és un sauló prensat, però tot el paviment serà trepitjable i més o menys permeable. Després, les muntanyes les convertim en uns parterres, per dir-ho d'alguna manera, deprimits, que són on recollirem l'aigua. Per tant, augmentarem la visibilitat del parc de la que hi ha ara. I després, la connectivitat amb el Canal Sedó, amb l'avinguda de la Generalitat, amb l'altre cantó del riu, convertim el parc en un node, una ròtula de connexió amb tot l'entorn, que ara ha quedat aquí enmig una miqueta tapant o impedint aquesta connectivitat. I sobretot, el que sí millorem molt és el que en aquests moments és molt important, és augmentem o afavorim la biodiversitat.
3: Finalment, el regidor del barri del Centre, Javier Romero, ha celebrat l'arribada d'aquest projecte, un parc que per Romero representa molt, ja que és l'espai més important del seu barri.
5: Bueno, jo crec que pel barri és una grandíssima notícia poder recuperar i transformar un espai com el Parc Central, que per mi, ho he explicat a la presentació, hi ha molt lligam emocional, des de nen jugant aquí, veient tristament com es anava degradant, i doncs poder-lo recuperar pels infants actuals, per les famílies, pels joves que practiquen activitat física i per la gent gran activa de la ciutat, per mi és una gran notícia com a regidor de barri. Jo no puc estar més content de totes les reformes que estan venint i presentar-se pel barri del Centre, que al final és un barri, com el seu nom diu, és cèntric a la ciutat, no? I per tant dona resposta a les necessitats no només dels nostres veïns i veïnes del barri, sinó d'altres veïns, doncs, que transiten pels nostres espais, no? I els utilitzen. En aquest sentit, crec que la perspectiva que se li ha donat al projecte de remodelació és completament transformador de l'espai. És un espai que aprofitarà molt millor els recursos naturals, afavorirà la biodiversitat, el tema de la gestió de l'aigua, i per tant modernitzem la ciutat a les necessitats climàtiques que estem tenint ara mateix.
3: Passarem de tenir un parc central tancat o semitancat, perquè hi ha forats, i passarem a un parc central obert al barri.
5: Doncs sí, el parc s'obrirà, perquè al cap i a la fi és una mica com posar parets al mar, no? És a dir, nosaltres transitem els nostres carrers i es generen fluxos de moviment de trànsit humà, i l'espai tal com actualment es concebeix ja agafat embrancida amb la construcció de la passarel·la a un nou model de mobilitat, a un nou model de mobilitat urbana, no? Amb la connexió amb el barri de la Plana, i per tant té poc sentit tenir aquesta connexió a la passera, però després, un cop creues la passera, trobar-te un parc tancat, doncs, que no pot transitar, no? En aquest sentit, el que busquem és un flux molt més orgànic.
3: Per tant, el nou Parc Central viurà una transformació que el convertirà en un nou pulmó verd a la ciutat amb el doble d'arbres que té actualment, amb un espai per esdeveniments, jocs infantils d'aigua, una zona de pícnic i un nou espai per gossos.
0: La remodelació del Parc Central, una de les informacions que hem conegut aquesta setmana i que hem informat a través de Ràdio Sant Andreu, una setmana on també hem parlat amb Anna Serra, regidora de barri de Can Prats, i és que aquesta setmana s'han anunciat doncs, la reorganització dels carrers Tomàs Vives i Montsant. Can Prats avança en la seva transformació amb la reorganització dels carrers Tomàs Vives i Montsant. L'Ajuntament ha aprovat un projecte de gairebé 783.000 euros que inclou l'ampliació de voreres, la renovació de clavegueram i la modernització de l'enllumenat públic. El barri de Can Prats continua avançant en la millora dels seus espais públics amb l'aprovació d'aquest projecte. De fet, la Junta de Govern Local de Sant Andreu Abarca va aprovar l'actuació el passat 2 de juny amb una inversió prevista, com dèiem, de 782.000 euros. El projecte contempla la reorganització del carrer Tomàs Vives en el tram comprès entre els carrers Montsant i Montpedrós, així com el mateix carrer Montsant. Entre les principals actuacions hi ha la renovació de la xarxa de clavegueram, l'ampliació de les voreres, el soterrament dels serveis i també la millora de l'enllumenat públic. N'hem parlat amb la regidora de barri de Can Prats, Anna Serra.
6: Doncs bé, com bé dius, tenim ja aprovada la renovació, el projecte de renovació d'aquí dels carrers de Tomàs Vives i Montsant. Una molt bona notícia pel barri, ja que permetrà que aquests dos carrers inicialment tindran renovació de la xarxa del clavegueram, també ampliarem les voreres i millorarem l'enllumenat, fet que farà que el barri doncs, sigui més segur, tingui una millor accessibilitat i al final doncs, sigui més agradable per tots els veïns i veïnes.
0: Entre aquest projecte també hi ha l'ampliació de les voreres.
6: Exacte, com deia, és un barri que és antic, que té dificultats d'accessibilitat i tot això doncs, preveiem poder-hi posar solució amb aquest projecte de reurbanització.
0: Hi ha una inversió de 782.000 euros aproximadament. Quan s'iniciaran aquestes obres o de moment està a l'inici de tot plegat?
6: És una inversió molt important que, com deia ara, tot just fem l'inici. És una molt bona notícia actualment perquè això vol dir que el projecte es va movent i que cada cop estem més a prop, però com tot doncs té un procés i per tant a dia d'avui podem explicar que tot està en moviment i que en uns mesos doncs, ja podrem donar més informació de la data concreta.
0: Què suposarà aquesta reorganització d'aquests carrers, del carrer Tomàs Vives i Montsant, aquí al barri de Can Prats, un cop estigui finalitzada aquesta reorganització?
6: Doncs home, permetrà tenir un accés molt més agradable. Els veïns i veïnes del barri fa molt de temps que ho demanen i per tant és una obra que esperem amb molta alegria i que estem molt satisfets de poder tenir una inversió tan important aquí al barri de Can Prats, que millorarà, com deia, l'accessibilitat, millorarà també el sistema de clavegueram i també la il·luminació.
0: Actualment el projecte es troba en fase d'exposició pública abans de la seva aprovació definitiva. Aquest pas haurà de donar lloc posteriorment a la licitació i a l'execució de les obres que marcaran una nova etapa en la renovació urbana del barri de Can Prats.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Anunci important al de la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca aquesta setmana. Ha anunciat que es planten, que les escoles no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació, amb el Departament de la Generalitat de Catalunya. La mesura, consensuada entre tots els centres públics del municipi, vol denunciar la manca de recursos, la sobrecàrrega laboral i la precarització de la tasca docent.
2: La comunitat educativa es planta. Els centres educatius públics de Sant Andreu de la Barca han anunciat que no organitzaran colònies ni sortides de jornada completa mentre no s'assoleixi un acord entre sindicats majoritaris de l'educació pública i el Departament d'Educació. La decisió forma part d'una acció conjunta impulsada per centres d'arreu de Catalunya per denunciar una situació que qualifiquen de límit, marcada per la manca de recursos, les ràtios elevades, les dificultats per garantir una inclusió efectiva i l'excés de burocràcia que assumeixen els equips docents. La directora de l'escola Can Salvi, Belén Medina, ha parlat amb Ràdio Sant Andreu en nom de la comunitat educativa i ha afirmat que tots els centres del municipi s'han posat d'acord per fer pressió perquè els sindicats majoritaris i l'educació arribin a un acord positiu per totes les parts.
3: Doncs després de que els sindicats estiguin negociant, no és que no vulguem fer sortides ni colònies. El que sí és cert és que ens hem adherit a un manifest de Catalunya en el qual ens posem d'acord amb altres municipis i nosaltres com a municipis hem arribat a l'acord de que no farem sortides ni colònies degut a la sobrecàrrega d'hores que fem nosaltres en els centres, al no reconeixement de la nostra tasca, a la manca de ràtios i al seu control, la diversitat i tots els temes que s'estan tractant amb els sindicats i que no s'arriba a un acord. No està reconeguda en la nostra feina, les nostres tasques ni tot el que fem. S'apel·la a la nostra professionalitat, s'apel·la a la nostra consciència i nosaltres dediquem moltes hores, molta responsabilitat que després no estan reconegudes.
2: Aquesta és una mesura col·lectiva i consensuada, ens explicaves.
3: Sí, és una mesura col·lectiva i consensuada. Parlades a les assemblees de claustres, portades al municipi i consensuat per cada un de nosaltres.
2: Això comporta que durant el proper curs no es realitzaran colònies ni sortides de jornada completa.
3: Això comporta que no es realitzaran sempre i quan els sindicats i el Departament d'Educació no arribin a un acord.
2: Entre les reclamacions que teniu és ràtios elevades, manca de professionals de suport, infraestructures insuficients, és a dir, que no és només amb el que molta gent es queda, que és el titular dels diners.
3: Els diners no és el tema, és les situacions en què nosaltres estem treballant.
2: Aquesta pujada salarial que es parla dels 400 euros, ens pots explicar un resum de la realitat que viviu vosaltres?
3: Nosaltres teníem el sou congelat des de fa molts anys. S'ha pujat a l'IPC com a fan sempre cada any, però el nostre sou i les nostres condicions no han canviat. Nosaltres som el tercer per la cua d'Espanya que cobrem menys. I dic el tercer per la cua, eh?
2: També hem vist que a les xarxes socials molts centres educatius de Sant Andreu de la Barca han penjat que hi ha una aturada temporal de la publicació de publicació d'activitats i notícies a Instagram. Ens pots explicar una miqueta això també?
3: Bueno, doncs nosaltres això ho fem per fer la visibilitat dels centres, perquè les famílies i el municipi puguin saber com treballem i fem. Doncs arriba un moment que això també comporta tasques extres i no tenim per què fer-lo, només seran les coses oficials per la web i el que sigui oficial.
2: Podem dir llavors en resum que la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es planta.
3: Ens hem plantat, sí, però no només nosaltres, totes les comunitats educatives de Catalunya.
2: Per acabar, si vols fer una crida a la importància de tenir un sistema educatiu digne, un sistema educatiu que sigui escoltat i que es resolgui com abans millor per tenir una educació digna pels nostres fills i nostres filles.
3: És que hem de partir de la base que nosaltres no lluitem pels 400 euros que se'ns pagarà en 2-3 anys, 4 millor dit. Qui ho vegi ho veurà. Nosaltres lluitem per una qualitat en l'ensenyament, per una qualitat en l'educació, perquè aquests nens s'ho mereixen i no estan contemplats.
2: Els centres educatius asseguren que la mesura no pretén perjudicar l'alumnat ni a les famílies, sinó reclamar millores estructurals per l'educació pública i unes condicions laborals dignes pel professorat.
1: No deixem de banda l'educació perquè aquesta setmana la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra, ha parlat del nou contracte de les escoles Bressol. El nou contracte de les escoles Bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Doncs bé, principalment incrementem a 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina. També busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles Bressol i, evidentment, seguir millorant els salaris, que recordem que vam aplicar a les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem i per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
1: Quan es posarà en marxa?
4: Ara, a principis de setembre, i amb l'inici de curs, començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot que consolidem les vetlladores a 30 hores, una a cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles Bressol ens diuen. Molt encertadament, pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles Bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre, és una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en què destinarà més recursos a les escoles Bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova

la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Este año tenemos dos talleres nuevos que tienen que ver con estas nuevas necesidades de la gente mayor, de la gente que se jubila, que es el de mente activa, que lo que hacemos es un taller de estimulación cognitiva, de aprendizaje, de lectoescritura, para determinados grupos que requieren un poquito más de acompañamiento, y por lo tanto es un taller con un número más pequeño de personas, y sobre todo estamos lanzando toda la parte que tiene que ver con lo digital. Cada vez más hay una necesidad de estar conectado a lo digital, y son generaciones que no han crecido con el ordenador, que no han crecido con los móviles y que todavía requieren de mucho acompañamiento para poder hacer toda una serie de trámites que cada vez son más importantes. Y en ese sentido hemos creado pues un nuevo taller que se llama Conectat, para aprender trucos útiles con el móvil, con la tablet, y para pues eso, poder hacer las gestiones más básicas. Y bueno, y seguimos ampliando actividades, mantenemos la ampliación de los grupos de gimnasia y creamos un taller especial que es un taller de carnaval. ¿Por qué? Porque el carnaval es una cosa que cada vez en el casal interesa más. Este año ya fueron más de 50 personas las que participaron en el carnaval, y hemos decidido que es un buen centro de interés para también trabajar en esa línea. Pues se tienen que hacer los disfraces, tienen que hacer, que crearlos, eso implica pues toda la parte cognitiva, la parte de creatividad, toda la parte artística y todo lo que implica los vínculos y las relaciones y las amistades que se crean, ¿no? En lo que es construir el carnaval. Y en ese sentido pues hemos creado este taller de carnaval que también va a tener pues un espacio en el casal.
1: El fet del carnaval és segurament un dels grans objectius que hi ha en el casal de la gent gran, no només participar de forma puntual en aquests tallers, sinó que és després d'aquests tallers doncs aquesta unió, no?, amb altres membres del casal, no?
0: Bueno, yo siempre digo y me lo reconocen, ¿eh?, la gente que viene al casal. Ahora estamos por más de 700 personas, que yo diría 700 familias de San Andrés de la Barca, ¿no?, que tienen una persona mayor que viene al casal. El objetivo es cómo conseguimos que una vez que te jubilas tengas todos los recursos posibles en la ciudad para tener una etapa de vida activa, para continuar aprendiendo, para continuar relacionándote y para tener ilusión, ponerle ilusión a la vida, ¿no? Y en ese sentido, el casal es una gran familia donde se hacen muchas amistades. Mira, continuamente, gente que llega nueva a la ciudad, que las familias la traen, ¿no? Pues para que ya no esté sola, que viva en el Hospitalet, que vive en Barcelona, ¿no? Se viene a la ciudad y una de las cosas primeras que hace es venir al casal. Y una vez que se encuentra en el casal abraza a todas estas personas, le da espacio, los hace sentirse incluidos y les hace participar ya no solo en todos los talleres, que son muchos, sino también en las excursiones, en los talleres puntuales que vamos haciendo, en todas las charlas. Tenemos talleres de atención emocional, de acompañamiento emocional para todas aquellas personas pues que eso, cuando se hacen mayores pues hay muchas pérdidas, vas perdiendo muchas cosas en la vida, no solo las pérdidas físicas pues de la familia, de los padres, amigos, sino también las pérdidas de capacidades, ¿no? Cuando pues te cuesta más, pues vas perdiendo visión, vas perdiendo agilidad, ¿no? Y tenemos grupos de acompañamientos en toda esta parte emocional, ¿no? Y en cómo, a pesar de las pérdidas, seguimos teniendo una vida muy activa, con muchas capacidades, y seguimos ilusionándonos y teniendo vínculos. Sobre todo el tema de la soledad no deseada, pues con todas estas pérdidas hay personas que se quedan muy solas, ¿no? Y el casal es un espacio de relación, de vínculos, de gente que te espera, que si no vienes te va a llamar por teléfono y te va a decir qué te ha pasado, de gente que, con la que compartes ilusión por hacer ese baile de fin de curso, por esa excursión de 3 días donde pues eso, vas a tener compañía Y en ese sentido, buah, pone los pelos de punta ver todos los vínculos que se generan y toda la ilusión que se crea, ¿no? Y eso hace que la vida tenga un sentido importante. El otro día hablaba con una médica de cabecera, ¿no? De una médica de primaria que me decía, no sé muy bien lo que hacéis en el casal, porque me preguntaba, ¿no? Pero como que le está llegando a la consulta la ilusión de las personas mayores por todo lo que hacen. Y que me lo decía la médica de cabecera, ¿no? Que incluso que bajan la medicación y que le da un sentido, no solo una estimulación, pues es cognitiva, en cuanto a habilidades, en cuanto a tema físico, ¿no? Y bueno, la verdad es que es para sentirse muy orgulloso. Es uno de los casales con más actividad del Baix Llobregat y en ese sentido pienso que tenemos un tesoro en la ciudad.
1: Doncs són 17 tallers setmanals i diverses activitats complementàries obertes a tots els usuaris. Doncs s'ha presentat aquestes activitats per al curs 2026-2027 amb totes aquestes novetats. Recordem de nou les dates del 31 d'agost al 4 de setembre en el casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany es repartiran els números per al sorteig del dia 9 de setembre. Les inscripcions, segons l'ordre que dictamini el sorteig, es realitzaran de forma presencial del 14 al 22 de setembre i, finalment, les llistes definitives es publicaran el dia 28 de setembre. Per tant, aquells usuaris i usuàries del casal de la gent gran que ara, després de la festa de fi de curs, doncs, decideixin fer vacances del casal, doncs que marxin tranquils, perquè ja està tot programat a partir de finals del mes d'agost, que per això aquest any s'ha anunciat d'aquesta manera.
0: Exacto, y que estén tranquilos, que hay muchísimas plazas, hay muchísimos talleres, y que hay una oferta para que nadie se quede sin actividades en la ciudad.
1: Doncs Isabel Marcos, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosotros, Jordi, como siempre, y nada, un abrazo muy fuerte a toda la gente que el año que viene va a estar ahí en ese super casal de la Gent Gran de la ciudad.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Més de 30 expositors convertiran Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del vi, el vermut i la gastronomia aquest cap de setmana. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut reuniran 33 expositors entre cellers, elaboradors de vermut, cervesers artesans i restauradors en una edició que aposta per la diversitat, la proximitat i l'experiència gastronòmica. I és que aquest dissabte i diumenge a l'esplanada del mercat setmanal tindrà lloc aquesta doble cita, dissabte amb la Fira del Vi i diumenge amb la Fira del Vermut. Reunirà una àmplia representació del sector vitivinícola i gastronòmic, a més d'una trentena d'expositors que oferiran degustacions de vins, vermuts, caves, cerveses artesanes i una variada oferta culinària. Segons el president de l'associació Rubins, Juan Pérez, la fira manté la seva essència, una aposta per productes de qualitat i una oferta pensada per tots els públics. Enguany també es podrà servir vins sense alcohol. Juan Pérez, president de l'associació Rubins, i també Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
3: És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers, més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat. Cellers molt coneguts, molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
1: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
3: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4 s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
1: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que una mica també hi participa.
4: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no? Cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
3: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
1: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
3: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava, o vermut, o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
1: La jornada de dissabte reunirà una vintena de productors procedents de diverses denominacions d'origen catalanes i estatals. Els visitants podran descobrir els vins de Badal, Colbaix i Exhibis, representant de la DO Pla de Bages, protagonista enguany a la Fira del Vi, Joan León, l'Alpical, Oriol Rossell, Canals i Moner i Ramon Canals, vinculats al Penedès o al món del cava, així com també referències de Terra Alta, Montsant, Priorat, Rioja, Navarra, Somontano o Ribera del Duero. Entre els expositors també hi haurà Herència Altés, Otto Bestué, Pago de Circus, Matarromera, Bade Uves, Vicalis i Obiti Wines, entre altres distribuïdors especialitzats que oferiran una àmplia selecció de vins i d'escomosos. A més, en aquesta edició, com dèiem, incorpora una novetat important, la presència d'una proposta de vins sense alcohol, una iniciativa que respon a les noves tendències de consum i també a la voluntat d'ampliar el públic de la fira. La tercera edició de la Fira del Vermut, diumenge, comptarà amb 12 elaboradors especialitzats, entre les marques participants destacant Padró, Dos Déus, Martín La Cuesta, La Madre, Valmiñor, Cooperativa Falset Marçà, Mussogorri, així com també Canals i Moner, que combinaran les seves propostes de vermut amb vins i caves. L'oferta també es complementarà amb les cerveses artesanes del Cabo, els productes d'Estones i diverses referències de vermut a Premium i Artesà. També s'hi sumarà una innovadora proposta de vermut sense alcohol, una de les grans novetats també d'enguany. Si els vins i els vermuts seran els protagonistes, la gastronomia local també hi serà present, tant dissabte com diumenge, amb l'associació Rubins, el restaurant El Palau Vell, El Teu Cafè o les empanades argentines La Original. I la música també hi serà present amb la Lola Band, activitats infantils amb el taller d'Anna i més espais d'ombra, a més d'una oferta gastronòmica reforçada i la participació de desenes de productors i de restauradors. I és que Sant Andreu de Barca tornarà a reivindicar aquest cap de setmana la seva aposta per la cultura del vi, el vermut i la gastronomia de proximitat. Per facilitar el funcionament de la fira, tant les degustacions de vins, vermuts, caves i cerveses artesanes com les propostes gastronòmiques es gestionaran mitjançant un sistema de fitxes moneda. Els assistents podran adquirir fitxes als punts habituals dins del recinte o de manera anticipada a la botiga d'Associació Rubins. El preu de les fitxes destinades a les begudes serà de 3 euros, mentre que les fitxes per les degustacions gastronòmiques tindran un cost de 3,50 euros. Cada celler indicarà el nombre de fitxes necessàries per degustar cadascun dels seus vins, caves o vermuts. Els visitants també podran adquirir una copa serigrafiada oficial de la fira amb un cost de 2,50 euros, imprescindible per participar a les diferents degustacions. A més, l'organització posarà a disposició dels assistents 2.500 portacopes gratuïts per facilitar la mobilitat dins del recinte i millorar també l'experiència durant les degustacions, tant dissabte com diumenge. Tota la informació sobre la nova edició de la Fira del Vi i la Fira del Vermut disponible també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com les xarxes socials de l'emissora municipal, Facebook, X, Instagram, a més del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. I la denominació DEO, en Pla de Bages, és la protagonista d'enguany de la Fira del Vi. De fet, el dilluns es realitzava en el Teatre Núria Espert un tast de vins amb DEO Pla de Bages. Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha arrencat amb la DEO Pla de Bages com a convidada d'honor. La presència de la DEO en aquesta nova edició de la fira ha permès acostar als visitants la realitat d'un territori amb una llarga tradició vitivinícola, que després de dècades de retrocés viu un procés de recuperació i també de consolidació gràcies a l'aposta per la qualitat, la singularitat i també l'arrelament al territori. El president de la DEO Pla de Bages i l'obrador de Colbaix Celler al Molí, Josep Maria Claret, ha destacat la importància que té per la denominació participar en una fira tan propera en el seu territori com és la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.
5: Home, la veritat és que és un plaer poder gaudir que ha sigut una Déu convidada en una de les fires que es fan molt a prop de casa i que per nosaltres és un punt a favor, perquè al final Déu Pla Bages a nivell de proximitat estem molt a prop i és una zona doncs, que ens l'ha sentit també molt nostra, eh? El Sant Andreu està molt a prop del Bages.
1: Si busquem la història dels orígens de les vinyes, l'origen del vi en aquesta comarca, ens remuntem ja a l'època romana, per tant, molts segles enrere.
5: Sí, de fet, el Bages històricament s'ha conegut sempre per la vinya. El cultiu prioritari sempre ha sigut la vinya i l'olivera, eh? I des de temps immemorials les ceps, la vinya, està present, eh?
1: Quins són els principals valors que diferencien la DEO Pla de Bages d'altres denominacions d'origen català?
5: Bé, el que ens fa especials únics, entre altres coses, és les condicions, el territori, el paisatge, la terra i les varietats ancestrals, les nostres varietats, que només les tenim a Bages, i que això sí que ens fan únics i especials, com la picapoll blanc, la mandó, el sumoll, són varietats que són extraordinàries.
1: Pel que fa a la zona, a la terra, com és aquesta terra?
5: Bé, el Bages és una zona interior on les coses no són fàcils, també s'ha de dir. Cultius a secar és un indicador de que els sòls són més ben pobres. El Bages és una zona seca amb una gran oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit, i això fa que la vinya, bueno, s'ha pogut adaptar molt bé al llarg del temps.
1: Una DEO que agrupa principalment cellers molt, molt familiars, no? No sé si aquesta és la clau de l'èxit de la vostra DEO.
5: Bé, a la DEO hi ha des dels cellers més grans, que fa més anys que existeixen, fins als més petits, que sí que són projectes potser més familiars i que han anat apareixent, s'han anat constituint aquests darrers anys, eh? Aquesta última dècada han sortit petits cellers que treballen molt bé, que són molt passionals i que fan les coses molt, molt bé. Vull dir que...
1: Per tant, tenim el futur assegurat?
5: Jo crec que el Bages és una zona que d'excel·lència, que el Bages tenim molt de recorregut, eh? Tenim molt de futur.
1: Per tant, com s'imagina la DEO de Bages, Pla de Bages, d'aquí a 10 anys, per exemple?
5: Bueno, si continuem en la mateixa línia que actual, la tendència és a treballar molt bé, a entendre molt bé el cicle de vida dels vins i fer allò que ens mou, que al final la passió ens fa pujar el nivell qualitatiu dels vins a dalt de tot, no? Podem estar contents i orgullosos de pertànyer en aquest territori privilegiat i fer aquests grans vins que estem fent a dia d'avui.
1: Vaig parlar de l'època de l'origen romà, però en el segle XIX la comarca va ser una de les zones amb més vinya de tota Catalunya.
5: De fet, sí, el Bages era la zona amb més superfície de vinya, just quan ens va arribar quan va aparèixer la filoxera. Per diferents motius socials la vinya va perdre en valor, importància, en superfície, però la vinya ha tornat, l'estem reapareixent els que ens dediquem al món del vi i apostem clarament per la vinya, novament.
1: Quins reptes teniu de cara als propers anys? El canvi climàtic també us afecta?
5: Pel que fa al canvi climàtic ens hi estem adaptant. La veritat és que no és fàcil. Estem en unes condicions poc habituals i poc normals i això fa que encara ens haguem de professionalitzar més amb el tema de vinya. Pensar que la vinya en un moment determinat s'ha de poder regar i donar allò que necessita. L'impacte climàtic és present i ens hem d'adaptar.
1: Com a vicepresident de la DO Pla de Bages, de cara als oients, per què hem de provar els vins d'aquesta DO?
5: Bé, perquè entre altres coses som molt propers i al final els productes de proximitat, com ara el vi, entre altres coses, jo crec que és la millor aposta que podem fer per fomentar, per conservar, si volem un territori endreçat, que hi hagi una activitat agrícola, doncs hi hem de col·laborar tots. Al final, consumir producte de proximitat vol dir que estem mantenint tot això molt viu.
1: La varietat blanca del Picapoll s'ha convertit en el gran emblema de la denominació Pla de Bages. Al mateix temps, els celebradors també han impulsat la recuperació d'altres varietats tradicionals, mandó o sumoll, gairebé desaparegudes fa només unes dècades. Amb aquesta aposta per la identitat varietal és compartida per molts dels cellers que integren la denominació. És el cas d'Exhibis, un projecte de l'any 2009, que va recuperar l'activitat vitivinícola en unes finques amb una llarga tradició històrica situades al nord de la comarca. El celler treballa per recuperar el caràcter singular dels vins del Bages sota la direcció de l'enòleg Joan Soler. El seu propietari, Joan Fernández, considera que la recuperació de la història és una de les grans missions dels celebradors actuals.
6: Mira, els vins d'Exhibis són vins que representen la història mil·lenària de la finca de Can Serra dels Exhibis. Exhibis és el cognom d'una família des del segle X i elaborem vins amb varietats que representen tots aquests mil anys de història, no? Treballem amb varietats més antigues com són la Somoll i la Mandó, dues varietats que tots els cellers de la DO Pla de Bages estem treballant, i treballem també amb la Macabeu i la Picapoll, i sobretot la Picapoll com també varietat molt, molt nostrada. Aquests representen aquesta part més antiga de la història i treballem llavors amb la Cabernet Sauvignon, que és una varietat que a la nostra zona s'hi ha adaptat molt bé. És una varietat internacional nouvinguda que ara ja és nostra. Jo ja diria que és local per mi, no? Jo em dic Fernández, soc el meu pare andalús i jo estic aquí i ja sóc un català més, no? Jo crec que la Cabernet Sauvignon és això, és una varietat que ha vingut al nostre territori, s'ha adaptat molt bé i és una supervarietat, no? El nostre enòleg, en Joan Soler, és per mi un mestre i elabora vins molt xulos. Jo sempre dic que no som millors que ningú, sinó que som singulars i diferents, i dins el Pla de Bages també som una zona, estem en una zona ja més muntanya, estem a Navàs, la zona nord, per tant de pla no en tenim res, i aquí canvia també una mica el tipus de sol, la profunditat de terra i tal, i per tant tenim collites menys abundants, però amb raïm més concentrat, no? I això també jo crec que és un punt diferencial dels vins d'Exhibis.
1: Quan parla d'aquesta història de tants segles enrere, no sé si això és un repte o és una pressió més aviat afegida. D'aquesta llarga tradició, no?, i de conservar aquesta tradició.
6: Jo crec que més aviat és un aprenentatge, perquè si havíem estat la zona amb més vinya de tota Catalunya, amb diferència, 27.000 hectàrees de vinya cap a l'any 1870-1880. De fet, tot això, hi ha hagut un trencament bastant gran. Actualment, la de Pla de Bages, tenim unes 500 hectàrees, imagineu, no?, la diferència que hi ha. I, per tant, hi ha hagut un trencament cultural amb el vi, i d'alguna manera la nostra feina és recuperar aquest coneixement, recuperar aquestes varietats i recuperar aquesta història. Gibis n'és un exemple. Era una finca, té unes 380 hectàrees, gairebé tot havia estat vinya, a plena muntanya, cosa sorprenent, i havia tingut, em sembla que eren 36 parcers, no? Que són molts. I ara tenim 12 hectàrees de vinya, però és que hi havia hagut un moment que ja no hi havia hagut vinya, no? Llavors, d'alguna manera, Gibis és com un exemple, no?, que jo crec que en general tota la Diopla de Bages està fent, que és recuperar aquest passat, no?, i donar-li un impuls en el sentit de recuperar història, recuperar varietats i fer-ho de manera qualitativa, és a dir, amb vins de qualitat.
1: Vins de qualitat, evidentment que després tenim els consumidors. Qui trobaran en els vins, en aquest cas del celler Exhibis?
6: Jo crec que Exhibis elaborem... Mira, Exhibis fem quatre vins, i jo crec que els quatre són quatre públics diferents, no? La Valentina, que aprofito per explicar que la Valentina és l'última persona que va portar el cognom Exhibis com a primer cognom, l'any 1594, es casa amb un tant Francesc Serra, i d'aquí el Can Serra dels Exhibis. Tenco parèntesi, és un vi blanc fet de macabeu i picabull blanc, i que busca també aquest públic de vins blancs, però que ja vols vins blancs amb una certa xitxa, vins per menjar, fins i tot aquest consumidor de vi negre que ja s'està passant al blanc, no? Que, doncs, la Valentina seria el seu vi, no? Elaborem l'Estines, el nostre vi jove, que és un vi que jo sempre dic que ho té tot, no? Perquè té totes les varietats que tenim plantades, doncs, per ordre seria la Mandó, la Garnatxa Negra, la Cabernet i la Somoll, i és un vi molt polivalent, que crec que és molt tot públic, però sobretot públic jove. La Ras, del nostre vi clàssic, no? aquell vi que un espera, no? amb aquella untuositat, no? Amb aquell pes, però alhora amb la lleugeresa final que ens dona la Somoll. I la Baula com un petit tresor d'un vi més aborgonyat, per entendre'ns, no? Menys capa, menys grau, que ens representa la part més antiga de la història d'Exhibis, que estaria fet 50% Somoll i 50% Mandó, no? Per tant, són quatre vins fets de les no mateixes vinyes, perquè cada vinya la vinifiquem per separat, però sí de les vinyes de Can Serra, i que són perfils de vins diferents, no? I això ens encanta, perquè dins d'un estil, no? I a més l'estil de vinificar d'en Joan Soler, doncs tenim quatre vins que representen quatre públics diferents.
1: Vins amb història, vins amb qualitat i vins molt i molt vinculats a la comarca, que d'això es tracta, no?
6: Sí, sí, de fet, vinculats en el sentit de que el circuit curt, el producte de proximitat, per nosaltres és el més important. Tenim la sort que al Pla de Bages es consumeixen molts plans de Bages. A les cartes dels nostres restaurants i de les botigues hi trobes varietat de vins del Pla de Bages, cosa que anys enrere no passava, i tenim un consum intern alt. I això és molt positiu, perquè el que vols és que t'estimin a casa, no? Avui estem a Sant Andreu.
1: Estem a prop.
6: Estem a prop, i aquí estem, en aquesta tasca, que el veí del costat també ens estimi,
1: La Diopla de Bages viu un moment de consolidació gràcies a la feina dels seus cellers i també l'aparició de nous projectes familiars que han apostat pel territori durant l'última dècada. Tot i així, el sector és conscient dels reptes que haurà d'afrontar. El principal és l'adaptació al canvi climàtic, una realitat que ja condiciona els treballs de la vinya. Malgrat les dificultats, els elaboradors es mostren convençuts que el futur passa per continuar apostant per la qualitat, la identitat i el producte de proximitat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'enòleg Joan Soler assegura que fer vi és traduir la història, el paisatge i la cultura d'un territori en emocions. L'enòleg del celler de Can Serra dels Exhibis reivindica la identitat dels vins del Bages, la recuperació de veritats històriques i la necessitat de preservar un patrimoni vitivinícola únic a Catalunya. Parlar amb Joan Soler és parlar de vi, però sobretot parlar de territori. L'enòleg, fundador i copropietari del celler Exhibis, situat a la finca de Can Serra dels Exhibis, al municipi de Navàs, entén cada ampolla com una manera d'explicar una història que remunta segles enrere. Una història vinculada a una finca documentada des de l'any 1297, que apareix citada amb el nom de Mansos Exhibis i que avui continua viva a través d'un projecte que combina tradició, innovació i respecte pel paisatge. La finca, situada a uns 500 metres d'altitud al nord del Bages, és un dels exemples més singulars de la nova viticultura bagenca. Des de l'any 2009, Exhibis treballa per recuperar el caràcter històric dels vins de la zona, posant en valor varietats autòctones, tècniques tradicionals i una manera d'entendre el vi profundament arrelada al territori.
1: Doncs partint de la base de que la història, la identitat, l'arrelament, la tradició, la singularitat, portar tot aquest relat en el gust del present és una fortalesa inevitable de marca, doncs evidentment influeix de la manera més positiva possible, no? Que el nostre passat no para d'inspirar, i així com amb nosaltres a la resta de comarca, el nostre futur.
2: Que de fet aquesta filosofia també és molt la filosofia de la Deopla de Bages, no?
1: Mm-hmm.
2: Aquesta història, no?
1: Correcte, el Bages és una comarca que ja el seu nom ja li ve de Bacus, del déu romà del vi, que ja els romans ja la van batejar amb aquest nom, que va derivar Bacacis, etc. I és la zona més gran de vinya que mai ha tingut Catalunya. És a dir, el Bages, l'any 1892, l'any que va entrar la filoxera, tenia 27.200 hectàrees de vinya, i si mirem avui en dia el Penedès, que inclou el Cava i tot això, entre Alt, Baix Penedès, Garraf, Anoia Sud, Baix Llobregat Nord, no arriba a les 24.000 hectàrees. És a dir, posem 27.000 hectàrees en una sola comarca, doncs això deixa un patrimoni bestial en tradició, en oficis, en margeres, en barraques, en patrimoni arquitectònic vinculat a la viticultura, i no només això, sinó també un patrimoni varietal que estem recuperant darrerament i que avui en dia molts de vosaltres ja podeu trobar bàsicament amb el picapoll blanc com a estàndard, però també el picapoll negre, el mandó, el somoll i molts altres que vindran, com hi ha la malvasia blanca roja, que aquest any que ve serà el primer any que l'haurem incorporat.
2: Quins aspectes fan únics aquests vins elaborats a Navàs, dins de l'ADO Pla de Bages i des del celler que porteu vosaltres Exhibis?
1: Doncs aquí ja, quan anem ja al particular d'un celler, ja no només hi ha l'escenari general històric de les veritats com el somoll, el picapoll, també el macabeu, que també era típic de la zona, el mandó, etc. També hi ha la singularitat del celler, 500 metres d'alçada, el celler més al nord, situat ja a tocar de Solsonès i de Berguedà, 500 metres d'alçada, això implica maduracions una mica més tardanes, vins una mica més elegants, i també intervé la capa humana, també, no? Quins són els vins que a mi m'agraden al final, que són els vins que faig, no? A mi m'agrada justament accentuar el que l'alçada ja em dona, que és aquesta elegància, aquesta frescor, aquest respecte cap a la fruita, netedat, i en el cas de la baula, que només és somoll i mandó, doncs retrobar aquest vi que, com diu el nom, és la baula perduda, és l'eslabó perdut dels vins de casa nostra, no?
2: Suposo que el que ara està comentant, els vins que més li agraden, això és, ha de ser 100% la feina que ha de fer un enòleg, vins que els agraden o vins que poden agradar.
1: Mira,
2: o és el repte o aquesta pregunta que sempre es fa?
1: Ara farem una parafrasejarem un d'aquells mítics historiadors, qui no diu que és el Churchill, diu que és el Woody Allen, qui no diu que és un altre. Aquesta diuen que era de Groucho Marx, que diu que en la vida no sé el secret de l'èxit, però sí el del fracàs, que és voler agradar a tothom. Al final, sí que jo com a tècnic, quan assessoro cellers grans, t'has de cenyir una mica més a uns estàndards que la gent accepti, que no rebutgi, però el que sí que quan anem cap a produccions petites, la tendència cap a lo identitari, la tendència cap a fer uns vins una mica més escurats cap a la identitat, cap a la diferència, jo crec que és una bona cosa, perquè és el que al final el que et fa distingir. I quan tu estàs en un celler petit com és Exhibis, que estem fent unes 30.000 ampolles l'any, això doncs és un celler petit en concepte a tots nivells, per un celler doncs evidentment t'has d'especialitzar una mica més i has de connectar amb la gent sempre pensant que has de ser agradable, i això ho sap tothom, i entengui o no si s'acabaria l'ampolla o no, però davant del dubte sempre amb una mica més d'accent identitari, que és el que et dona la diferenciació davant de les grans marques i davant de les grans zones.
2: Evidentment, intentar diferenciar-se de la resta. Exhibis va ser pioner en la viticultura biodinàmica al Bages. En què consisteix treballar la vinya amb aquests criteris?
1: És entendre que el món no només existeix allò que podem veure i tocar, sinó si creus que també hi ha coses que ni es veuen ni es toquen però tu sents que hi són, com les treballes? Clar, es fa difícil. Des de joves ens acostumen a treballar amb la matèria, vull dir, ara darrerament ens acostumen a una certa gestió emocional de la nostra vida i de les nostres relacions, però com gestiones la part, diguem-ne, més intangible d'una planta, no? Estaria més proper al concepte d'homeopatia per les plantes, estaria més proper al treball amb les llunes, que tot i ser clarament material, perquè la lluna mou hectòmetres cúbics de mar cada any, com no ha d'influir sobre l'aigua, que bàsicament també són les plantes com són nosaltres, i és una descripció de com tu pots arribar a treballar sense despendre's en absolut, és a dir, tenint molt en compte que la intenció amb què fas les coses, com diu la quàntica, també influeix en el resultat d'allò que elabores. I en la biodinàmica vam trobar el com aquest sisè sentit, o com aquest cable suelto, que pots dir, com ho podem acabar treballant en la nostra agricultura, doncs d'una manera molt burda i molt imprecisa, però perquè els oients ens entenguin, la biodinàmica pot arribar a acollir tota aquesta voluntat de treballar aquest intangible.
2: Com respon la vinya al canvi climàtic? Suposo que és un dels reptes, no?, dels diferents cellers, no?
1: Evidentment influeix, el que podríem dir d'entrada, va influint en baixades de produccions, va influint en avançades en la collita, va influint d'una manera molt diferent a com ens esperàvem també la planta. Pensàvem que hauríem d'anar cap a varietats més tardanes perquè acabessin madurant a èpoques més fredes, i ens estem adonant que no, que els millors resultats són justament avançant la collita de les varietats primerenques, perquè després d'haver passat totes aquestes calors la planta arriba al setembre esgotada i gairebé no pot seguir treballant entrat a l'octubre per madurar els raïms. És a dir, estem aprenent amb ella, observant, i com sempre amb una cura d'humilitat de gestionar de la millor manera que podem una cosa que no està descrita, que és la millor cosa per fer, però esperem que les generacions que ens vinguin al darrere almenys deixar-los la nostra experiència com a testimoni.
2: Avui a Sant Andreu de la Barca presenteu quatre vins del vostre celler. Com definiries aquests vins que avui presenteu a Sant Andreu de la Barca?
1: Mira, les tines...
2: Hi ha molta feina darrere, evidentment.
1: Sí, les tines, que és el negre jove, però que li diem les tines perquè està criat amb tines de pedra de l'edat medieval, del segle XIV, que és com se feien els vins a casa nostra, i per això es diu les tines, no? I el que té la pedra és que no dona, no altera el gust del vi com sí que fa el roure, i per això en diem les tines. I és un vinagre jove, directe, recte, que és la sensació de menjar fruita com cap altre vi de la gamma et pot donar. Hi ha la Valentina, que rep aquest nom perquè va ser l'última pupilla que va tenir el cognom d'Exhibis, Valentina d'Exhibis, al segle XV, i en honor doncs a l'última pupilla Exhibis li fem el blanc, que és macabeu amb picapoll, amb una mica de fusta sense que es noti, però per donar estructura, amb aquests blancs per entendre'ns una mica més el perfil Godello, com pot ser un Xarel·lo o una Garnatxa blanca, vins blancs d'estructura, podeu trobar amb la Valentina. Hi ha la Rasa, que és un vi inevitable. Als anys 80, quan es va recuperar la vinya a la comarca, es va fer buscant els grans líders mundials, que és el que es feia als 80, Falou de Líder, que es venien cabernets, merlots, sirà, xardonés, doncs la zona va tornar a plantar vinya emmirallant-se amb aquests referents universals, i d'ells n'ha quedat un amor que jo tinc cap a la cabernet, com es comporta a casa nostra. Per tant, la rasa com a vida reserva de casa doncs té un 60% de cabernet, però hi ha somoll i mandó, que és el que trobem de manera pura amb la baula, que l'he esmentat abans, que és aquest eslabó perdut, aquesta baula perduda dels vins de casa, que és només amb somoll i mandó, fermentat amb àmfora, sense llevat afegit, és a dir, un clar exemple de com podien ser els vins al Bages, i molts dels que bevíeu aquí al Baix Llobregat, perquè el principal mercat era Barcelona. Els vins, quan baixaven els pagesos del Bages o els traginers del Bages, quan baixaven a vendre via Barcelona, doncs hi paraven aquí a Sant Andreu. Segur que un vi molt semblant a la baula és el que aprenien del Bages.
2: Per tant, aquí hi ha aquesta tradició i sobretot aquesta connexió, no?, al Pla de Bages amb Sant Andreu Barca. Una última pregunta, Joan Soler, com a enòleg, d'on li ve aquesta passió, aquest interès pel món del vi?
1: Mira, jo tant de pare com de mare vinc de pagès, i els caps de setmana pagès a mi em van fer estimar molt la natura, la vida pagès. Jo d'entrada volia ser veterinari, però per la idea idíl·lica de prendre cura dels animals, i llavors em vaig adonar ja a l'adolescència que jo volia dir sang, no suporto la sang, sóc aprensiu, em desmaio encara quan una filla meva es fa un tall i veig sang, no ho suporto, amb la qual vaig decidir canviar el món dels animals pel món vegetal, amb aquesta obstinació, em seguir en contacte amb la terra, amb la natura, amb lo rural, i va ser un professor mentre estudiava enginyeria agrònoma a Barcelona que em va fer estimar el món de l'enologia, que conté aquesta àurea, aquest glamour que li podem veure, aquesta que després vas entenent que justament és aquesta capacitat de traduir cap a sensacions un patrimoni varietal, un clima, un saber fer d'una zona, com tot això s'acaba vinculant a unes percepcions organolèptiques, a un gust, a un sentit, a un gaudi, com cap altre producte agrícola doncs dona avui en dia, i em va acabar atrapant fins avui en dia, que ja no sé fer una altra cosa que vi.
2: I això significa també explicar una professió amb passió, no?
1: Sí, perquè qualsevol cosa que explico jo la veig, jo sé explicar el per què, no? I a darrere de cadascun, de quan m'has dit explica'm els vins que provareu, a darrere de cadascun hi ha una idea.
2: I una història.
1: I una història, i quan enmig d'una barema tu has de prendre una decisió, sempre vas a veure de la font, sempre vas a dir no, si aquesta garnatxa és la garnatxa que ha d'anar cap a les tines, ha de tenir aquest punt de maduració, s'ha de fer així, perquè et vas trobant com tots en el dia a dia, que ha de ser, vaig primer aquí o vaig primer allà, o m'he d'ocupar d'això, ostres, he de prioritzar coses, què prioritzo? I tots anem a la font, tots anem als nostres principis, tots anem d'allà on bevem com a persones, no? I això sempre ens ajuda a triar què és el que prioritzem. Doncs els vins igual, no? Cada vi té les seves característiques, i a l'hora de decidir sempre vas a aquesta font de l'origen, del concepte, del criteri, del que explica aquell vi per prendre la decisió.
2: Finalment, si busquéssim una definició de la feina de l'enòleg, quina definició ens diria?
1: Jo, per mi, és acceptar el repte i la responsabilitat de mantenir un ofici vinculat a una terra de fa molts anys, de traduir a sensacions tot un patrimoni cultural, agrícola, varietal, cap a unes sensacions que facin que el teu producte tingui un forat en el mercat que permeti, i aquí hi ha el repte més gran, que les generacions futures tinguin oportunitats de seguir-se quedant en el territori, cuidant vinya, mantenint aquesta memòria, cuidant el paisatge i fent que la gent que viu en un territori se senti identificat i vinculat en la seva terra amb la identificació d'aquest producte també.
0: El marc de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ens ha pogut atestar 4 dels vins del celler Exhibis. S'ha realitzat un maridatge gràcies a la creperia Essència. N'hem parlat amb Mr. Tomàs i també amb el Xavi Fuster.
3: Bé, una vegada que hem parlat, evidentment, amb Rubins, de quins vins anaven a posar, sempre mirem de posar coses que combinin amb els vins. Aleshores, el primer serà un formatge de cabra del país. Hem agafat una marca d'aquí del país, que és un semi, més que res perquè si poses un de molt fort, després el vi no el disgustaria saber. I hem posat una mica de marmelada de frambuesa, aquesta seria la primera etapa.
4: La segona etapa és un carpaccio de bou amb una mica de rúcula i escames de parmesà, no?
3: Aleshores, el tercer, aquest l'he fet jo, que ha sigut croquetes de pernil ibèric. Bueno, aquesta és obra meva i em fa il·lusió, i posarem dos croquetetes de pernil ibèric.
4: I per acabar, amb l'últim vi, dos trufats de xocolata, que li pegàvem a l'últim vi.
2: Us heu posat d'acord ràpidament a l'hora d'elaborar aquest maridatge?
3: Bueno, sobretot a mi m'ha marcat bastant Rubins el que volia. L'únic que vaig fer jo són dos canvis, el de les croquetes i el de les trufes que vaig proposar-lo jo.
2: Difícil fer aquestes combinacions, aquests maridatges, que finalment combini perfectament?
4: Bueno, normalment no. Com que ho parlem abans, amb la qual cosa es pot combinar bastant bé.
2: Per tant, contra més informació i a més provar a fer un tast dels vins ajuda encara més, no?
3: Sí, a més que nosaltres ja portem bastant temps col·laborant amb ells i més o menys ja anem, a part que a mi el món del vi sempre m'ha agradat molt, i bueno, més o menys ja anem aprenent una mica en cada vi, però bueno, és igualment, sempre tenim la seva última paraula perquè ens diguin si està bé el que hem proposat, sempre.
2: Què suposa per vosaltres participar en una fira del vi?
3: Bueno, a mi com sóc tan dinàmica i ara estic jubilada, a mi fa il·lusió tot el que sigui fer coses i pel poble, perquè m'agrada conèixer molta gent al poble i m'agrada molt fer coses per aquí.
4: Igualment, sí, simplement és curar amb el poble, la gent ens coneix i sempre fem nostres a la festa major també tasta de vins amb ells, amb la qual tot ajuda.
2: Per tant, ja teniu experiència, no?
3: Sí, perquè la festa major ja hem fet, ja portem 3 anys, no, em sembla, i aquest any també, per la de la primavera, també vam fer una dintre del local, que també, bueno, a la gent li va agradar molt, i pensem que, bueno, això està bé, és una bona col·laboració de dues empreses d'aquí del poble, com té que ser.
2: I a més, avui un maridatge amb una DO ben a prop de Sant Andreu de la Barca, com és la DO Pla de Bages.
3: Pues sí, a més fa molta il·lusió, perquè, bueno, tenim que fer país, està claríssim.
2: I producte local, no?
3: Sí.
2: De proximitat.
3: Tot és de proximitat, sí.
0: La DO Pla de Bages, protagonista de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca d'aquest any 2026, i un dels seus cellers, Exhibis, un celler que no només elabora vi, sinó que també treballa per preservar la memòria d'una comarca que va convertir la vinya en una forma de vida i que avui en dia continua trobant en ella una de les seves principals senyes d'identitat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I anem amb d'altres qüestions. Aquesta setmana el Papa Lleó XIV ha estat a Catalunya, concretament a Barcelona i també a Montserrat. Hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques què opinaven de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Ha preguntat el nostre company Joel Carrasco.
2: La visita del Papa ha generat reaccions diverses entre santandreuencs, que no s'han mostrat indiferents davant un esdeveniment d'aquestes característiques. Al carrer, les opinions van des de qui ho veu com un fet històric i rellevant per a la comunitat cristiana fins a qui ho considera que no té un impacte directe en el seu dia a dia. Entre els entrevistats, algun destaca la importància simbòlica de la figura del Papa i el seu missatge, mentre que d'altres qüestionen el paper actual de l'Església en la societat.
3: Doncs és una visita assenyalada sobretot perquè és el centenari d'Antoni Gaudí, un dels millors arquitectes de la història de la humanitat, i es celebra la consagració de l'estrella i com és un acte religiós, catòlic, doncs és normal que vingui aquí.
2: Et consideres una persona religiosa, catòlica, una persona creient, no creient? Quina forma tens tu de relacionar-te amb la fe?
3: A veure, la meva fe sempre ha estat influenciada pel catolicisme, perquè vivim en una societat catòlica. En el meu cas particular, jo vaig estar en una escola de monges quan vaig fer tot el que va ser a la primària i després el batxillerat. I doncs jo tinc una manera de veure la fe d'una manera diferent del que té el que seria la institució eclesiàstica, i per tant no sóc practicant, però sí que tinc fe. I doncs a mi, per exemple, l'Església no em representa per moltes raons, però la principal és perquè sempre he sigut el garant d'aixoplugar moviments feixistes com el de Hitler, que el van recolzar un papa, o per exemple en aquests casos de pedofília, que sempre han sigut la vergonya de la institució eclesiàstica i per vergonya de nosaltres també.
2: Tens previst assistir a algun dels esdeveniments relacionats amb la visita?
3: No.
2: Quina és la teva opinió sobre el paper del papa i de l'Església en la societat actual?
3: A veure, vist el que he vist aquests dies allà a Madrid, considero que és una manera de mostrar el tipus modo fan, vull dir, exhibir-se i anar pels carrers i tal. Ho equiparo una mica al tipus de sentiment de la gent que l'ha de veure perquè si no, no surt a la foto veient el papa. És una mica com els, diguéssim, els cantants de rock and roll i els grans artistes. I des d'un punt de vista eclesiàstic, si segons diu ell està més a la corda de governs que siguin antitrumpistes, que ja s'hi ha enfrontat, o pensant en els més necessitats, que és el que hauria de fer sempre l'Església, doncs diguéssim que aquest papa segueix una mica la corrent de l'antic i pensant una miqueta més, o posa èmfasi en pensaments més senzills, més pensats per les persones.
2: Si poguessis fer una pregunta al papa, què li diries?
3: Què n'opina dels casos de pedofília, si està d'acord, i què n'opina del paper històric de l'Església durant tots els segles de la humanitat.
2: Què significa per vostè la visita del papa?
4: Bueno, una tonteria, sincerament. Penso que totes aquestes despeses que s'estan fent amb aquest viatge es podrien aprofitar per altres coses molt més importants i que per la societat significarien molt més que no la visita del papa, sincerament. Si vol vindre el papa a Barcelona, que vingui, que es doni una volta i ja està, però no fa falta aquest xou.
2: Quina relació té vostè amb la fe? És practicant? Creu en
4: no,
2: Déu, no?
4: No, no. No, no, sóc laic.
2: Si tingués el papa davant, tingués una trobada amb ell, què li diria? Quina pregunta li faria?
4: Bueno, pues si li ha agradat la ciutat.
2: Què li sembla que el papa, aquest nou papa, i que visita Barcelona, que està obert a la gent, que està fent discursos sobre els problemes que té l'Església com la pedofilia, què li sembla aquest papa?
4: Bueno, jo és que no segueixo les activitats del papa, sincerament. M'és igual. Mira, quan l'Eglésia i el Vaticà ha tingut oportunitat de fer coses, no ha fet res. El tema de la pandèmia, per exemple, què va fer l'Eglésia amb el tema de la pandèmia? No va fer res. No va fer res. Vull dir, tots els temes socials i tal es van abocar. I l'Eglésia? Per mi és un muntatge, això.
2: Què opina vostè de la visita del Papa a Barcelona?
5: Espectacular. Lástima que no pueda ir hasta Barcelona. Porque me di cuenta muy tarde que había que sacar las entradas para lo del estadio y la Sagrada Familia, pero espectacular.
2: Entonces es una visita que a usted le gusta, que le gustaría participar en ella.
5: Perfectamente, sí.
2: ¿Qué relación tiene usted con la fe?
5: Toda la del mundo, porque mira, soy una superviviente y una guerrera de 3 cánceres de pulmón. Aquí estoy luchando contra el tercero. Así que...
2: ¿Fe le ayudó?
5: Sí, me ayuda porque creo en Dios, no soy una... soy, como digo yo, católica, apostólica, romana. No estoy todos los días en la iglesia, pero sí creo en Papá Dios. Que hay un Dios para todos y es lo más bonito que hay. Y tener poquito la cabeza bien amoblada y positiva.
2: ¿Qué cree que representa hoy en día en el siglo XXI una institución como es el Vaticano, el Papa? ¿Qué valores aporta a la sociedad?
5: Muchísimo, sobre todo, no sé si viste ayer el discurso en el Congreso de los Diputados. Le dio a todo el mundo y cada quien se tuvo que coger lo que era para él. Espectacular, de verdad que sí.
2: Si usted tuviera una cita con el Papa, tuviera un minuto, ¿qué pregunta o qué preguntas le haría?
5: Le pediría su bendición y que me ayude y que pida por la paz del mundo, que es lo más importante, porque estamos bastante revueltos con tanta guerra, tanta cosa, tanta inhumanidad, que ore por la paz del mundo.
2: Es importante entonces una figura como el Papa en un mundo con tantos conflictos.
5: Para mí sí, habrá quien piense distinto, pero para mí es súper, súper importante.
2: ¿Qué opina usted sobre la visita del Papa a Barcelona?
6: El que sea creyente me parece muy bien, es una personalidad de que es única en el mundo, y que bueno, cuando viene, por lo menos, yo no soy católico, pero por lo menos pienso que está bien la visita de vez en cuando que vayan saliendo. Lo que pasa es que es eso, que los gobiernos tienen mucha afinidad con la iglesia y sin embargo hay otras religiones que se olvidan de ellas. Por lo tanto, pienso que bueno, como figura, como el Papa, vale, pero como porque es un jefe de Estado.
2: Entonces, ¿le parece bien, le parece mal que se paralice toda Barcelona para la visita del Papa?
6: La verdad es que no me gusta. No, porque hay que tener en cuenta que hay mucho trabajo y con esto lo único que se hace es entorpecer a toda la ciudadanía para darle ventaja a otra persona que es, ya te digo, un primer ministro de cualquier país. No hacen eso. Cuando van de visita los presidentes de gobierno a otros países, no hacen eso. Y el Vaticano no deja de ser otro estado.
2: ¿Usted participará en alguna cosa de la visita del Papa?
6: No, absolutamente. Yo no estoy conforme con ellos, pero por lo tanto yo los respeto, pero yo no haré ninguna actuación con ellos.
2: Si tuviera un ratito con el Papa y usted le pudiera hacer una pregunta, ¿qué pregunta le haría al Papa?
6: Pero yo lo único que le diría es que, ya que su gobierno tiene muchísimo dinero y tienen por todo el mundo, es que se dedique más a los pobres.

0: Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest divendres torna la Festa Jove a l'Ermita de Santa Madrona.
2: Aquest divendres 12 de juny torna una de les cites més esperades pels joves de Sant Andreu de la Barca, la Festa Jove de l'Ermita a Terra de Nou, a l'emblemàtic espai de l'Ermita del Palau, a partir de les 22 hores de la nit, amb una programació carregada de bona música. Els DJs locals Gabriel Grau i DJ Josep seran els encarregats de fer ballar el públic fins a les 3 de la matinada, amb sessions que prometen energia i varietat de sons actuals. L'organització a càrrec de l'àrea de joventut de l'Ajuntament manté la fórmula que tant va agradar en les edicions anteriors. Entrada gratuïta i la possibilitat que cada jove porti el seu sopar per gaudir d'un ambient distès i festiu a l'aire lliure. El regidor de joventut, Javier Romero, assegura que han sigut els propis joves que els han reclamat que torni aquest esdeveniment quan abans millor. Romero ens explica per què, per a molts, és tan especial aquesta festa.
3: Doncs mira, perquè és ja la tercera edició d'aquesta festa jove que inicialment doncs, la posem al calendari de joventut com per inaugurar el bon temps, no? La primavera, i fer una oferta lúdica pels nostres joves, i que estava prevista per realitzar-se el 9 de maig, però malauradament per la pluja es va haver de moure, però teníem clar que tot i que fos una mica més tard volíem tenir aquesta activitat perquè ha estat molt ben rebuda les edicions anteriors i doncs vam veure perfecte incloure-la dins del programa del Sabarca Fest, no? És molt important doncs, perquè els nostres joves ens demanen espais d'oci i de socialització als nostres carrers i que per tant doncs, portar aquestes festes són espais pensats perquè gaudeixin.
2: Per qui no la conegui encara, ens pots explicar per què la Festa Jove de l'Ermita la recupereu any rere any?
3: Doncs perquè va ser una proposta que va néixer des de l'Espai Jove i com dic ha tingut molt bona rebuda en les edicions anteriors. Intentem que sempre estigui d'alguna manera arrelada a talent jove de la ciutat i en aquest sentit en la primera edició vam comptar amb un grup de música local, en la segona edició vam tenir també un artista drag local i enguany l'aposta ha estat per introduir DJs joves locals, no? En concret, bé, la programació de la festa va amb un inici a partir de les 10 de la nit amb un bingo musical que hem replicat durant els 3 anys i és una activitat que ha tingut molt bona rebuda sempre. És quelcom que no es reprodueix en altres espais en el calendari de joventut, és un bon moment i sempre ha estat molt ben valorat i a partir d'aquí després a 11:45 iniciem els DJs i comptem primer amb Gabriel Grau i a partir de la 1 amb DJ Josep, que van ser dos dels concursants doncs, del concurs de DJs locals que vam engegar des de l'Espai Jove.
2: L'últim DJ comença a la 1, a quina hora conclou?
3: Conclou a les 3. Tindrem un espai també per comprar refrigeri i és una activitat oberta, gratuïta per la ciutadania. Sí que recomanem, doncs, disposarem d'una zona de taules i cadires perquè abans del bingo musical la gent ja pugui apropar-se i sopar, vale? Recomanem que porti cadascú el seu popar per ser sopar, per fer una mica sopar popular i després ja doncs començarà l'activitat musical.
2: En aquest sentit, anava a preguntar per això pel sopar, que una de les coses més originals és que la gent ha de portar el seu sopar. Quin ambient es crea amb aquesta proposta de portar el teu sopar a l'Ermita del Palau?
3: Doncs el que busquem és un ambient de germanor, que al final és el que hem vist durant aquesta primera fase de la Festa Jove en les darreres edicions, en l'estona del bingo musical, que s'hi respira un ambient lúdic, un ambient festiu, però també un ambient una mica més de caire familiar en el sentit de, tot i que ser una activitat enfocada al públic jove, doncs que et fa com estar amb el teu grup d'amics, xerrant, passant-ho bé, i després ja ve com l'estona més de ball, no?
2: Què els diries als joves que encara dubten de venir aquest divendres 12 de juny a les 10 de la nit?
3: Doncs que no s'ho pensin, perquè al final, com sempre dic a Ràdio Sant Andreu, les activitats que promovem des de joventut són activitats pensades únicament perquè les nostres joves tinguin aquests espais d'oci i perquè gaudeixin. Nosaltres sempre hem estat obertes a la participació dels nostres joves a la presa

0: decisions, i en aquest sentit, com també m'agrada sempre recordar, moltes de les propostes del Sabarcafest venen arrel de les que les joves ens van fer arribar a través de les jornades Parlem, així com l'any passat. Però tot i que aquestes jornades ja hagin finalitzat, nosaltres sempre estem obertes a escoltar noves propostes, no? Ens va saber molt de greu haver de cancel·lar l'edició d'aquest any de la Festa Jove, però els joves també es van dirigir a nosaltres per demanar-nos que la tornessin a reprogramar, perquè la vivien amb molta expectativa, i així ho vam haver de fer.
1: Com a regidor de joventut, què significa per tu organitzar aquest tipus d'esdeveniments pels joves al municipi? Donar-los un oci nocturn, que normalment és una de les coses que més reclamen.
0: Doncs efectivament, com bé dius, i així ho hem també constatat durant els espais de l'alcalde dels instituts el passat mes de maig, que molts joves venen reclamant-nos aquests espais d'oci que, malauradament, almenys fins al moment, fa molts anys que la ciutat no té, a través del negoci privat, no? Ens manquen pubs, discoteques on els joves es reuneixin, es trobin i sociabilitzin, no? I si bé això sempre ha de ser quelcom que es gestioni des dels privats, com a ajuntament tenim també el deure d'omplir els nostres carrers de vida, i que no siguem una ciutat dormitori on els nostres joves hagin de traslladar-se a altres municipis a fer aquest oci, no? I per això ens agrada poder dotar del calendari d'activitats amb aquestes festes, doncs perquè és això, tenim el deure de cuidar els nostres joves, i els nostres joves ens estan demanant poder gaudir de festes així.
1: Per acabar, quin és el missatge final que vols llançar als joves que ens escolten ara mateix perquè no es perdin la Festa Jove de l'Ermita d'aquest divendres?
0: Doncs que no se la poden perdre, perquè és una activitat pensada, com dir, perquè la gaudeixin, amb DJs d'aquí, amb talent jove, i que han demostrat que segur farà una festa ben xula, que vinguin a passar-s'ho bé, que gaudeixin amb responsabilitat i seny, però que al final el que volem és això, és trobar-nos a les places amb ells i que gaudeixin i puguin passar-s'ho d'allò més bé.
1: Aquest divendres 12 de juny, l'Ermita del Palau acollirà una nit plena de música, diversió i ambient jove, amb una entrada gratuïta i la proposta Porta el teu sopar.
2: Amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directe. Tornem a més informació el proper dilluns. Atença també a la celebració de la Fira del Vi del Vermut de Sant Andreu de la Barca a través de radiosantandreu.com. Tota aquesta informació també disponible en xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana, i dilluns tornem a ser aquí.

0: directa. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu. Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
3: Chekhov és el clàssic que avui ens recomana Natàlia Cerezo.
4: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
3: I Donar-ho tot és la nova novel·la d'en Jordi Boixadors, publicada per La Campana, amb una narrativa molt ben trobada i uns personatges amb una gran dimensió.
5: És un personatge, la manera de pensar d'ell, d'una manera o altra s'ha de justificar. És a dir, és un personatge que no pren les decisions, que pren moltes decisions, però algunes de les decisions que pren, i concretament una que apareix, no sé, cap al primer terç de la novel·la, el marca molt perquè no la pren. I aleshores ell té una recança tota la vida que l'arrossega, no?
3: La poesia de la Clara Centenera a Evitar la llum, publicat per Edicions Tremendes, ens apropa als paisatges de l'Empordà i a la dualitat entre la llum i la foscor.
6: Uneix una, no, tota una estructura, la poesia per mi almenys és a vegades certs moments de pausa, certes imatges, certs coses molt concretes, no, que en determinats moments doncs necessito com explicar-ho en paraules.
3: I per al final del programa us hem preparat un petit viatge a la vida quotidiana dels romans amb el grup de reconstrucció històrica del Museu de Badalona.
2: I un cop repassat el sumari, entrem en matèria. Posem-nos a escoltar aquesta edició, la 345 de El Calaix, temporada 7, capítol 40. Ah, per cert, tenim un correu electrònic a la vostra disposició per fer qualsevol comentari i suggeriment que ens vulgueu fer. Preneu nota, elcalaix.onalatorre@gmail.com. Us ho repeteixo, elcalaix.onalatorre@gmail.com. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació. I Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Hey!

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
1: Avui us recomano 24 contes de Chekhov. Anton Chekhov, escriptor i metge rus, va néixer a la ciutat portuària de Taganrog el 1860. La seva professió, de metge, li va permetre conèixer a fons tots els estaments de la societat de l'època. Conegut també per obres de teatre com L'oncle Vània o L'hort dels cirerers, en aquesta selecció de contes, amb una traducció magnífica d'Arnau Barrios, podem trobar professores de la Rússia rural atrapades en una vida de tedi i un passat esplendorós, persones que troben l'amor en poblets de costa un dia rúfol, funcionaris amb una barbeta com un taló de peu, tots tan vius, tan tangibles, que gairebé sembla que puguis anar a fer un cafè amb ells. La mort va trobar Chekhov amb la mateixa elegància que gastava l'escriptor amb les paraules. Allotjat en un balneari alemany per tractar-se la tuberculosi, un dia va dir al seu metge que es moria. El metge va contestar tranquil·litzant-lo, va punxar-li un calmant i va demanar xampany. Chekhov va buidar la copa, va somriure i va dir: "Feia molt de temps que no em bevia de xampany", i llavors es va morir. Encara que només tenia 44 anys, va deixar una obra ingent, d'una desena de volums, entre els quals podem trobar aquest fragment del Monjo Negre. Escolteu la primera al·lucinació de Kobrin, un jove amb deliris de grandesa. Unes ones estremien el sègol. El ventijol del vespre li va passar al lleuger arran del cap descobert. Una estona després hi va haver un altre cop de vent, més fort. El sègol va començar a fer remor i al darrere es va sentir la queixa sorda dels pins. El Kobrin es va aturar, esbalaït. A l'horitzó, com un remolí o una trompa, pujava de terra fins a dalt del cel una mànega alta i negra. Tenia uns contorns vagues, però de seguida es veia que no s'estava quiet, sinó que es movia a una velocitat terrible, que es movia precisament cap aquí, de dret cap al Kobrin, i que, com més s'apropava, més petit i precís es feia. El Kobrin es va llançar cap a una banda, al sègol, per deixar que passés. I tot just després de fer-ho, si voleu saber com continua, ja ho sabeu. 24 contes de Chekhov a Club Editor.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Jordi Boixadors és escriptor, traductor literari i músic. Ha publicat diverses novel·les que han rebut l'elogi de la crítica i els lectors, com ara Mentre la neu sigui blanca o L'home que comptava diners. Com a músic, ha publicat diversos àlbums en solitari i és membre fundador de la banda Mala Lletra. També forma part de la companyia de teatre La Pèrfida. Amb poc més de 60 anys, retirat en un poble d'Occitània, el nostre protagonista rep una visita inesperada que desfermarà els records que havia maldat per oblidar. La música, amb en Tomàs, un jove brillant assetjat per les ombres del seu propi cervell, l'amor i la passió amb l'agosarada Eugènia i, sobretot, el fill, a qui mai no ha pogut adreçar-se com a pare. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura amb Mònica Socies.

0: Donar-ho tot és una gran frase i és la novel·la que m'acabo de llegir. He passat per tots els estadis. Estupefacció, posar-me nerviosa, desesperar-me, pensar, però què estàs fent? I després, per altra banda, fer aquest viatge, no? I comprendre la maduresa. I quan arribes al final, entens el significat de tot el que ha anat passant al llarg de la novel·la. Tot i que haig de dir que al principi hagués agafat aquest protagonista i li hagués donat tres toms. Però Jordi Boixadors, autor de Donar-ho tot, publicat per La Campana, no ho he fet, eh, Jordi? No ho he fet.
1: Doncs clar, vull dir, podries haver agafat el llibre i estampar-lo contra la paret.
0: No, això no ho faria mai. No ho faria mai, això. Però realment és un llibre que clar, et fa reflexionar de moltíssimes coses i el protagonista et sacseja, no et deixa indiferent.
1: Bé, m'alegro perquè és el que pretenia, de fet, que en general ho pretenc sempre, que els personatges no deixin indiferent. Bé, és un personatge, té la manera de pensar d'ell, d'una manera o altra s'ha de justificar, és a dir, és un personatge que no pren les decisions, que pren moltes decisions, però algunes de les decisions que pren, i concretament una que apareix, no sé, cap al primer terç de la novel·la, el marca molt perquè no la pren. I aleshores ell té una recança tota la vida que l'arrossega. No? No és el remordiment d'haver fet una cosa que després dius això no ho hauria d'haver fet, allò no ho hauria d'haver fet, que també ens passa al llarg de la vida, tant de bo no hagués fet tal cosa. Però és que trobo que la recança encara és pitjor, perquè, ostres, jo hauria d'haver fet una cosa i no l'he fet. I de vegades ens marca tota la vida. Llavors fa que el personatge quedi encadenat a aquella decisió i continua prenent decisions incorrectes perquè ja no troba sortida. I això, evidentment, sé que algunes persones que llegeixen el llibre es posen nervioses. Però jo els animo que continuï fins al final perquè llavors s'entén tot, com has dit, Mònica. I aprofito per dir que la vaig escriure en primera persona perquè, si no, crec que era molt difícil entendre per què prenia aquestes decisions el personatge. Les que no pren i les que pren.
0: Està molt bé aquest punt de vista, perquè normalment fem les coses és que no ho hauria d'haver fet, però quantes persones al llarg de la vida, quan arriben al final, diuen és que ho hauria d'haver fet i no ho he fet, no sé de què me n'arrepenteixo més. I és cert, eh? Ara, és meravellós. Després, haig de dir que és tot un camí de vida, perquè comencem per aquesta joventut i vas intercalant, no?, la part de més jove i la part de més gran, i aquest final, aquesta maduresa, jo l'he trobada d'una bellesa impressionant.
1: Jo he de dir que quan arribava al final tenia moltes ganes d'arribar-hi, perquè pensava és el moment, diguem-ne, que hi hagi llum. De fet, el llibre està partit en tres, bueno, està partit, té tres. Està redactat, es van alternant el present i el passat en forma de records. I en dos àmbits molt diferents, enmig d'una muntanya, el present, aïllat, enmig de boscos al centre de França, i el passat, bàsicament, a Barcelona. I el personatge va evolucionant, perquè, com bé dius, comença més o menys cap allà als 16 anys, 17, i ja fins als 60 llargs, no? I és una repassada general de la seva vida molt marcada per aquesta recança, però que hi ha una llum al final, que jo tenia moltes ganes que arribés. Tenia moltes ganes que arribés. I llavors sí que és veritat que hi arriba un moment que el personatge ja pren decisions encertades. En el moment en què ell ja és prou madur per prendre-les.
0: Anava a dir, arriba un moment a la vida... Bueno, no tothom les acaba... Hi ha gent que s'ha mort i no n'ha encertat ni una, eh? Però l'evolució natural és que n'aprenguem i al final madurem, que en aquest cas sí que passa. Tu parlaves de tres estadis diferents. Tenim com a tres... L'estructura del llibre està en tres parts. Vertigen, tedi i llum, aquesta llum al final, no?
1: Sí, és una vida vertiginosa que, de fet, correspon bastant al final de l'adolescència, al principi de la joventut, la primera joventut, que, a més, i això ja és una cosa que algunes persones de la meva generació han agraït, perquè jo vaig néixer l'any 58 i això vol dir que el meu primer curs de universitat se li va acudir morir-se al Franco, que ja ho podia haver fet una mica abans, i els que ens vam trobar en aquella edat i en aquell ambient universitari, aquell any concretament, vam viure una mena de revolució de la manera de veure el món. Allò era absolutament meravellós, i a més post-hippie, que ens arribava tot i del maig del 68, que allà ja s'havia acabat i aquí va arribar tot. I aleshores va ser una època bastant turbulenta i es barreja les turbulències personals amb les turbulències de l'entorn. Però, clar, després arriba la vida de la maduresa, que en aquest cas, en aquest personatge, li arriba molt aviat, també com a conseqüència de les decisions no preses. I aleshores entrem en una etapa que per aquest personatge és més tediosa, fins que al final, doncs, madura, triga bastant. Vull dir, clar, cadascú se sap el seu. Hi ha gent que triga més a madurar i gent que triga menys.
0: Triga...
1: No revelaré la meva, no? Perquè no és l'important, l'important és el personatge.
0: Triga i rep, eh? Perquè creu-me que té una capacitat de quedar les coses que li venen i els cops, que jo penso, jo aquesta m'ha de tenir un temple per dintre, perquè si no, no ho entenc, eh?
1: Potser aquest temple és el que fa que maduri també una cosa amb l'altra. Madurar es pot madurar en molts sentits. En el cas d'aquest és encaixar i llavors digerir tot el que li passa. I jo crec que acaba... Jo m'atreveixo a dir que s'acaba bé.
0: S'acaba molt bé. Després de tot el que ha patit...
1: Sí, home, sí,
0: clar, el que ha patit... És bonic aquesta també, aquesta reflexió sobre la novel·la. És bonic parlar amb vosaltres, amb els autors, quan fem les entrevistes. Perquè ara penso, tot el que ha patit, però realment això jo penso que li ha fet valorar fins i tot molt més, i a nosaltres com a lectors també, aquest final. Aquest final. Assegureu-me millor.
1: És un final, és una novel·la que, entre altres coses, parla de la paternitat. I en aquest cas, home, sí, no revelem cap secret, no explico el final, però hi ha una paternitat no exercida. Que
0: ja surt a l'inici, surt a l'inici.
1: I surt a l'inici, hi ha una paternitat no exercida. I aquest és un tema que sí que... Home, actualment, i a més té molta lògica, es parla molt de maternitat, però de paternitat se'n parla bastant menys, no? I aleshores jo vaig pensar, ostres, què sentiria jo i què faria jo si no pogués exercir una paternitat i em veiés impulsat o d'alguna manera obligat, o diguem-ne com vulguem, a no exercir-la. Jo tinc un fill i ara tinc dos nets, net i una neta. I ostres, jo crec que m'ho passaria molt malament. En canvi, hi ha persones que a la vida han decidit, jo no vull exercir la paternitat, au. Però el meu personatge no és així. I aleshores jo crec que aquí hi ha una intensitat que... Jo entenc que el personatge la viu d'una manera, doncs això, molt intensa, em repeteixo.
0: La viu i ens la fa viure perquè realment hi ha escenes que són molt impactants, eh? Jo me n'emporto algunes quantes que no sé, Jordi, si les oblidaré mai. Vull dir que hi ha coses que queden.
1: Sí, algunes són molt fortes, tenen a veure amb malaltia mental. Ell també es veu també bastant al principi de la novel·la que forja una gran amistat al voltant de la música, perquè en el llibre es parla molt de música, es parla molt de teatre, també es parla de caminar per la muntanya, són coses que jo faig i que m'agraden, perquè m'he dedicat uns quants anys a la música i també soc actor i a part d'escriptor, i aleshores d'alguna manera les he ficat aquí dintre. I ell, el personatge, fa una amistat molt al principi amb el germà de la seva gran amiga, còmplice i mig parella, que no acaba de ser-ho, i llavors té amistat amb el germà, que és una persona que té problemes psiquiàtrics importants, i això, doncs, té molt d'efecte en la novel·la. Hi ha escenes bastant potents, fortes, que impacten.
0: El Tomàs, l'Eugène i el Tomàs, els dos germans, sí, que realment... Bé, clar, és que aquesta primera part, no? Vertigen, és la que concentra tot aquest tema de la malaltia mental. Vull dir, ja veieu, eh? Paternitats no exercides, malalties mentals... I això que el títol és donar-ho tot.
1: Sí.
0: I anireu encaixant les peces. Però jo penso que està... Ostres, està molt ben trobat. I ha sabut trobar el to narratiu per mostrar-ho i que el lector ho pugui rebre, no? També és important de quina manera ho escrius. Per llegir-ho... A veure, no és dolç, però sí per llegir-ho bé.
1: M'agrada... Jo em sento molt còmode amb aquest registre. De fet, dels 11 llibres que porto, els que més m'agraden a mi de la manera que escric són de l'any 2000, que costa bastant de trobar, que és Mirades de dona, que eren 8 relats de personatges femenins, i aquest, perquè estan escrits amb un toc a mi que és molt molt com mirant de reflectir com pensem. En aquest llibre jo vaig intentar... A més, la veritat és que em va influenciar bastant una autora sueca que vaig traduir, vaig tenir la sort de traduir, és Iyam Deri, escrivint més o menys intentant escriure com pensem, intentant escriure amb el mateix curs del pensament. Jo em sento molt còmode amb aquest registre. També, clar, amb això m'ajudava també a escriure en primera persona, perquè clar, és més fàcil, no?, que si escrius en tercera persona intentar reproduir el curs del pensament. I jo crec que això fa que et sentis una mica còmode, excepte per la gent que em coneix molt, perquè llavors, quan escrius en primera persona, la gent que et coneix molt es pensa que ets tu. Però no és el cas. És una tria d'estil que jo vaig fer específicament per aquest personatge. I, la veritat, celebro molt que m'ho diguis.
0: És que és important també saber llegir segons quins temes. No és fàcil escriure-hi. Bé, jo en cap moment et haig de dir que no he pensat. Vull dir, jo... t'aprecio molt, només ens hem vist una vegada, però t'aprecio molt i no he pensat que totes aquestes coses et passessin, eh? Però la vida sorprèn a vegades.
1: No, sí que al principi hi ha... Mira, al principi hi ha dos personatges, hi ha dos personatges que estan agafats de la realitat i els he portat a l'extrem, que són precisament l'Eugènia i el Tomàs. Perquè l'Eugènia és una persona... Jo m'he inspirat en una persona que vaig conèixer moltíssim, amb la que vaig tenir molta amistat, però que tenia unes característiques de persona, diguem-ne, amb molta supèrbia, amb molta... i amb molta prepotència, i el poso en contraposició al personatge del protagonista, que és tot el contrari. Això em donava molt de joc, perquè estic portant dues persones a l'extrem que tenen una relació molt forta, que s'estimen molt, però una és, doncs, escolta, trepitjo qui calgui per arribar jo on vull, sí. I l'altra és el contrari, que deixa passar la vida sense prendre decisions. Hi ha un moment en què fins i tot, no desvetllo el final, però hi ha un moment en què el protagonista diu potser m'hauria convingut un palet de supèrbia quan era més jove, que tampoc està de més tenir una miqueta d'autoconfiança. Doncs aquests personatges estan inspirats en la realitat, per això els autors ho fem molt. No? Hi ha algunes anècdotes del principi que les vaig agafar, perquè les he viscut directe o directament, i alguna situació no anecdòtica que també he viscut directament. Per això els autors ho fem sempre. No cal escriure en primera persona, perquè ens alimentem de l'entorn que hem viscut.
0: He sigut benevolent, però després de llegir la novel·la i el que m'has dit, penso que, escolta, ho has fet molt bé, perquè no ho hagués dit, i mira, guaita. Ah.
1: Sí, no passa res. No.
0: Hi ha una frase...
1: Ara, no és la meva vida, però hi ha cosetes. Digues.
0: Hi ha una frase que m'agrada molt i va molt bé amb aquest fragment, amb aquesta tertúlia que estàvem fent. Dic, hi ha dues menes de persones, les que miren l'escenari i les que hi són a dalt.
1: Sí, mira, un amic de l'època, recordo més el lloc, els records són traïdors, però jo diria que el recordo bé, a la plaça Reial, una nit d'aquelles que has begut una mica, l'any, jo què sé, 79-80, quan jo ja començava a compondre cançons i tal, i ella em va dir, hi ha dues menes de persones. Em va dir aquesta frase. Jo me la vaig quedar perquè després és curiós, perquè ell me la va dir, però ell es va quedar sempre fora de l'escenari. I jo en un moment de la meva vida vaig decidir que volia pujar a l'escenari. De fet, he pujat a l'escenari, he tocat en directe, he pujat a l'escenari fent d'autor i he escrit. I pensava, ostres, ell que m'ho va dir, no ho ha fet. I, de fet, una mica el personatge principal de la novel·la, aquest que diem doncs, que deixa que la vida passi, té tocs d'aquest amic meu. Tocs d'aquest amic meu que també, d'alguna manera, vaig agafar. El que passa és que els he portat a l'extrem, els personatges, perquè la novel·la així guanya riquesa.
0: Molt a l'extrem. Si parlem de música, també us identificaré, perquè en Jordi Boixadors, ell forma part del Mala Lletra, del grup Mala Lletra. Jo t'he vist en directe, Jordi?
1: M'has vist? Sí, t'he vist. A veure si va ser el dia que ho vam fer bé o el dia que ho vam fer
0: bé. Ho vau fer molt bé. La Setmana del Llibre en Català, ho vau fer molt bé.
1: Ah, la Setmana del Llibre en Català. Sí. Bé, no és el millor concert, que ens faltaven alguns elements, alguns cantants que no poder venir.
0: Però els que ens esteu escoltant i us agrada molt llegir, recordeu-me la lletra per qui no el conegui, perquè sí, això és...
1: Els Mala Lletra és un grup d'escriptors que també fem música i jo també m'he dedicat a la música i altres potser no s'hi han dedicat, però I n'hi ha un concretament que és més, és músic, bàsicament, que és el Jordi Campoy, sí, que també escriu. Jo diria que en el seu cas és a l'inrevés, però la majoria som escriptors que toquem. I la veritat, ens ho passem molt bé.
0: Vull dir que si els voleu descobrir, xafardegeu com veieu algun concert d'aquests que van fent, sobretot, aneu i disfruteu perquè tindreu música i literatura.
1: Som divertits.
0: Sí. I tornem a agafar el fil de la novel·la perquè... Per acabar, m'agradaria... Jo ara diré tres paraules, i són tres sentiments, que tu hi poses molt d'èmfasi al llarg de la novel·la. La primera és recança.
1: Sí, bé, faig una distinció que potser no és correcta filològicament entre remordiment i recança. Identifico personalment la recança no haver fet allò que saps que hauries d'haver fet, que t'hauria convingut i que hauria convingut fins i tot a l'entorn d'haver fet. I què passa després?
0: I bé, aquesta paraula va
1: sortint. Aquell pes a darrere.
0: Va sortint. Després tenim la rancúnia.
1: Sí. Ostres, un sentiment dels més negatius que hi ha. Perquè no et deixa viure tu i pot arribar a fer mal als altres. Jo no sé si parlo tant de rancúnia en aquest cas.
0: No, més de recança.
1: Però més de recança, sí. El personatge no en té gaire.
0: No, el personatge ell mateix no.
1: No en té, no.
0: No, però surt. I després hi ha també surt poquet, però hi és, l'enveja. Són tres conceptes que jo he agafat aquí. No?
1: Sí, aquí també hi ha una miqueta d'enveja. Jo crec que, a veure, és molt difícil evitar-la, l'enveja. És com allò que... Aquella persona té molt d'ego, a veure, on tenim tots, el que fa la qüestió és com el gestionem. I jo crec que les enveges passa una mica el mateix, allò que dius, a veure, un moment, aviam. Estic sent envejós o és que realment estic avaluant les coses tal com són? Jo crec que val la pena fer-se aquesta reflexió. Tampoc és gaire envejós aquest personatge, però potser li hauria convingut tenir una mica d'enveja i aleshores actuar per millorar. Perquè si la converteixes en algo positiu et pot ajudar a tirar endavant. Però vaja, ara m'estic posant una miqueta massa filosòfic.
0: Ah, però escolta'm, que també dona de sí, la novel·la, sí, per posar-s'hi. Jo ahir he agafat un fragment cap al final de la novel·la, però tranquils, no desvetllo res. Diu, la repressió de les emocions és un exercici que m'ha comportat anys d'entrenament. M'ha dut a viure allà on la gent no vol viure i m'ha carregat el cos de drogues de la farmàcia. I tinc perícia. I és que deixar-nos anar és tan important.
1: Sí. Em feia pensar molt en persones del meu entorn. Dèiem això de les drogues de la farmàcia per persones que he conegut que han tingut problemes de depressió d'aquest tipus que tots en coneixem i amb episodis personals d'haver-ho passat més bé o més malament i de dir, ostres, a veure, com aconsegueixo superar-les, no? I com aconsegueix l'entorn superar-les i quan no se supera. M'he perdut una mica, ara del que deies, però aquesta frase, aquesta és un... Mira, has enganxat un dels meus fragments favorits de la novel·la.
0: N'hi ha molts, però jo ja t'ho he dit que al final, Jordi, o sigui, aquest... Bueno, no al final, al llarg de la novel·la, aquest espai on col·loques, no? El protagonista en la maduresa és preciós.
1: Sí. Aquest és el moment en què jo crec que aquest personatge s'està reconstruint i moltes d'aquestes frases com aquesta que t'ho has dit ara, jo vaig buscar la manera de construir-les des del punt de vista d'estil perquè s'entengués fins al final exactament què volia dir. I amb aquesta, doncs, em sembla que és de les encertades i de les més encertades i això ho he procurat al llarg del llibre perquè s'entengués que el personatge es reconstrueix. Perquè a vegades que jo mateix li hauria fotut tres calabots. Que pensava, no... I aleshores, a l'espai de l'actualitat, que és quan ell està dalt de la muntanya, envoltat d'arbres i de... Que, esclar, jo em sentia molt còmode perquè a mi m'agrada molt això. Personalment, i això es reflecteix, no es pot evitar, doncs és un espai, diguem-ne, que jo el volia lluminós perquè s'entengués que ja es reconstrueix.
0: Realment hi ha un joc d'escenaris fantàstic. Jo és una novel·la que us recomano. No hi ha pressa en llegir-la. És com la vida. Vas fent camí. He descobert en Jordi Boixadors amb aquesta novel·la. No, soc sincera, sempre soc massa sincera, no hauria de ser, potser no hauria de ser, però en aquest cas m'ha sorprès i m'ha agradat molt el tractament dels personatges i com aprofundeixes en la humanitat, no? No et quedes en la superfície, vas molt més enllà. I això ho he trobat preciós.
1: Això és el meu motiu per escriure des de la primera novel·la. En algunes vegades hi he reeixit més que en altres, però sempre he procurat anar al fons dels personatges. Jo escric novel·les de personatges. I he escrit un parell de novel·les que s'han considerat novel·la negra perquè... Només, actualment només que hi hagi un mort i et fiquen com a novel·la negra. No és una crítica, no és una crítica. Però també quan he escrit novel·les que després han considerat els editors o he anat al Diana Negra un parell de vegades, vull dir que m'hi han cridat a presentar els llibres, també he procurat que els personatges mai es quedessin a la superfície. I en aquest cas crec que de cap manera s'hi acaba.

0: al contrari.
1: No, no, Vertigen és absolutament un capítol, una part del llibre de Vertigen absolut, i Llum també. Per tant, us deixem aquí. Espero que us hagin entrat ganes de llegir Donar-ho tot, en Jordi Boixadors, recordeu, publicat per La Campana. I gràcies, Jordi, per aquesta estona.
0: Gràcies a vosaltres. Ha sigut un plaer. És una frase que es diu molt, doncs és veritat. Doncs fins a una altra.
2: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a La Xarxa.

0: El món reflectit és la conquesta de la calma, de Gaston Bachelard. A redós d'una anèmona, veig ballar les salpes prop de l'escull, com balla la cavallera, de mar endins fins on es deixa morir l'onada. El moviment exigu de les llises, reflectit sobre la sorra, sobre les línies irisades que perfilen la llum d'un matí, de l'aigua clara. Ni els crits ofegats de les gavines ni el tartamudeig incansable de les cigales poden arribar a trencar la calma. Sols les ombres dels pins sobre les roques fan visible el temps. Aquesta és la baldufa de cop, l'única certesa que no estem dins l'esfera del somni.
1: Clara Santanera Ribas és llicenciada en Belles Arts i treballa en els àmbits de la literatura i la mediació cultural. La seva escriptura va més enllà del paper i es complementa amb la dansa, el teatre i el circ. Ha publicat el poemari Migració al magma, d'Edicions Tremendes 2018, i en la seva faceta narradora ha guanyat el Premi de Narració Curta Vent del Port i l'accèssit al Premi El Molí d'en Xec. Evitar la llum és reconèixer la llum i la seva ombra. En aquest poemari, Clara Santanera indaga en la relació entre aquests dos extrems del viatge vital i ho fa amb un treball exhaustiu i delicat de la sinestèsia, connectant les sensacions de claror i foscor amb la paraula i el silenci. El ritme trencadís, a voltes agombolant i a voltes frenètic dels poemes, evoquen també aquesta dansa entre la llum i la foscor, plena de matisos de penombra, que és la vida. El calaix, obre'l i trobaràs cultura, amb Mònica Socies.
2: I de la veu de la Clara Santanera, obrim aquesta entrevista amb d'aquest poemari d'Evitar la llum. I és que ara, clar, i ara pensava, jo vull, no vull parlar ara, perquè t'estava escoltant, Clara, benvinguda, i dic, ara no vull dir res, perquè es fa aquest silenci i és tan bonic escoltar-te recitar.
0: Moltes gràcies, Mònica. Hola.
2: Evitar la llum és el poemari que presentem avui d'Edicions Tremendes. Ens acompanya la Clara Santanera Ribas. Clara, és el teu primer poemari?
0: No, és el segon.
2: És el segon. Uh-huh. Has repetit.
0: He repetit, sí.
2: Has repetit. Ha repetit editorial, ha repetit gènere. Per què la poesia?
0: Ai, és que la poesia va una mica amb mi, no? Vull dir, qui escriu poesia és una cosa que li acompanya. Llavors, a vegades, així com la narrativa, a vegades requereix com un eix, una, no?, tota una estructura, la poesia per mi almenys és a vegades certs moments de pausa, certes imatges, certs coses molt concretes, no?, que en determinats moments doncs necessito com explicar-ho en paraules, no? Llavors, si tens una llibreta, la poesia t'acompanya, diguem-ne, saps el que vull dir, ja que la tens.
2: M'encanta. Sí, jo sempre us ho pregunto perquè, com que normalment no és un dels gèneres més estimats, entre cometes, sempre agrada saber el motiu, el per què us hi apropeu i per què, no?, que editorials com Tremendes, afortunadament, aposten per la poesia. I tu que has fet un gran exercici, perquè a més vas recordant al llarg d'aquest poemari, vas encapçalant algun dels poemes amb cites, tant de poetes d'abans com de poetes molt actuals.
0: Sí, jo crec que els poetes ens llegim molt entre nosaltres, que és absurd negar-ho, no? I evidentment novel·les i tots els gèneres, no? Però entre poetes, no? I més quan estàs, jo crec, involucrada més en un llibre, que ja estàs com agafant, tot va agafant aquesta forma, d'alguna manera encara estàs més doncs dins de l'àmbit poètic en general, llegint més poder, no? Més, encara més immersa, no? Llavors, sí.
2: Trobareu cites de poetes més que ja no ens acompanyen i d'altres que són molt actuals, o sigui que agafeu també aquest fil de la Clara Santanera per descobrir noves lectures. I l'estructura m'ha resultat fantàstic, perquè tu has recitat el segon poema, perquè n'hi ha un que marca tot aquest poemari.
0: Sí, de fet, el nom li ve d'aquest poema. Era un poema que és Evitar la llum, no? I com que, bueno, és un poema que no m'acaba de resultar del tot afí a la resta, era un poema descartable, però m'interessava molt, alguna cosa del poema era allò que m'interessava molt, no? I la manera que vaig decidir que aparegués era amb aquesta una mica metàfora del que es veu i del que no, que té a veure, evidentment, amb la llum. Llavors, hi ha aquestes frases, no?, que estan més velades i aquestes frases que estan més il·luminades, diguem-ne, més llegibles, que permeten doncs, donar una mica aquest peu de pàgina als capítols, no?, com encapçalar els capítols.
2: És molt bonic, ja ho anireu descobrint, perquè, a més, tot va entrellaçat. Llums i ombres, trobar l'equilibri, però més aviat és un poemari positiu.
0: T'ho sembla? Me n'alegro.
2: A mi sí. Home, té moments, perquè, evidentment, la vida és això, són llums i ombres. Mm. Però jo més aviat et dic que m'ha arribat molt, hi ha poemes que tenen molta força, molta energia. Ara te'n diria un, perquè n'hi ha un, que és el Dos cavalls, potser, és? Aquesta energia, aquesta força desbocada. No sé, ha arribat aquesta intuïció.
0: També hi ha un treball, no en tots, perquè bueno, hi ha un treball bastant rítmic, quan la poesia ja ho té, a vegades segons el gènere poètic, no? Però, i aquesta cosa rítmica, clar, dona molta força.
2: Sí. I després n'hi ha que els de metals he trobat molt passionals.
0: Sí, n'hi ha de passionals.
2: N'hi ha de passionals. Vull dir que trobareu aquí de tot. Però quan tu tries la llum, aquest equilibri de llums i ombres, i ara m'ha sobtat molt perquè m'has dit, tu creus, tu l'has trobat positiu? I ara he pensat, potser no ho era de positiu. Com va néixer?
0: És molt interessant que m'ho diguis, perquè quan fas la selecció, de la tria de l'ordre, que és molt complicada, al final és el que et dona més l'estructura narrativa. A mi em va ajudar com a donar-li una estructura narrativa i al final els més positius, potser els més passionals, no? Aquesta cosa més poder de llum, estan més cap al principi i arriba un punt que ja costa trobar-la. Aquesta. Però se'n va cap a un lloc que no acaba de ser fosc ni trist, simplement cap a un altre sentiment. No?
2: Catastròfic del tot no és. N'he llegit de molt catastròfics. El teu no, Clara.
0: No és catastròfic, no.
2: Però certament hi ha etapes a la vida. Jo n'hi ha un que penso que et dona una imatge preciosa, que a mesura que el vas llegint, el vas veient, diu, un camí de lluernes en vaivé, així, invisible en la nit, l'hipnòtic raig de llum sobre el mar, esquitxos de plasma, el cormorà, les ales obertes. En qualsevol moment baixaran picat, trencaran mil bocins al mirall de l'aigua. És d'una imatge tan preciosa.
0: Sí, és bonic això que ho diguis, perquè si té aquest punt paisatgístic, no? I com realment un paisatge et pot inquietar o et pot transmetre, no? Certes emocions i els elements del paisatge, no? Segons com estan narrats, no? Aquest cormorà pot anar cap a un lloc o cap a un lloc, ostres, no? Que trencarà el mirall de l'aigua, no? Ja passarà alguna cosa, no?
2: És molt bonic. L'Empordà hi és molt present, evidentment, és el teu territori.
0: Exacte, sí. Està molt present.
2: Com t'inspires?
0: Doncs, difícil dir, però, bueno, primer ja requereix com calma, no? Jo gran part dels poemes al final els vaig escriure en èpoques més d'estiu, no? En aquest estat on hi ha aquella calma, no? Treballes o no, vull dir, aquella cosa de, no, que està l'ambient, no? I llavors a mi m'agrada molt realment estar en espais determinats o bé en espais itinerants, poder viatjant, poder davant d'un espai natural. Per això hi ha molt de paisatge, perquè realment molts poemes surten mirant una imatge, no?, d'un espai i intentant doncs, descriure a través del meu filtre això que estic veient. No?
2: Quan surt al carrer el poemari, Clara, quina sensació tens? Com creus que serà acollit? Fa por? Fa pànic? Fa il·lusió?
0: Ostres, fa molta il·lusió, sí. Fa molta il·lusió. És curiós, perquè la feina de l'escriptor, que això suposo que els novel·listes, mare meva, és molt solitari. Vull dir, tu estàs realment en la teva bombolla, no? I hi ha altres arts en general, que abans de parir, diguem-ne, hi ha com més gent que veu, que escolta, que tal, hi ha com més feedback, no? Però l'escriptura té un punt realment solitari, que quan surt a la llum no ho ha vist gaire gent. Per sort tinc alguns amics poetes i gent del món de les lletres i així, i bons amics doncs, que s'han pogut també llegir algunes coses, no? També és bonic perquè tu dones a llegir, a vegades, doncs, per sort, no? Rebre comentaris, rebre feedbacks, coses que t'ajuden a millorar, no? I llavors, doncs, moltíssima il·lusió, perquè té aquesta cosa, doncs, de donar una part molt íntima de tu. Però el bo del llibre és que, tot i que ho donguis al món, segueix sent molt íntim, perquè tothom té un moment de soledat llegint el llibre, que fa que sigui una exposició, però una exposició dins un lloc molt íntim, no? Dins un espai íntim.
2: Aquests petits bombonets que jo recomano que llegiu, d'aquest Evitar la llum, jo no puc no recitar-ne un dels que més m'han agradat. Clar, són del principi, però tranquils, ja us he dit que no és cap drama. N'hi ha un que m'encanta. Diu, fes teu aquest incendi, et vaig dir. Amb la meva pell no n'hi ha prou per assadollar totes les flames. Visca la passió.
0: Visca la passió. Escolteu. Sí, sí, sí.
2: La vida no és sempre de color de rosa, clara, però que bonic agafar la part positiva.
0: Sí, i tant. No, i és que bonic també la pluralitat de sentiments, no? Que tots siguin benvinguts, és una cosa... Sí, és l'únic, la passió de ser-hi. És que la poesia és molt passionant, vull dir que és aquella cosa. No poder descriure la passió en paraules, mare meva, no té preu.
2: No? Però jo aquest me'l guardo i me l'emmarco perquè m'ha agradat molt. Aquest és per compartir. Clara, no sé si vols afegir alguna coseta més.
0: No. Convidar molt la gent a llegir poesia, no? Perquè a vegades sí que és un gènere... Bueno, és un petitó, no? A vegades, no? Els poetes ens trobem que els recitals hi ha a vegades poqueta gent, o és una cosa molt íntima sempre, i la poesia té aquesta cosa que lliga molt bé amb totes les altres disciplines literàries, perquè et dona, una mirada, no?, envers les coses, o una profunditat a vegades, és molt interessant, no? Llavors, encara que t'agradin les ciències, encara que t'agradin l'àmbit social, la poesia... Bueno, la poesia sempre és, no sé, és interessant que acompanyi, no? Crec que dona una mirada bonica a les coses, una mirada especial, una mirada profunda, sí.
2: Una mirada profunda perquè en pocs versos els poetes sou capaços de ficar-hi, de fer-hi encabir tot un món. I això és magnífic. Per molts anys de poesia, Clara.
0: Per molts anys de poesia, que així sigui. Per mi, per tots els poetes...
2: I que et puguem tornar a llegir.
0: Exacte, moltes gràcies, Mònica. Tant de bo, tant de bo, tant de bo.
1: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Amb Mònica Socies.
1: El Festival Tarracó Viva ha assolit una vegada més un gran èxit de visites i participació. Entrades esgotades, cues per assistir als actes i tots els espais de la ciutat plens de vida. Passejant per Tarragona, aquests dies podies trobar gladiadors, plebs romana o algun emperador envoltat de soldats. La ciutat s'ha transformat novament en un espai de divulgació i recreació històrica que ha fet les delícies de milers de persones. Nosaltres també l'hem volgut gaudir i avui us compartirem tot el que hem après i viscut. La primera parada la compartim amb el grup de reconstrucció històrica nascut al Museu de Badalona, que és qui els hi facilita tot el material que utilitzen i que compta amb l'assessorament i la coordinació de l'arqueòloga Clara Font. Un grup de reconstrucció que forma part de l'associació El Círcul de Badalona, associació emblemàtica de la ciutat. Ells han recreat al Camp de Mart la vida quotidiana dels romans, amb espais com la Tabernae, professions com el Piscator i el món més ocult amb la Segana. Escoltem-los. Ens endinsarem ara en una Tabernae, les tavernes romanes, les tavernes d'aquella època, i ho fem amb la Paquita Hernández, que està al capdavant i ens explicarà una miqueta com funcionaven, qui venia, què es venia. Gràcies, sobretot, perquè...
2: Ah, no, no hi ha res.
1: Us he provat el temps una estona.
2: Tranquil·la. Nosaltres estem en una taverna, però podia ser pues una, un termopòlion, una caupona, una pepina, que eren les botigues de menjar. El termopòlion era on la gent passava, comprava el seu menjar calent i se'l duien a casa. La pepina podien seure en una taula i menjar-se-la allà o quedar-se a dormir, que també es podia fer. I la caupona pues, també era per menjar. Llavors, el menjar era molt simple, era pràcticament igual que ara. Uns cigrons amb verdures, un formatge amb paioli o unes verdures com per amanir. O sigui, era el mateix, no? No hem canviat gaire. Les coses que funcionen bé duren molts anys i això passa igual, no? Qui no s'ha pres als nens al matí un got de llet amb cereals? Pues ells feien el mateix.
1: I això que ens sembla que no pugui ser, eh?
2: Pues sí. Els feien les farinetes aquestes, que eren el pols, amb aigua i farina. De vegades li posaven cansalada o li posaven fruits secs, però feien això. Qui tenia més possibles li posava llet, qui no, pues amb aigua. I això era, diguéssim, l'esmorzar. A mig matí pues s'anaven a treballar i es portaven pues la fruita, formatge, un tros de pa, fruits secs, perquè això pues
1: donava
2: energia i es posaven a una mica a forma, no? Sí, llavors a la nit o a la tarda, quan passaven cap a casa seva, passaven per la termopòlion i es compraven el menjar calent. Al menjar, que estaven en unes, com en unes tines de fang, que era que aguantava molt la calor, i amb el menjar calent s'anaven a casa a menjar, o es quedaven allà, agafaven un platet, menjaven i tornaven al plat.
1: Clar, s'entén que tothom, això no ho podia fer, no? Vull dir, quines classes socials eren les que venien?
2: Bueno, pues eren la gent del camp, la gent que treballava, la gent pues que tenia un cert nivell, clar, igual que ara. No hem canviat tant, eh?
1: No. Fa molts dies que diem, des de l'època romana, que
2: no hem canviat tant. Llavors la gent que tenia les grans mansions, les cases, pues tenien cuina pròpia. Però les insulars, que eren molt petites, que potser només tenia una habitació, no tenien espai per fer-se una... per cuinar. I de vegades, en molts llocs estava prohibit fer foc dintre de les cases i de les insulars, perquè era un perill per al foc.
1: Clara, també entenem una miqueta, no?, aquest servei que feien tots aquests espais culinaris romans, sí, que ens has explicat. Tenen molt més sentit, fins i tot, que ara, perquè ara podem cuinar a casa.
2: Clar, Molta gent quan ve i els expliques, la gent passava i compraven el seu menjar, els el portaven fet, la gent es queda una mica així, com dient, ostres, si això ho fem ara també. Sí. I passant al matí anem amb el cafè i venim de treballar i passem a comprar un plat de genties cuinades o carn, i pues és el mateix.
3: Nosaltres ho fem perquè no tenim temps. Si ells ho feien perquè no tenien cuina.
2: No tenien cuina i, a més, clar, era més còmode. Si volien menjar calent, pues tenien que passar. A més, també els agradava molt socialitzar. Llavors era una manera, pues, també, no?, de que si anaven amb una popina i podien menjar sentats a taula i fer pues, una xerrada, i, pues, també podien fer-lo. De vegades podien fins i tot jugar a jocs de taula. I era una manera, pues, també, com ara, et trobes al bar, amb els amics, fas una cervesa, pues, els feia un vi.
3: Doncs jo us deixaré i me'n vaig amb la Paquita perquè veig moltes coses cuinant-se, veig unes fruites fantàstiques i formatge, que a mi m'encanta.
2: Sí.
3: Sí, que per una estona
2: molt
3: estarem
2: bé
3: en una cuina, en una tavernae romana.
2: Pues aquí és

0: un plom per fer de pes, un ham i un suro per fer la boia. Vale? És pràcticament això. És totalment igual, el que passa és que no hi ha carretes. És tot amb força i amb molta més manya i paciència.
1: Manya, paciència i temps, eh?
0: I temps, i tant. Però no és l'única tècnica que tenim. Per exemple, fem servir les xarxes de pesca. Vale? És totalment igual i la tècnica de fer-les manualment és la mateixa. La mateixa. Però el que passa és que nosaltres teníem més temps a l'època romana per fer-les. Vale? Però la tècnica és la mateixa. És una pesca més massiva, que no pas la canya. El que passa és que a l'època romana la pesca massiva no es pagava gaire bé perquè el peix no era de molta qualitat i no era fresc. La canya, per exemple, no danya tant el peix, aleshores sí que es pagava molt més.
1: També, clar, és que algunes diferències hi havia d'haver, sobretot els materials naturals i les canyes. Les canyes, evidentment, no són iguals i penso, clar, eren uns artistes, perquè no deixa... Per mi, els meus ulls ara mateix, veient aquí tota la parada que teniu, eren uns artistes i s'ho havien de fer tot ell.
0: A més que aprofitaven tot. Tot de la natura, les canyes, el fil... Òbviament els sams li demanaven a un ferrer perquè no podien fer-les com a tal, ¿vale? Però, per exemple, l'espart, ¿vale? Que ho manufacturaven amb el funicularius, nosaltres l'utilitzàvem per fer, per exemple, trampes, com la nansa. Que la nansa, avui dia, sí que s'utilitza. S'utilitza tal qual, és el mateix. O sigui, ja després de 2000 i pico d'anys que han passat, encara és el mateix. Algunes són de metall, però l'espart encara es fa servir.
1: Per tant, en algunes coses sí que hem evolucionat, especialment en materials. Bé, evolucionat o potser no, perquè el plàstic no és massa reciclable i les canyes sí.
0: Potser és molt millor com ho feien els romans, perquè ho aprofitaven tot i era més orgànic. I no contaminava tant, la veritat.
1: Exacte, reciclava sol. Jo penso que podríem fer una crida, ja que us hi heu de passar temps. Mira, si tinguéssiu el material... Seria una bona opció de reciclatge. Álvaro, qui consumia peix a l'època?
0: Pues pràcticament tots. Era una economia, sobretot en les costes, ¿vale? En les costes tant sigui Mediterrani o sigui Atlàntic, pràcticament tota la població consumia peix. Era assequible, era barat. Nosaltres el veníem, els pescadors, per exemple, venien els peixos i eren barats, sobretot en la pesca a rastre. El que passa és que hi havia els peixos, com la tonyina, per exemple, que eren molt més cars. Mm. Hi ha una cosa també que es diu el garum.
1: Sí, vale? Exacte.
0: Exacte, que és com un condiment del menjar, perquè el menjar romà, la veritat és que no era tan... No era molt més soso del que tenim ara, no hi ha tantes espècies com tenim, i havien de condimentar d'alguna forma. Hi ha grans quantitats de fàbriques de garum que es paga molt bé, perquè es fan tripes de peix, ¿vale? I era el top de lo top de l'època romana. La veritat és que no ho sé, perquè olora molt fort i sap molt fort, però bueno, era el que agradava realment i... Bueno, tothom tenia accés al peix.
1: Jo haig de dir que avui he tastat el garum i mare meva.
0: Bo, veritat?
1: No sé si sobreviuria a l'època romana, jo.
0: Bueno, són gustos diferents. Al final estaven més preparats.
1: Sí, tenien les papiles gustatives més preparades que les nostres.
0: Potser un ketchup a ell no s'hi agradaven.
1: Oh, que pobra gent, no els hi donaríem. Els mataríem amb el ketchup. Moltíssimes gràcies, de veritat, feu una gran tasca i per apropar-ho sobretot a aquesta divulgació que feu. Gràcies, Alba.
0: Moltes gràcies.
1: També hem de parlar de la religió, perquè estem acostumats als déus, però també hi havia una part més oculta en aquesta Roma antiga. I avui estic amb Sagana, perquè ella, jo li he demanat concretament un conjur per l'abundància. Però, si heu de fer alguna revenja, té molt de material fantàstic i meravellós que us pot ajudar. Escolta'm, si tenim algun enemic, com ho podríem fer? Perquè veig que tens unes tauletes aquí.
2: Mira, l'idea és fer una taula de fessioni, val? Què són? Són unes tauletes que es fan, s'han de fer 20x30, es poden fer en diferents materials, el plom, el fam, en papir o el que sigui. I l'important és que escrivim molt clarament el que volem. Vale? Primer, a qui dirigim aquest malefici? Val? A la persona amb el nom complet, mal nom i el nom de la mare si també. Els déus o els espíritus que volem fer-lo. Val? I després el conjur que volem, del malefici que volem. Una vegada que ho tenim, què hem de fer amb aquesta tauleta? La pleguem, la lliguem o la clavem un clau. I la hem d'amagar o bé en l'esquerda d'una casa, de la casa d'aquesta persona, o bé en una tomba. Si és una tomba d'un nen o d'una mort violenta, molt que millor. També a l'aigua de les termes també va

0: Molt bé. Val? Si no es descobreixen aquestes tauletes, funcionarà de meravella. Segur que s'acompleix.
1: Escolta, mi tenim aquí un ninotet de cera lligat amb un fil vermell. Això ho volem saber.
0: Mira, aquest és el meu home i no vull que se m'escapi. Llavors, què he fet? He fet uns lligaments, uns nusos, val? I l'he lligat amb ell. I aquí l'he tinc jo, que no se m'escapa. El dia que no vulgui, la deslligarem i ja veurem, podem dansar-la després amb una inscripció al foc i es podran complir la nostra desig que hem fet en l'inscripció.
1: Escolta'm, la Sagana, es treballàveu molt amb tot això, perquè veig que teniu molt de material.
0: Exactament, però també hem fet. La màgia en el nostre món romà és una manera de comunicar-nos amb els déus. Ho podem comunicar d'una forma oficial, que ho fan els sacerdots, amb veu alta, suplicant als déus, o podem fer-la també d'una manera més il·lícita, que és la manera de fer que fan els fetillers, que és amb veu baixa, que llavors no supliquem, sinó demanem, que serien tot aquest tema més de conjunt. Però també podem fer endivinacions.
1: Però ara, quan pengem, quan tanquem el micro, ens hi posem de veres.
0: Exactament, i així serà. Aquí no es pot saber tot.
1: Ai, Sagana, moltes gràcies.
0: A vosaltres, que vagi molt bé. I aquí estic, si voleu qualsevol cosa.
1: Sí, jo no marxo, tanquem micro, no? Vinga,
0: perfecte.
2: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. És hora de tancar El Calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Now I'm almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's...

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana a l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: Darrerament s'han presentat diferents projectes de ciutat. El passat divendres, l'alcalde Marc Giribet explicava el projecte de la pista d'atletisme de Sant Andreu de la Barca. Ho feia davant del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que van celebrar la festa de fi de curs en el Teatre Núria Espert. Ràdio Sant Andreu va poder entrevistar l'alcalde Marc Giribet parlant d'aquest projecte.

0: La projecció de la futura vista de l'atisme pren forma amb un avantprojecte de 2,3 milions d'euros. El nou equipament substituirà l'actual pista de sorra de l'11 i donarà servei a més de 400 esportistes i permetrà acollir competicions oficials. I és que Sant Andreu de la Barca fa un pas endavant en la modernització dels seus equipaments esportius. L'Ajuntament ha presentat l'avantprojecte de la futura pista de l'atisme municipal, una instal·lació reglamentària de 300 metres que es construirà als terrenys de l'actual pista de sorra situada al costat del complex esportiu l'11 i que suposarà una inversió estimada de 2,3 milions d'euros. La proposta ha estat elaborada per l'equip d'arquitectura especialitzat Vivid Esports i ha rebut una acollida molt positiva tant per part del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca com la Federació Catalana d'Atletisme. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha destacat que es tracta d'una actuació llargament reivindicada i que permetrà corregir una de les principals mancances esportives del municipi. Ha conversat amb Ràdio Sant Andreu.
1: Doncs s'ha rebut d'una manera molt positiva, és una de les grans deficiències que tenia la ciutat de Sant Andreu de la Barca i jo crec que el més important d'això és que la ciutat guanyarà una nova pista d'atletisme, una pista com cal, sense que sigui de sorra, una pista del segle XXI i per tant també és una modernització més que encarem com a ciutat i dotem de la ciutat d'un equipament que és necessari, que és un equipament que utilitzaran com a mínim aquestes 400 persones o més de 400 persones que fan activitat en el club d'atletisme, però també totes aquelles persones que els agradi córrer, perquè serà un equipament que s'integrarà dins l'oferta de les instal·lacions municipals.
0: Per què ha decidit ara l'Ajuntament presentar i impulsar aquest projecte?
1: Doncs precisament perquè era un compromís electoral, era un compromís que havíem estat treballant, primer de tot, evidentment, escoltant la ciutadania i rebent les queixes d'aquest col·lectiu en concret, però també de totes les persones de Sant Andreu de la Barca que van a fer esport en aquell entorn que queda de camí a la carretera de Corbera i que precisament no era un entorn que estava cuidat, era un entorn degradat, era una pista que no feia per una ciutat metropolitana mitjana del país i que, per tant, era una qüestió que havíem d'abordar, era un equipament que la ciutat havia de tenir i, per tant, és aquest, no? És un compromís més complet precisament per dotar d'una nova eina, d'un nou equipament a Sant Andreu de la Barca.
0: Un pressupost de 2.300.000 euros per aquest projecte amb una pista d'atletisme totalment equipada.
1: Exacte, és un esforç important que l'Ajuntament està fent per actualitzar els equipaments, per actualitzar la ciutat i, evidentment, doncs és una manera de dignificar aquests espais i, com és un esforç tan important, el que farem és anar, diguéssim, prioritzant les actuacions, calendaritzant les actuacions. Per tant, ara vindria durant l'any 2027 la redacció del projecte, la redacció del projecte executiu i la seva aprovació, i ja de cara a l'any 28, que haguem pogut fer Guardiola, vindrà tot el que és la contractació i l'inici d'obres d'aquesta nova pista d'atletisme que tindrà la ciutat.
0: Una pista que tindrà una recta principal de 6 carrils, a més també es poden practicar altres modalitats com per exemple el llançament de pes o fins i tot el salt de perxa.
1: És una pista que les seves característiques han estat treballades amb l'entitat, amb el Club d'Atletisme Sant Andreu de la Barca, també amb la Federació Catalana d'Atletisme, per tant és una pista que hem volgut que estigui homologada per acollir diguéssim competicions o certes competicions que ens ho permeti també l'espai i per tant estic molt content perquè hem fet una feina coral, hem fet una feina conjuntament amb l'entitat, hem fet una feina amb la federació i això és molt important perquè quan obtens, diguéssim, les aportacions de tothom, el projecte és un projecte d'èxit, és un projecte que està destinat a triomfar i crec que aquesta pista d'atletisme, més enllà de totes les característiques tècniques de les diferents modalitats de l'atletisme, des del salt, des de les curses de velocitat, des de les curses de resistència, també curses de cross, també tot el que és les modalitats de llançament, tot es podrà fer en aquest nou equipament i importantíssim, a part de dignificar el que és com a tal la instal·lació esportiva, també dotarem de l'espai, d'uns vestidors, d'uns magatzems i a més de 40 noves places d'aparcament que hi haurà en la part superior, diguéssim, d'aquesta pista, allà on hi ha ubicat actualment hi ha un aparcament, l'ampliarem fins a 40 places, per tant també serà un guany per la ciutat.
0: ha parlat que, o ha presentat aquest projecte al, al Club de l'Atisme Sant Andreu Barca, que també ha tingut aquestes converses amb la Federació de l'Atisme. Entenem que quan aquesta pista doncs, ja sigui una realitat, pugui acollir proves esportives importants.
1: El que buscàvem era, amb els espais que estaven habilitats o que la ciutat tenia disponibilitat de construir aquest nou equipament, que aquest equipament tingués homologacions per poder, diguéssim, acollir competicions. Les competicions vindran marcades també amb les normatives que les diferents federacions marquen, però que l'objectiu de Sant Andreu és que si podem acollir, diguéssim, competicions de categories inferiors o de categories que es poden assimilar a les dimensions que té la pista, doncs evidentment estarem encantadíssims, i precisament aquesta feina l'hem fet conjuntament amb la federació perquè això sigui possible.
0: Sí que incrementarà, això sí, l'oferta esportiva, no?, a Sant Andreu de la Barca gràcies a aquest equipament. Tenim en compte el Club de l'Atisme, que està funcionant molt bé, que tenen més de 400 participants en el Club de l'Atisme. Ho hem vist en mostres des de la sísmica quan s'ha realitzat a Sant Andreu de la Barca, en la cursa primavera, la cursa de tardor, que hi ha tradició a Sant Andreu de la Barca i que hi ha gent disposada a practicar aquesta modalitat esportiva.
1: L'atletisme combina, igual que molts altres esports, convida dos tipologies d'esports: l'esport de salut, que és aquest esport per poder córrer, per poder compartir, per poder estar en forma i tenir una vida saludable, i l'esport de competició, l'esport federatiu. I per tant, en aquest sentit, crec que aquest nou equipament donarà resposta a aquestes dues tipologies de pràctica d'esport: aquesta que no és tan competitiva i és més social, és més de manteniment, és més per tenir una vida saludable, que a més s'estan generant diferents moviments a la ciutat, com Rams Clubs que es mouen per tota la ciutat, i per tant serà també un equipament que doni resposta, diguéssim, a aquestes inquietuds que la ciutat es mou, i que per tant jo crec que guanyarem molt, molt, molt amb aquesta pista d'atletisme.
0: Alcalde, es preveu tenir subvencions d'altres administracions com la Generalitat, la Diputació o l'Àrea?
1: Aquesta pista, pel que hem pogut parlar amb la Federació, serà una pista també que superarà les fronteres de Sant Andreu de la Barca, per tant serà utilitzada per diferents, diguéssim, municipis, i també per acollir, com dèiem, diferents competicions. I precisament aquí l'esforç que està fent Sant Andreu de la Barca, perquè és un esforç que, diguéssim, no a tots els municipis hi ha una pista d'atletisme, una pista adaptada, una pista homologada per fer diferents competicions, doncs que aquest esforç també, diguéssim, altres administracions ens ajudin i s'hi volquin. I precisament aquí la Generalitat de Catalunya té una responsabilitat important, i concretament considerant que el país es dota d'un nou equipament esportiu, i en aquest cas basat en la modalitat de l'atletisme, esperem que la Generalitat recolzi amb subvencions, amb ajudes, en aquest projecte ambiciós que està fent Sant Andreu de la Barca, i que, com entenem, que no només quedarà en l'àmbit de Sant Andreu de la Barca, sinó que serà una pista que s'utilitzarà, jo crec, en àmbit de país, i amb molts pocs equipaments. I ens deia la presidenta de la federació que hi ha molt pocs projectes de noves pistes d'atletisme, i entre elles la que pinta millor és la de Sant Andreu de la Barca, és a dir, molt més avançada, però doncs precisament necessitem que aquí la Generalitat s'impliqui, la Diputació de Barcelona s'impliquin, precisament per dotar de força a aquest projecte. L'Ajuntament ja està destinant recursos, ja ha anat a buscar un bon equip tècnic especialista en equipaments esportius, i en concret són atletes, i per tant no és la primera pista d'atletisme que fan, per tant tenen una certa experiència, i per tant aquesta aposta que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està portant endavant, esperem que també, diguéssim, sigui ajudada, corresposa, doncs, per altres administracions en la vessant de subvencions, perquè entenem que aquesta pista estarà oberta a altres municipis i també a altres competicions.
0: Quin missatge donaria en aquest cas als futurs usuaris d'aquesta pista d'atletisme?
1: Doncs que per fi podran fer un esport digne a la seva ciutat, és a dir, fer esport en unes condicions dignes, i que estic molt content de que un compromís que vam adquirir amb tot aquest col·lectiu, amb el Club d'Atletisme i amb moltes persones que practiquen l'atletisme, doncs que avui aquest sigui ja una primera passa de realitat, i sobretot també la manera en com s'ha treballat amb total, diguéssim, transparència, en total col·laboració amb les entitats esportives i també, evidentment, amb la federació.
0: L'avantprojecte de la pista d'atletisme preveu una pista de 300 metres amb una recta principal de 6 carrils i 4 carrils a la resta del recorregut. També s'inclourà un fossar per les proves de salt de llargada i triple salt, una zona pel salt en perxa, una gàbia per al llançament de llargs, un cercle per al llançament de pes i un circuit de cross de 500 metres. També es construiran, com dèiem, vestidors i magatzems de 360 metres quadrats, grades integrades al terreny, una nova il·luminació i una ampliació de l'aparcament existent que passarà de 26 a 40 places.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I aquesta setmana també s'ha presentat un altre projecte, el projecte de la reforma del Parc Central. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
4: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte del nou Parc Central, una transformació integral que convertirà el parc en un pulmó verd que tindrà el doble d'arbres, passant dels 90 actuals als 170. A més, aquest gaudirà d'una plaça central amb unes graderies i un espai per esdeveniments, nous jocs infantils d'aigua i la remodelació de la zona d'esbarjo per a gossos. El parc incorporarà un sistema per aprofitar l'aigua de la pluja en el manteniment dels espais naturals i es transformarà en un autèntic refugi climàtic per ajudar a combatre els efectes de les altes temperatures. L'alcalde Marc Girbet ha explicat que aquesta reforma forma part de l'actualització de Sant Andreu al segle XXI.
1: Doncs amb aquesta estratègia que portem explicant i que, per tant, ara que tinc l'oportunitat, la torno a explicar, d'actualitzar la ciutat del segle XXI, un dels equipaments, jo crec que troncals en l'esdevenir de la vida quotidiana rutinària dels veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, ha de ser també el Parc Central. Un Parc Central que està construït en el segle passat i que s'ha d'adaptar a un Parc Central que s'ha d'optimitzar en els seus espais, que s'ha d'optimitzar per tenir molts més usos, que la ciutadania el senti com una bombolla d'oxigen, ja no només per tota la cobertura verda que hi haurà i que ampliarem, i aquest gran pulmó verd que serà, i a més de ser un refugi climàtic, el que buscarà també aquest Parc Central precisament és guanyar molts i molts usos. Usos infantils, usos esportius, usos culturals, usos de recreatius d'animals de companyia. Per tant, tot aquest espai que jo crec que es pot optimitzar i millorar molt més del que tenim actualment és el perquè d'iniciar aquesta actualització del barri. A més, aquest parc és també, o forma part també, aquesta actualització de l'estratègia de l'eix verd, no? Això que sempre expliquem de convertir el gris en verd, no?, de Sant Andreu a la Barca, adaptar la ciutat a les condicions climàtiques i d'emergència climàtica que tenim actualment, doncs una d'aquestes actuacions que passa per aquí és la reforma de tot aquest parc. Per tant, repicar asfalt dur, asfalt compacte, i convertir-lo en terra molt més permeable, molt més plantada d'arbres, eliminar aquests bancals que el que fan és a vegades generar foscor o sensació d'inseguretat. Per tant, tindrem una visió ben plana i, com deia, moltes activitats, espai per fer fitness per la gent gran o per qualsevol edat, la calistènia, jocs d'aigua infantils, també jocs infantils com a parc infantil, diguéssim, espai per gossos, espai per fer grans activitats culturals, amb una graderia, amb un escenari que estarà incorporat a la mateixa infraestructura del parc. Per tant, el que estem fent és actualitzar un parc del segle passat en un parc del segle XXI que doni resposta a les necessitats que actualment té la ciutat.
4: Tot això, el Parc Central és un dels pulmons verds de la ciutat, però en aquest projecte ens presenteu que dobleu els arbres i, com estàs comentant, hi haurà molt més verd encara. Per què s'ha escollit el Parc Central per donar-li aquesta potència encara més de verd?
1: Pues el Parc Central té una centralitat dins la ciutat en el creixement a futur que pot tenir la ciutat, ja no només amb la passera, ja no només amb la connexió del passeig del Parlament amb l'Avinguda Generalitat, que pot conformar en el nou barri que estem projectant de Sant Andreu a la Barca, amb un centre comercial que ha d'entrar més d'hora que tard en funcionament. Per tant, el Parc Central recull aquestes necessitats d'espai, recull la possibilitat d'ampliar la cobertura verda, i per tant això és una, jo crec que és una gran oportunitat, com deia, per fer aquesta ròtula de connexió entre el barri del centre, el barri de la Plana, la Solana, però també amb l'expansió que pugui tenir la ciutat més enllà.
4: També hem vist que el Parc Central actualment és un parc tancat o parcialment tancat, tot i que hi ha alguns forats. Passarà a ser un parc totalment obert.
1: Totalment obert, un espai diàfan, un espai on la ciutadania podrà utilitzar, i evidentment serà un espai, doncs, precisament que ha de poder tenir vida amb respecte qualsevol moment del dia, no? I precisament això l'Ajuntament, i amb l'estratègia també de l'àrea metropolitana, aquest parc formarà part de la xarxa dels més de la cinquantena de parcs metropolitans que gestiona directament l'àrea metropolitana. Per tant, serà un equipament nou gestionat per l'àrea metropolitana i que, per tant, ha de mantenir els estàndards i els criteris també d'aquests parcs metropolitans, i que nosaltres estem molt contents, evidentment, de que aquests estàndards pugen molt més al nivell del parc i també pugen molt més al manteniment, diguéssim, les activitats que s'hi poden portar a terme. Per tant, és una actuació important.
4: En el projecte hem vist també que s'hi farà una grada amb un espai per fer teatre, conferències. Actualment aquesta conferència que esteu fent aquí l'estem fent en l'espai on habitualment es fa, però hi ha poc espai.
1: Exacte, com deia, no? Hem optimitzat l'espai, els espais del parc, i una cosa que trobàvem a faltar en quant a ús és un gran espai diàfan, una àgora, per poder fer qualsevol tipus d'activitat. I, per tant, aprofitant el talús que ha generat la passera per guanyar l'alçada necessària, el nivell d'alçada necessària per poder connectar per sobre les vies del tren a l'altra banda de la via, utilitzarem tot aquest talús per fer una gran graderia. Aquesta graderia finalitzarà amb un escenari, per tant, ja tindrem una infraestructura preparada per si qualsevol entitat, qualsevol acte organitzat per l'Ajuntament es pugui fer en aquest espai, però just davant d'aquest espai hi haurà una gran àgora, hi haurà una gran plaça, que el que farà és també donar-li doble ús a l'escenari, o l'ús dedicat a la grada o a l'ús dedicat a l'àgora, en funció de com es col·loqui. I per tant serà un espai molt versàtil, utilitzant molts usos, i que això la veritat donarà molt de joc a la ciutat, i podrem, diguéssim, moure activitats que habitualment sempre passen als mateixos espais de la ciutat per manca de nous espais, no? I els podrem moure aquí al Parc Central. Per tant, crec que la ciutat guanya una infraestructura capdalt, verda, sostenible, i que dona resposta, com deia abans, a les necessitats de la ciutat del segle XXI.
4: L'actuació representarà un pressupost de 2,4 milions d'euros i comptarà amb una aportació de 1 milió d'euros de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'arquitecte encarregat del projecte, Màrius Quintana, ha desgranat la confecció d'aquest projecte.
5: Pues seguint tota una sèrie de criteris nous de com s'ha d'actuar en les ciutats, amb què a mi sempre m'agrada dir que durant molts anys ens hem dedicat a urbanitzar l'espai públic, i ara hem de naturalitzar-lo, aquest espai públic. Hem d'introduir molta més vegetalització, afavorir que hi hagi el cicle natural de l'aigua, que això vol dir que no, quan plou l'aigua no vagi a la claveguera, i de la claveguera va al mar, sinó que aquesta aigua intentem infiltrar-la en el terreny perquè enriqueixi el subsol. Aplicar una sèrie de criteris, repeteixo, de renaturalitzar la ciutat per lluitar contra l'emergència climàtica que tenim, l'escalfament global, volem afavorir la biodiversitat, que hi hagi més aquesta, diguem-ne, relació entre la vegetació, les persones i els animals, els insectes i tot, crear ambients més naturals que el que hem estat fent durant molts anys, bueno, perquè hem fet altres criteris, diguem-ne, però que ara la situació que estem, repeteixo, d'emergència climàtica, doncs hem de treballar amb aquesta línia.
4: Ens expliques que la gran importància que té l'aigua, avui dia en la majoria de projectes, de quina forma tindrà importància l'aigua aquest parc central?
5: Pues aquí suprimim el que en diem els embornals, i aquestes, les muntanyes que ara hi ha en aquest parc, que estan creant estan obstaculitzant la visibilitat del parc, les convertim, retirem aquestes muntanyes per portar-les a fer el talús que necessitem per completar el de la passera, i fem uns espais deprimits que és on tots els espais que es podran trepitjar, que es podrà transitar, portin l'aigua cap a aquests espais deprimits, que aquí infiltrarem, tindrem una vegetació que podrà estar inundada unes hores i que podrà viure, i aquesta aigua la infiltrem en el terreny per enriquir el subsol i afavorir la vida de tota la vegetalització que farem.
6: També heu explicat que recupereu el mític Can Alçador.
5: Bueno, el recuperem en el sentit de que el marcarem, farem aquest eix de que comunica el que ja hi havia del Can Alçador, el farem amb un paviment i el convertim en el passeig del Can Alçador, per dir-ho d'una manera, com traça històrica. I que no, també una de les altres de les coses que estan ara aplicant en qualsevol actuació en una ciutat sempre és recuperar la història, recuperar la memòria i fer tot el, diguem-ne, retribut que podem fer a aquesta memòria que és de tots.
6: Quins han sigut els principals reptes per confeccionar aquest projecte?
5: Els principals reptes, doncs, és estudiar tot aquest tema sembla que sigui molt fàcil dir que infiltrarem i crearem els suds, etc, etc. Tot això també s'ha de quantificar, perquè aquests espais deprimits han d'infiltrar l'aigua en un temps determinat, perquè si queden l'aigua estancada, llavors provoquen que hi hagi mosquits i ja entraríem en una situació que no és la desitjable. Per tant, hi ha una sèrie de càlculs que encara són incipients, però que ja estan molt estudiats, per veure les superfícies, per veure els gruixos, per veure a quin tipus de vegetació podrem col·locar, etc. I el repte en quant a quantificar-ho, diguem-ne, perquè el de més és aplicar, repeteixo, criteris ambientals que són d'una lògica i d'una acceptació que avui en dia ja és acceptat per tothom, jo diria. No estem fent ja de punters o de... No, ja són temes molt, molt, molt coneguts i estudiats.
6: Per acabar, per qui ens estigui sentint i no tingui encara l'oportunitat de veure el projecte, com es podria imaginar, quina és la gran diferència que hi ha entre el Parc Central actual i el Parc Central que vostès han dissenyat? Quina és la gran diferència?
5: Mira, primer, pavimentem tot el parc amb que no hi haurà res de formigó, ni d'asfalt, ni res, tot és amb sauló. Un sauló natural, un sauló estabilitzat, que és un sauló prensat, però tot el paviment serà trepitjable i més o menys permeable. Després, les muntanyes les convertim en uns parterres, per dir-ho d'alguna manera, deprimits, que són on recollirem l'aigua. Per tant, augmentarem la visibilitat del parc de la que hi ha ara. I després, la connectivitat amb el Canal Sador, amb l'avinguda de la Generalitat, amb l'altre cantó del riu, convertim el parc en un node, una ròtula de connexió amb tot l'entorn que ara ha quedat aquí enmig una miqueta tapant o impedint aquesta connectivitat. I sobretot, el que sí millorem molt és el que en aquests moments és molt important, és augmentem o afavorim la biodiversitat.
6: Finalment, el regidor del barri del Centre, Javier Romero, ha celebrat l'arribada d'aquest projecte, un parc que per Romero representa molt, ja que és l'espai més important del seu barri.
7: Bueno, jo crec que pel barri és una grandíssima notícia poder recuperar i transformar un espai com el Parc Central, que per mi, ho he explicat a la presentació, hi ha molt lligam emocional, des de nen jugant aquí, veient tristament com es anava degradant, i doncs poder-lo recuperar pels infants actuals, per les famílies, pels joves que practiquen activitat física i per la gent gran activa de la ciutat, per mi és una gran notícia com a regidor de barri. Jo no puc estar més content de totes les reformes que estan venint i presentar-se pel barri del Centre, que al final és un barri, com el seu nom diu, és cèntric a la ciutat, no? I per tant dona resposta a les necessitats no només dels nostres veïns i veïnes del barri, sinó d'altres veïns, doncs, que transiten pels nostres espais, no? I els utilitzen. En aquest sentit, crec que la perspectiva que se li ha donat al projecte de remodelació és completament transformador de l'espai. És un espai que aprofitarà molt millor els recursos naturals, afavorirà la biodiversitat, el tema de la gestió de l'aigua, i per tant modernitzem la ciutat a les necessitats climàtiques que estem tenint ara mateix.
6: Passarem de tenir un parc central tancat o semitancat perquè hi ha forats i passarem a un parc central obert al barri.
7: Doncs sí, el parc s'obrirà perquè al cap i a la fi és una mica com posar parets al mar, no? És a dir, nosaltres transitem els nostres carrers i es generen fluxos de moviment de trànsit humà, i l'espai tal com actualment es concebeix ja agafat embrancida amb la construcció de la passarel·la a un nou model de mobilitat, a un nou model de mobilitat urbana, no? Amb la connexió amb el barri de la Plana, i per tant té poc sentit tenir aquesta connexió a la passera, però després, un cop creues la passera, trobar-te un parc tancat, doncs, que no pot transitar, no? En aquest sentit, el que busquem és un flux molt més orgànic.
4: Per tant, el nou Parc Central viurà una transformació que el convertirà en un nou pulmó verd a la ciutat, amb el doble d'arbres que té actualment, amb un espai per esdeveniments, jocs infantils d'aigua, una zona de pícnic i un nou espai per gossos.
0: La presentació dels projectes de la nova pista d'atletisme de Sant Andreu de la Barca i també la reforma del Parc Central han protagonitzat l'actualitat informativa de la setmana. També s'ha parlat de reformes i reurbanització de la zona de Can Prats. Can Prats avança en la seva transformació amb la reurbanització dels carrers Tomàs Vives i Montsant. L'Ajuntament ha aprovat un projecte de gairebé 783.000 euros que inclou l'ampliació de voreres, la renovació de clavegueram i la modernització de l'enllumenat públic. El barri de Can Prats continua avançant en la millora dels seus espais públics amb l'aprovació d'aquest projecte. De fet, la Junta de Govern Local de Sant Andreu de la Barca va aprovar l'actuació el passat 2 de juny amb una inversió prevista, com dèiem, de 782.000 euros. El projecte contempla la reunització del carrer Tomàs Vives en el tram comprès entre els carrers Montsant i Montpedrós, així com el mateix carrer Montsant. Entre les principals actuacions hi ha la renovació de la xarxa de clavegueram, l'ampliació de les voreres, el soterrament dels serveis i també la millora de l'enllumenat públic. N'hem parlat amb la regidora de barri de Can Prats, Anna Serra.
8: Doncs bé, com bé dius, tenim ja aprovada la renovació, el projecte de renovació d'aquí dels carrers de Tomàs Vives i Montsant. Una molt bona notícia pel barri, ja que permetrà que aquests dos carrers inicialment tindran renovació de la xarxa del clavegueram, també ampliarem les voreres i millorarem l'enllumenat, fet que farà que el barri doncs sigui més segur, tingui una millor accessibilitat i al final doncs sigui més agradable per tots els veïns i veïnes.
0: Entre aquest projecte també hi ha l'ampliació de les voreres.
8: Exacte, com deia, és un barri que és antic, que té dificultats d'accessibilitat i tot això doncs preveiem poder-hi posar solució amb aquest projecte de reurbanització.
0: Hi ha una inversió de 782.000 euros aproximadament. Quan s'iniciaran aquestes obres o de moment està a l'inici de tot plegat?
8: És una inversió molt important que, com deia ara, tot just fem l'inici. És una molt bona notícia actualment perquè això vol dir que el projecte es va movent i que cada cop estem més a prop, però com tot doncs té un procés i per tant a dia d'avui podem explicar que tot està en moviment i que en uns mesos doncs ja podrem donar més informació de la data concreta.
0: Què suposarà aquesta reurbanització d'aquests carrers, del carrer Tomàs Vives i Montsant, aquí al barri de Can Prats, un cop estigui finalitzada aquesta reurbanització?
8: Doncs home, permetrà tenir un accés molt més agradable. Els veïns i veïnes del barri fa molt de temps que ho demanen i per tant és una obra que esperem amb molta alegria i que estem molt satisfets de poder tenir una inversió tan important aquí al barri de Can Prats, que millorarà, com deia, l'accessibilitat, millorarà també el sistema de clavegueram i també la il·luminació.
0: Actualment el projecte es troba en fase d'exposició pública abans de la seva aprovació definitiva. Aquest pas haurà de donar lloc posteriorment a la licitació i a l'execució de les obres que marcaran una nova etapa en la renovació urbana del barri de Can Prats.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
2: La criminalitat cau un 14,7% a Sant Andreu de la Barca durant el primer trimestre del 2026. Els delictes convencionals baixen un 17,1%, mentre que la ciberdelinqüència es redueix un 7,7%, segons dades del Ministeri d'Interior. Sant Andreu de la Barca ha registrat una disminució significativa de la criminalitat durant els tres primers mesos de l'any. Segons dades de balanç de criminalitat publicades pel Ministeri de l'Interior, entre gener i març es van comptabilitzar 128 infraccions penals davant de les 150 registrades al mateix període l'any 2025, fet que representa una reducció global del 14,7%. La principal contribució d'aquest descens prové de la criminalitat convencional, que passa de 111 a 92 fets delictius, una caiguda del 17,1%. També la ciberdelinqüència presenta una evolució favorable, 36 casos davant dels 39 del primer trimestre de l'any anterior, una disminució del 7,7%. Entre els indicadors més positius destaca la desaparició dels delictes greus i menys greus de lesions i les baralles tumultuàries, que passen de 4 casos a cap. També es redueix notablement els delictes contra la llibertat sexual, que baixen de 3 a 1 cas. Dins d'aquesta categoria, les agressions sexuals amb penetració passen de 2 casos el 2025 a 0 aquest primer trimestre del 2026. Els homicidis consumats, les tentatives d'homicidi i els segrestos es mantenen a nivells inexistents, sense cap fet registrat durant els dos períodes comparats. Malgrat la tendència general a la baixa, les estadístiques mostren alguns increments en determinats tipologies delictives. Els furts passen de 18 a 25 denúncies a un augment del 38,9%, convertint-se en la categoria amb el creixement més destacat. També augmenten els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions, que passen de 8 a 10 casos. Tanmateix, els robatoris amb força, específicament en habitatges, es mantenen estables amb un únic cas registrat cadascun dels dos anys. Pel que fa als robatoris amb violència o intimidació, les dades es mantenen sense variacions, amb un cas registrat tant l'any 2025 com el 2026. Entre els descensos més rellevants destaca la reducció de les sustraccions de vehicles, que passen de 3 casos a 1. També disminueix de manera notable l'anomenada resta de criminalitat convencional, que baixa de 74 a 53 infraccions. En l'àmbit digital, les estafes informàtiques continuen concentrant la major part de ciberdelictes detectats. Tot i això, els altres ciberdelictes es redueixen dràsticament, passant de 6 a 1 cas, fet que compensa l'increment de les estafes informàtiques, que creixen lleugerament de 33 a 35 denúncies. Les dades del primer trimestre consoliden la tendència de contenció de la criminalitat al municipi. Tot i l'increment puntual d'esforç i alguns robatoris amb força, la reducció general dels delictes convencionals i de la ciberdelinqüència permet que Sant Andreu de la Barca inicia l'any 2026 amb uns indicadors de seguretat més favorables que els registrats un any abans. En conjunt, la ciutat registra 22 infraccions penals menys que durant el primer trimestre del 2025, un descens que reforça la percepció de Sant Andreu de la Barca com un dels municipis amb una evolució més estable en matèria de seguretat ciutadana a la comarca del Baix Llobregat. Les dades provenen del balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior, elaborat a partir de la informació computada per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i les policies locals, que aporten dades al sistema estadístic de criminalitat.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
2: Pel que fa a l'educació, aquesta setmana hem conegut la notícia que la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es planta. Les escoles no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació, amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
4: La comunitat educativa es planta. Els centres educatius públics de Sant Andreu de la Barca han anunciat que no organitzaran colònies ni sortides de jornada completa mentre no s'assoleixi un acord entre sindicats majoritaris de l'educació pública i el Departament d'Educació. La decisió forma part d'una acció conjunta impulsada per centres d'arreu de Catalunya per denunciar una situació que qualifiquen de límit, marcada per la manca de recursos, les ràtios elevades, les dificultats per garantir una inclusió efectiva i l'excés de burocràcia que assumeixen els equips docents. La directora de l'escola Can Salvi, Belén Medina, ha parlat amb Ràdio Sant Andreu en nom de la comunitat educativa i ha afirmat que tots els centres del municipi s'han posat d'acord per fer pressió perquè els sindicats majoritaris i l'educació arribin a un acord positiu per totes les parts.
5: Doncs després de que els sindicats estiguin negociant, no és que no vulguem fer sortides ni colònies. El que sí és cert és que ens hem adherit a un manifest de Catalunya en el qual ens posem d'acord amb altres municipis i nosaltres com a municipis hem arribat a l'acord de que no farem sortides ni colònies degut a la sobrecàrrega d'hores que fem nosaltres en els centres, al no reconeixement de la nostra tasca, a la manca de ràtios i al seu control, la diversitat i tots els temes que s'estan tractant amb els sindicats i que no s'arriba a un acord. No està reconeguda en la nostra feina, les nostres tasques ni tot el que fem. S'apel·la a la nostra professionalitat, s'apel·la a la nostra consciència i nosaltres dediquem moltes hores, molta responsabilitat que després no estan reconegudes.
4: Aquesta és una mesura col·lectiva i consensuada, ens explicaves.
5: Sí, és una mesura col·lectiva i consensuada. Parlades a les assemblees de claustres, portades al municipi i consensuat per cada un de nosaltres.
4: Això comporta que durant el proper curs no es realitzaran colònies ni sortides de jornada completa.
5: Això comporta que no es realitzaran sempre i quan els sindicats i el Departament d'Educació no arribin a un acord.
4: Entre les reclamacions que teniu és ràtios elevades, manca de professionals de suport, d'infraestructures insuficients, és a dir, que no és només el que molta gent es queda, que és el titular dels diners.
5: Els diners no és el tema, és les situacions en què nosaltres estem treballant.
4: Aquesta pujada salarial que es parla dels 400 euros, ens pots explicar un resum de la realitat que viviu vosaltres?
5: Nosaltres teníem el sou congelat des de fa molts anys. S'ha pujat a l'IPC com a fan sempre cada any, però el nostre sou i les nostres condicions no han canviat. Nosaltres som el tercer per la cua d'Espanya que cobrem menys. I dic el tercer per la cua, eh?
4: També hem vist que a les xarxes socials molts centres educatius de Sant Andreu de la Barca han penjat que hi ha una aturada temporal de la publicació de publicació d'activitats i notícies a Instagram. Ens pots explicar una miqueta això també?
5: Bueno, doncs nosaltres això ho fem per fer la visibilitat dels centres, perquè les famílies i el municipi puguin saber com treballem i fem. Doncs arriba un moment que això també comporta tasques extres i no tenim per què fer-lo, només seran les coses oficials per la web i el que sigui oficial.
4: Podem dir llavors en resum que la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es planta.
5: Ens hem plantat, sí, però no només nosaltres, totes les comunitats educatives de Catalunya.
4: Per acabar, si vols fer una crida a la importància de tenir un sistema educatiu digne, un sistema educatiu que sigui escoltat i que es resolgui com abans millor per tenir una educació digna pels nostres fills i nostres filles.
5: És que hem de partir de la base que nosaltres no lluitem pels 400 euros que se'ns pagarà en 2-3 anys, 4 millor dit. Qui ho vegi ho veurà. Nosaltres lluitem per una qualitat en l'ensenyament, per una qualitat en l'educació, perquè aquests nens s'ho mereixen i no estan contemplats.
4: Els centres educatius asseguren que la mesura no pretén perjudicar l'alumnat ni a les famílies, sinó reclamar millores estructurals per l'educació pública i unes condicions laborals dignes pel professorat.
2: Seguim parlant d'educació. Aquesta setmana hem donat detalls del nou contracte de les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. El nou contracte de les escoles Bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
6: Doncs bé, principalment incrementem 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina, també busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles bressol i, evidentment, seguir millorar els salaris, que recordem que vam aplicar a les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem i per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
7: Quan es posarà en marxa?
6: Ara, a principis de setembre, i amb l'inici de curs, començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot que consolidem les vetlladores a 30 hores, una a cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles bressol ens diuen, molt, molt encertadament. Pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre. Era una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que destinarà més recursos a les escoles bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, i en Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
2: Més de 30 expositors convertiran Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del vi, el vermut i la gastronomia aquest cap de setmana. La novena edició de la Fira del Vi, la tercera Fira del Vermut, reuniran 33 expositors entre cellers, elaboradors de vermut, cervesers artesans i restauradors en una edició que aposta per la diversitat, la proximitat i l'experiència gastronòmica. I és que aquest dissabte i diumenge a l'esplanada del mercat setmanal tindrà lloc aquesta doble cita, dissabte amb la Fira del Vi i diumenge amb la Fira del Vermut. Reunirà una àmplia representació del sector vitivinícola i gastronòmic, a més d'una trentena d'expositors que oferiran degustacions de vins, vermuts, caves, cerveses artesanes i una variada oferta culinària. Segons el president de l'associació Rubins, Juan Pérez, la fira manté la seva essència, una aposta per productes de qualitat i una oferta pensada per tots els públics. Enguany també es podrà servir vins sense alcohol. Juan Pérez, president de l'associació Rubins, i també Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
8: És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat. Cellers molt coneguts, molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir la sobra, sinó posar la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
2: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
8: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4 s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, a hora cellers de vermut.
2: Regidor, també a la part gastronòmica, que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que una més també participa.
9: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no? Cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporem les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora, que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
8: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
2: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
8: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava o vermut o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
2: La jornada de dissabte reunirà una vintena de productors procedents de diverses denominacions d'origen catalanes i estatals. Els visitants podran descobrir els vins de Badal, Colbaix i Exhibis, representant de la DO Pla de Bages, protagonista enguany a la Fira del Vi, Jean León, l'Alpical, Oriol Rossell, Canals Simoner i Ramon Canals, vinculats al Penedès, o al món del cava, així com també referències de Terra Alta, Montsant, Priorat, Rioja, Navarra, Somontano o Ribera del Duero. Entre els expositors també hi haurà Herència Altés, Otto Bestué, Pago de Circus, Matarromera, Bade Uves, Vicalis i Obiti Wines, entre altres distribuïdors especialitzats que oferiran una àmplia selecció de vins i d'escomosos. A més, en aquesta edició, com dèiem, incorpora una novetat important, la presència d'una proposta de vins sense alcohol, una iniciativa que respon a les noves tendències de consum i també a la voluntat d'ampliar el públic de la fira. La tercera edició de la Fira del Vermut, diumenge, comptarà amb 12 elaboradors especialitzats, entre les marques participants destacant Padró, Dos Déus, Martí La Cuesta, La Madre, Valmiñor, Cooperativa Falset Marçà, Musso Gorri, així com també Canals i Moner, que combinaran les seves propostes de vermut amb vins i caves. L'oferta també es complementarà amb les cerveses artesanes del Cabo, els productes d'Estones i diverses referències de vermut a Premium i Artesan. També s'hi sumarà una innovadora proposta de vermut sense alcohol, una de les grans novetats també d'enguany. Si els vins i els vermuts seran els protagonistes, la gastronomia local també hi serà present, tant dissabte com diumenge, amb l'associació Rubins, el restaurant El Palau Vell, El Teu Cafè o les empanades argentines La Original. I la música també serà present amb la Lola Band, activitats infantils amb el taller de Anna i més espais d'ombra, a més d'una oferta gastronòmica reforçada i la participació de desenes de productors i de restauradors. I és que Sant Andreu de la Barca tornarà a reivindicar aquest cap de setmana la seva aposta per la cultura del vi, el vermut i la gastronomia de proximitat. Per facilitar el funcionament de la fira, tant les degustacions de vins, vermuts, caves i cerveses artesanes com les propostes gastronòmiques es gestionaran mitjançant un sistema de fitxes moneda. Els assistents podran adquirir fitxes als punts habituals dins del recinte o de manera anticipada a la botiga d'Associació Rubins. El preu de les fitxes destinades a les begudes serà de 3 euros, mentre que les fitxes per les degustacions gastronòmiques tindran un cost de 3,50 euros. Cada celler indicarà el nombre de fitxes necessàries per degustar cadascun dels seus vins, caves o vermuts. Els visitants també podran adquirir una copa serigrafiada oficial de la fira amb un cost de 2,50 €, imprescindible per participar a les diferents degustacions. A més, l'organització posarà a disposició dels assistents 2.500 portacopes gratuïts per facilitar la mobilitat dins del recinte i millorar també l'experiència durant les degustacions, tant dissabte com diumenge. Tota la informació sobre la nova edició de la Fira del Vi i la Fira del Vermut disponible

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Posem punt i final d'aquesta edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, una setmana on un centenar d'alumnes de l'Institut Montserrat Roig i també de l'Institut El Palau han realitzat les proves d'accés a la universitat des de dimarts i fins dijous. I una setmana on també la visita del Papa Lleó XIV també ha estat protagonista. De fet, de les dues informacions també podeu ampliar-ho a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, on podreu trobar entrevistes i també reportatges referents no només a aquestes dues informacions, sinó a, també amb d'altres que hem anat realitzant al llarg de tota la setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Bon cap de setmana i dilluns tornem a ser aquí amb molta més informació a Ràdio Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio i La Xarxa. Un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva i jo mateix, Salvador Climent, i en Pere Sánchez, de control tècnic.

Si sou turistes, viatgers o viatjants, estareu familiaritzats amb els establiments d'allotjament temporal. Hotels, fondes, pensions, si aneu pels Estats Units, motels. Els Deep Purple, des del seu hotel a Montreux, Suïssa, van veure com es cremava el casino, on hi estaven actuant en aquell moment Frank Zappa i els Mothers. Havia passat que algun idiota va encendre una bengala i del casino no en va quedar res. Deep Purple hi havien de gravar el seu disc el dia següent. Part de l'observació de l'incident era el fum de l'incendi que planejava sobre el llac Geneva. Aquesta impressió, entre bucòlica i frapant, va portar el grup a compondre la cançó Smoke on the Water, fum sobre l'aigua. La van gravar els dies següents a Montreux mateix, en un altre hotel, el Grand Hotel, i encara és el tema més popular de Deep Purple.

0: Smoke on the Water. Tothom que ha agafat una guitarra algun cop n'ha tocat el riff i l'ha tocat malament, perquè no discorre sobre un sol bordó, sobre una sola corda. Tal com va aclarir el guitarrista Ritchie Blackmore, s'ha d'harmonitzar amb quartes paral·leles, és a dir, pulsant simultàniament cada corda i la immediatament contigua al mateix trast.
1: Esteu escoltant Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Si heu sentit el començament del programa, és possible que us hagueu preguntat quina relació té la cançó de la sintonia d'avui, Pennsylvania 65000, Pennsylvania 65000, que toca l'orquestra de Glenn Miller. Doncs quina relació té aquesta cançó amb els hotels? Doncs bé, 65000 era el número de telèfon de l'Hotel Pennsylvania de Nova York. El número de l'Hotel California no el sabem, però la cançó sí, és aquesta.

0: Insolo. L'Hotel Califòrnia no existeix. És una metàfora dels excessos de la vida d'uns joves d'una banda de rock de... a Los Angeles, Califòrnia. La foto de la portada del disc, aquest dels Eagles, és de l'hotel Beverly Hills, un hotel de luxe de Sunset Boulevard. El que sí existeix és l'hotel Chelsea, de Nova York. És famós per un piló de raons, la principal perquè dona nom al vostre programa de ràdio preferit. Per això, l'amic Leonard Cohen li va fer aquesta cançó.
1: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousine

0: jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
1: Chelsea Hotel. El que més s'ha comentat de la lletra d'aquesta cançó des de que es va publicar l'any 1974 a l'àlbum Pell Nova per la Vella Cerimònia és que està inspirada en un afer sexual determinat. Però com que aquí no estem per fer xafarderies, el que us recomanem és que no penseu en això i llegiu la lletra mentre sentiu la cançó, perquè com el 99,9% de les lletres de Leonard Cohen, és una meravella de sensibilitat i emocions. So I sing the song of love, Julia. En contra del que pensa molta gent, un hotel és un lloc de solitud. Ray Davies, dels Kings, va compondre una de les seves millors cançons atabalat per les nits solitàries als hotels durant una gira americana, Sitting in My Hotel,

assegut a l'hotel, són els Kings. Som conscients que en el programa d'avui us hem aclaparat amb quatre obres mestres seguides, cinc si contem la sintonia de Glenn Miller. És moment de fer un refresc, demanem alguna cosa per beure. Truquem al servei d'habitacions, Hotel Room Service la canta, o més ben dit, la rapeja el senyor Pitbull.

Hotel Room Service es va publicar l'any 2009 i és un dels grans èxits del rapper nascut a Miami, Armando Cristian Pérez, de nom artístic Pitbull. La cançó és una invitació al sexe a l'hotel. La versió més correcta d'aquesta activitat recreativa és la que es desenvolupa la primera nit a la denominada suite nupcial. Es tracta d'una habitació d'hotel on una parella jove, si ha estat ben educada en els principis de la religió i la moral, folla per primer cop. Gabinete Caligari, suite nupcial.

Històries d'amor senzilles i tendres que passen a la suite nupcial. No sempre és així, especialment als motels, que tenen una fama inquietant, sinistra. Mireu, per exemple, el motel Bates de Fairvale, Califòrnia. A la senyora Marion Crane la van apunyalar mentre es dutxava. Els Talking Heads van fer una cançó parcialment inspirada en aquests fets. Es diu Psycho Killer.

0: Psycho Killer és la primera cançó que van escriure els Talking Heads. Ho van fer quan encara es deien The Artistics i estudiaven a l'escola de disseny de Rhode Island, entre Boston i Nova York.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Una fonda o hostal és un establiment típicament situat a la carretera on els viatgers hi troben menjar, beure i dormir. D'aquí ve l'expressió fer parada i fonda. En anglès, de la fonda se li diu Roadhouse. Els Doors, Roadhouse Blues.

Roadhouse Blues, el blues de la fonda. Aquest tema pertany al cinquè àlbum dels Doors, el disc anomenat Morrison Hotel. Els hotels són establiments amb una fama equívoca i variada. Poden ser llocs de simple trànsit, llocs de plaer o llocs de desesperació. L'any 1955, el Miami Herald va publicar la notícia que un senyor va destruir tots els seus documents d'identitat i es va tirar per la finestra de l'hotel. La May Bowden Axton, coneguda com la reina mare de Nashville, i en Tommy Darden, inspirats per aquests curiosos fets, van escriure la cançó Heartbreak Hotel. El tema el va fer famós Elvis Presley.

0: get so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Hem sentit el Heartbreak Hotel, l'hotel dels cors trencats, número 1 a l'any 1956 als Estats Units per Elvis Presley.
2: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
1: Una pensió és un establiment senzill, generalment petit i familiar, que lloga habitacions per nits o temporades curtes. És molt més barata que un hotel, però els serveis també són inferiors. Als llits hi solen haver xinxes o puces. Com a contrapartida, poden oferir dinar i o sopar. D'aquí venen els noms de mitja pensió o pensió completa. Javier Ruibal és un músic i cantautor de Puerto de Santa María, Cádiz, que fusiona flamenco, jazz i músiques del Magrib, i ha escrit i canta aquesta cançó, Pensión Triana.

de la memòria, el Memory Motel. Aquest existeix en realitat, és a Long Island, i diu la llegenda que en Mick Jagger i la Carly Simon s'hi van embolicar. Diuen que Mick Jagger va escriure aquesta cançó en memòria de l'experiència i la Carly Simon li va respondre escrivint You're So Vain. Dues grans cançons. Sentim la primera, Memory Motel, als Rolling Stones.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Pues nada, que muchísimas gracias, ¿eh? Por estar aguantando ahí durante 60 minutos. Dale, que dale, que dale, dale, dale. Nos vamos. Será hasta dentro de 7 días, ¿eh? Ya vamos a ver si volveremos a estar aquí con vosotros. Si te gusta, pues te espero la semana que viene. Si no te ha gustado, pues danos otra oportunidad. La semana que viene, más y mejor. Saludos de quien te ha estado acompañando, quien te habla, Juan Antonio Casas. Gracias una vez más por sintonizarnos y escuchar esto llamado Mix Club Reload. Que pases muy buen fin de semana. Adiós.
1: Mix Club. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
3: Comencem una nova edició del Via Directa. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana i, com sempre, començarem amb la previsió del temps amb Carlos Lara de Meteosap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant del programa del Via Directa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Anem a la previsió del temps de cara al cap de setmana, però abans farem el resum del temps aquesta setmana, el resum meteorològic. Ens acompanya Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Carlos.
1: Molt bona, Jordi.
0: Doncs farem el resum abans de la setmana, després anem a la previsió. Tenim diferents activitats a l'aire lliure, per tant, ens interessa saber quina és la previsió. Ens ho imaginem, quina serà la previsió d'aquest cap de setmana, però abans anem al resum d'aquesta setmana, que jo crec que anirem ràpid en el resum com en la previsió.
1: No t'equivoques, Jordi. Pues sí, en el
0: que són moltes previsions, no?
1: Ja con la cara que me ves entrar, no? Me parece a mí que ya sabes un poco.
0: Exacte, manga curta, sense paraigües...
1: Por dónde van los tiros. Pues sí, el resumen, pues una semana de tiempo tranquilo, estable, sin precipitaciones y con un ambiente, por eso, más que agradable para las fechas en las que estamos, como luego veremos al comentar las temperaturas. El protagonismo en el cielo pues ha sido para las nubes bajas, que han sido abundantes gran parte de la semana, cubriendo el cielo pues la mayoría de los días, y especialmente pues por las mañanas, primeras horas de la tarde, quizá por ya avanzado la jornada se rompían un poquito, pero pues abundante nubosidad gran parte de la semana, y esto ha contribuido, como decíamos, a que las temperaturas hayan sido bastante frescas. Empezábamos la semana con una máxima el lunes de 29,9, mientras que el miércoles registramos una temperatura máxima de tan solo 24,7. O sea, tener temperaturas inferiores a 25 grados ya casi como el que dice mediados de junio, pues no está nada mal, y podemos decir que compensa un poquito aquella semana de mayo que hizo pues un tiempo casi de julio o de agosto. Bueno, pues esta semana nos hemos librado un poquito del calor con esas temperaturas que, ya digo, el miércoles no superaron ni los 25 grados, y pues las mínimas también por las mañanas pues se ha notado que ha refrescado. El martes mínima de 19,6, pero esta mañana amanecemos con 15,8 grados de temperatura aquí en San Andreu, así que pues eso, una semana que a pesar de las fechas en las que estamos, pues podemos decir que ha sido bastante agradable y con ambiente fresco.
0: Doncs aquest és el resum de la setmana, i ara sí que anem a la previsió de cara al cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge. Tot seguit sabrem quina és aquesta previsió. Crec que el bon temps serà protagonista.
1: Pues sí, poques novedades nos trae el tiempo los próximos días. Hoy viernes, la nubosidad que comentábamos de estos días atrás, pues desaparecerá casi por completo. Por lo tanto, pues jornada de ambiente soleado, con el cielo despejado, y quizá a últimas horas de la tarde es posible la presencia nuevamente de algunos intervalos de nubes bajas, pero muy poco importantes, y estas nubes bajas se forman precisamente por la estabilidad, el tiempo anticiclónico y esa humedad ambiental, por eso son más probables por las mañanas y a últimas horas. Pero claro, con este ambiente más soleado, pues las temperaturas ya subirán hoy de forma clara, volviendo a valores próximos o incluso ya hoy ligeramente por encima de los 30 grados. Y el resto del fin de semana, tanto sábado como domingo, pues seguiremos con el mismo tiempo tranquilo, estable y con claro dominio del ambiente soleado. La nubosidad será muy escasa, como mucho cruzando el cielo algunas bandas de nubes altas en algunos momentos. Pueden dejar el cielo con aspecto algo velado, pero poco más. Las temperaturas, después del ascenso de hoy viernes, todavía subirán un poquito más el fin de semana, situándose en valores en torno a 32, 33 grados, tanto el sábado como el domingo, mientras que las mínimas pues se moverán entre los 19, 20 grados aquí en San Andreu.
0: Doncs aquesta és la previsió del temps de cara al cap de setmana, per tant, no ens hem de preocupar, Carlos.
1: Por la lluvia, no, por Exacte. El calor un poquito más, porque a mediodía pues esos 32, 33 grados no son temperaturas exageradas, más bajas que las que tuvimos, pues como comentábamos al principio, esa semana de mayo. Así que bueno, calor vamos a decir, pero sin excesos, pero sí, preocupación porque llueva o cosas de estas, nada de nada.
0: Tenim la Festa Jove, tenim la Fira del Vi, la Fira del Vermut, altres activitats també programades al llarg d'aquest cap de setmana a l'aire lliure, per tant, no hem de patir.
1: La meteorologia
0: no farem connexions d'urgència.
1: Exacto, tampoc, a la meteorologia no nos va a echar la culpa a nadie de que se estropeen los actos, porque no tiene ninguna pinta.
0: Doncs, Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, com sempre, gràcies per acompanyar-nos i bon cap de setmana.
1: Igualmente, hasta la semana que viene.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: criminalitat cau un 14,7% a Sant Andreu de la Barca durant el primer trimestre del 2026. Els delictes convencionals baixen un 17,1%, mentre que la ciberdelinqüència es redueix un 7,7%, segons dades del Ministeri d'Interior. Sant Andreu de la Barca ha registrat una disminució significativa de la criminalitat durant els tres primers mesos de l'any. Segons dades de balanç de criminalitat publicades pel Ministeri de l'Interior, entre gener i març es van comptabilitzar 128 infraccions penals, davant de les 150 registrades al mateix període l'any 2025, fet que representa una reducció global del 14,7%. La principal contribució d'aquest descens prové de la criminalitat convencional, que passa de 111 a 92 fets delictius, una caiguda del 17,1%. També la ciberdelinqüència presenta una evolució favorable, 36 casos davant dels 39 del primer trimestre de l'any anterior, una disminució del 7,7%. Entre els indicadors més positius destaca la desaparició dels delictes greus i menys greus de lesions i les baralles tumultuàries, que passen de 4 casos a cap. També es redueix notablement els delictes contra la llibertat sexual, que baixen de 3 a 1 cas. Dins d'aquesta categoria, les agressions sexuals amb penetració passen de 2 casos el 2025 a 0 aquest primer trimestre del 2026. Els homicidis consumats, les tentatives d'homicidi i els segrestos es mantenen a nivells inexistents, sense cap fet registrat durant els dos períodes comparats. Malgrat la tendència general a la baixa, les estadístiques mostren alguns increments en determinats tipologies delictives. Els furts passen de 18 a 25 denúncies, a un augment del 38,9%, convertint-se en la categoria amb el creixement més destacat. També augmenten els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions, que passen de 8 a 10 casos. Tanmateix, els robatoris amb força, específicament en habitatges, es mantenen estables amb un únic cas registrat cadascun dels dos anys. Pel que fa als robatoris amb violència o intimidació, les dades es mantenen sense variacions, amb un cas registrat tant l'any 2025 com el 2026. Entre els descensos més rellevants destaca la reducció de les sustraccions de vehicles, que passen de 3 casos a 1. També disminueix de manera notable l'anomenada resta de criminalitat convencional, que baixa de 74 a 53 infraccions. En l'àmbit digital, les estafes informàtiques continuen concentrant la major part de ciberdelictes detectats. Tot i això, els altres ciberdelictes es redueixen dràsticament, passant de 6 a 1 cas, fet que compensa l'increment de les estafes informàtiques, que creixen lleugerament de 33 a 35 denúncies. Les dades del primer trimestre consoliden la tendència de contenció de la criminalitat al municipi. Tot i l'increment puntual d'esforç i alguns robatoris en força, la reducció general dels delictes convencionals i de la ciberdelinqüència permet que Sant Andreu de la Barca que inicia l'any 2026 amb uns indicadors de seguretat més favorables que els registrats un any abans. En conjunt, la ciutat registra 22 infraccions penals menys que durant el primer trimestre del 2025, un descens que reforça la percepció de Sant Andreu de la Barca com un dels municipis amb una evolució més estable en matèria de seguretat ciutadana a la comarca del Baix Llobregat. Les dades provenen del balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior, elaborat a partir de la informació computada per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i les policies locals, que aporten dades al sistema estadístic de criminalitat. Els darrers dies s'han presentat diferents projectes de ciutat. El divendres passat, el del Teatre Núria Espert es presentava davant del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca el projecte de la nova pista d'atletisme de Sant Andreu de la Barca.

0: La projecció de la futura vista de l'atisme pren forma amb un avantprojecte de 2,3 milions d'euros. El nou equipament substituirà l'actual pista de sorra de l'11 i donarà servei a més de 400 esportistes i permetrà acollir competicions oficials. I és que Sant Andreu de la Barca fa un pas endavant en la modernització dels seus equipaments esportius. L'Ajuntament ha presentat l'avantprojecte de la futura pista de l'atisme municipal, una instal·lació reglamentària de 300 metres que es construirà als terrenys de l'actual pista de sorra situada al costat del complex esportiu l'11 i que suposarà una inversió estimada de 2,3 milions d'euros. La proposta ha estat elaborada per l'equip d'arquitectura especialitzat Vivid Esports i ha rebut una acollida molt positiva tant per part del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca com la Federació Catalana d'Atletisme. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha destacat que es tracta d'una actuació llargament reivindicada i que permetrà corregir una de les principals mancances esportives del municipi. Ha conversat amb Ràdio Sant Andreu.
1: Doncs s'ha rebut d'una manera molt positiva, és una de les grans deficiències que tenia la ciutat de Sant Andreu de la Barca i jo crec que el més important d'això és que la ciutat guanyarà una nova pista d'atletisme, una pista com cal, sense que sigui de sorra, una pista del segle XXI i per tant també és una modernització més que encarem com a ciutat i dotem de la ciutat d'un equipament que és necessari, que és un equipament que utilitzaran com a mínim aquestes 400 persones o més de 400 persones que fan activitat en el club d'atletisme, però també totes aquelles persones que els agradi córrer, perquè serà un equipament que s'integrarà dins l'oferta de les instal·lacions municipals.
0: Per què ha decidit ara l'Ajuntament presentar i impulsar aquest projecte?
1: Doncs precisament perquè era un compromís electoral, era un compromís que havíem estat treballant, primer de tot, evidentment, rebent, escoltant la ciutadania i rebent les queixes d'aquest col·lectiu en concret, però també de totes les persones de Sant Andreu de la Barca que van a fer esport en aquell entorn que queda de camí a la carretera de Corbera i que precisament no era un entorn que estava cuidat, era un entorn degradat, era una pista que no feia per una ciutat metropolitana mitjana del país i que, per tant, era una qüestió que havíem d'abordar, era un equipament que la ciutat havia de tenir i, per tant, és aquest, no? És un compromís més complet precisament per dotar d'una nova eina, d'un nou equipament a Sant Andreu de la Barca.
0: Un pressupost de 2.300.000 euros per aquest projecte amb una pista d'atletisme totalment equipada.
1: Exacte, és un esforç important que l'Ajuntament està fent per actualitzar els equipaments, per actualitzar la ciutat i, evidentment, doncs és una manera de dignificar aquests espais i, com és un esforç tan important, el que farem és anar, diguéssim, prioritzant les actuacions, calendaritzant les actuacions. Per tant, ara vindria durant l'any 2027 la redacció del projecte, la redacció del projecte executiu i la seva aprovació, i ja de cara a l'any 28, que haguem pogut fer Guardiola, vindrà tot el que és la contractació i l'inici d'obres d'aquesta nova pista d'atletisme que tindrà la ciutat.
0: Una pista que tindrà una recta principal de 6 carrils, a més també es poden practicar altres modalitats com per exemple el llançament de pes o fins i tot el salt de perxa.
1: És una pista que les seves característiques han estat treballades amb l'entitat, amb el Club d'Atletisme Sant Andreu de la Barca, també amb la Federació Catalana d'Atletisme, per tant és una pista que hem volgut que estigui homologada per acollir diguéssim competicions o certes competicions que ens ho permeti també l'espai i per tant estic molt content perquè hem fet una feina coral, hem fet una feina conjuntament amb l'entitat, hem fet una feina amb la federació i això és molt important perquè quan obtens, diguéssim, les aportacions de tothom, el projecte és un projecte d'èxit, és un projecte que està destinat a triomfar i crec que aquesta pista d'atletisme, més enllà de totes les característiques tècniques de les diferents modalitats de l'atletisme, des del salt, des de les curses de velocitat, des de les curses de resistència, també curses de cross, també tot el que és les modalitats de llançament, tot es podrà fer en aquest nou equipament i importantíssim, a part de dignificar el que és com a tal la instal·lació esportiva, també dotarem de l'espai, d'uns vestidors, d'uns magatzems i a més de 40 noves places d'aparcament que hi haurà en la part superior, diguéssim, d'aquesta pista, allà on hi ha ubicat actualment hi ha un aparcament, l'ampliarem fins a 40 places, per tant també serà un guany per la ciutat.
0: ha parlat, que ho ha presentat aquest projecte al Club de l'Atisme Sant Andreu Barca, que també ha tingut aquestes converses amb la Federació de l'Atisme. Entenem que quan aquesta pista doncs, ja sigui una realitat, pugui acollir proves esportives importants.
1: El que buscàvem era, amb els espais que estaven habilitats o que la ciutat tenia disponibilitat de construir aquest nou equipament, que aquest equipament tingués homologacions per poder, diguéssim, acollir competicions. Les competicions vindran marcades també amb les normatives que les diferents federacions marquen, però que l'objectiu de Sant Andreu és que si podem acollir, diguéssim, competicions de categories inferiors o de categories que es poden assimilar a les dimensions que té la pista, doncs evidentment estarem encantadíssims, i precisament aquesta feina l'hem fet conjuntament amb la federació perquè això sigui possible.
0: Sí que incrementarà, això sí, l'oferta esportiva, no?, a Sant Andreu de la Barca gràcies a aquest equipament. Tenim en compte el Club de l'Atisme, que està funcionant molt bé, que tenen més de 400 participants en el Club de l'Atisme. Ho hem vist en mostres des de la sísmica quan s'ha realitzat a Sant Andreu de la Barca, en la cursa primavera, la cursa de tardor, que hi ha tradició a Sant Andreu de la Barca i que hi ha gent disposada a practicar aquesta modalitat esportiva.
1: L'atletisme combina, igual que molts altres esports, convida dos tipologies d'esports: l'esport de salut, que és aquest esport per poder córrer, per poder compartir, per poder estar en forma i tenir una vida saludable, i l'esport de competició, l'esport federatiu. I per tant, en aquest sentit, crec que aquest nou equipament donarà resposta a aquestes dues tipologies de pràctica d'esport: aquesta que no és tan competitiva i és més social, és més de manteniment, és més per tenir una vida saludable, que a més s'estan generant diferents moviments a la ciutat, com Rams Clubs que es mouen per tota la ciutat, i per tant serà també un equipament que doni resposta, diguéssim, a aquestes inquietuds que la ciutat es mou, i que per tant jo crec que guanyarem molt, molt, molt amb aquesta pista d'atletisme.
0: Alcalde, es preveu tenir subvencions d'altres administracions, com la Generalitat, la Diputació o l'Àrea?
1: Aquesta pista, pel que hem pogut parlar amb la Federació, serà una pista també que superarà les fronteres de Sant Andreu a la Barca, per tant, serà utilitzada per diferents, diguéssim, municipis, i també per acollir, com dèiem, diferents competicions. I precisament aquí l'esforç que està fent Sant Andreu a la Barca, perquè és un esforç que, diguéssim, no a tots els municipis hi ha una pista d'atletisme, una pista adaptada, una pista homologada per fer diferents competicions, doncs que aquest esforç també, diguéssim, altres administracions ens ajudin i s'hi volquin. I precisament aquí la Generalitat de Catalunya té una responsabilitat important, i concretament considerant que el país es dota d'un nou equipament esportiu, i en aquest cas basat en la modalitat de l'atletisme, esperem que la Generalitat recolzi amb subvencions, amb ajudes, en aquest projecte ambiciós que està fent Sant Andreu de la Barca, i que, com entenem, que no només quedarà en l'àmbit de Sant Andreu de la Barca, sinó que serà una pista que s'utilitzarà, jo crec que en àmbit de país, hi ha molts pocs equipaments, i ens deia la presidenta de la Federació que hi ha molt pocs projectes de noves pistes d'atletisme, i entre elles la que pinta millor és la de Sant Andreu de la Barca, és a dir, molt més avançada, però doncs precisament necessitem que aquí la Generalitat s'impliqui, la Diputació de Barcelona s'impliquin, precisament per dotar de força a aquest projecte. L'Ajuntament ja està destinant recursos, ja ha anat a buscar un bon equip tècnic especialista en equipaments esportius, i en concret són atletes, i per tant no és la primera pista d'atletisme que fan, per tant tenen una certa experiència, i per tant aquesta aposta que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està portant endavant, esperem que també, diguéssim, sigui ajudada, corresposa, doncs, per altres administracions en la vessant de subvencions, perquè entenem que aquesta pista estarà oberta a altres municipis i també a altres competicions.
0: Quin missatge donaria en aquest cas als futurs usuaris d'aquesta pista d'atletisme?
1: Doncs que per fi podran fer un esport digne a la seva ciutat, és a dir, fer esport en unes condicions dignes, i que estic molt content de que un compromís que vam adquirir amb tot aquest col·lectiu, amb el Club d'Atletisme i amb moltes persones que practiquen l'atletisme, doncs que avui aquest sigui ja una primera passa de realitat, i sobretot també la manera en com s'ha treballat. S'ha treballat en total, diguéssim, transparència, en total col·laboració amb les entitats esportives i també, evidentment, amb la federació.
0: L'avantprojecte de la pista d'atletisme preveu una pista de 300 metres amb una recta principal de 6 carrils i 4 carrils a la resta del recorregut. A més, inclourà un fossar per les proves de salt de llargada i triple salt, una zona pel salt en perxa, una gàbia per al llançament de llargs, un cercle per al llançament de pes i un circuit de cross de 500 metres. També es construiran, com dèiem, vestidors i magatzems de 360 metres quadrats, grades integrades al terreny, una nova il·luminació i una ampliació de l'aparcament existent que passarà de 26 a 40 places.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A més de la presentació del projecte de la pista d'atletisme, aquesta setmana hem conegut un altre projecte, la remodelació del Parc Central. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte del nou Parc Central, una transformació integral que convertirà el parc en un pulmó verd que tindrà el doble d'arbres, passant dels 90 actuals als 170. A més, aquest gaudirà d'una plaça central amb unes graderies i un espai per esdeveniments, nous jocs infantils d'aigua i la remodelació de la zona d'esbarjo per a gossos. El parc incorporarà un sistema per aprofitar l'aigua de la pluja en el manteniment dels espais naturals i es transformarà en un autèntic refugi climàtic per ajudar a combatre els efectes de les altes temperatures. L'alcalde Marc Girbet ha explicat que aquesta reforma forma part de l'actualització de Sant Andreu al segle XXI.
1: Doncs amb aquesta estratègia que portem explicant i que, per tant, ara que tinc l'oportunitat, la torno a explicar, d'actualitzar la ciutat del segle XXI, un dels equipaments, jo crec que troncals en l'esdevenir de la vida quotidiana rutinària dels veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, ha de ser també el Parc Central. Un Parc Central que està construït en el segle passat i que s'ha d'adaptar a un Parc Central que s'ha d'optimitzar en els seus espais, que s'ha d'optimitzar per tenir molts més usos, que la ciutadania el senti com una bombolla d'oxigen, ja no només per tota la cobertura verda que hi haurà i que ampliarem, i aquest gran pulmó verd que serà, i a més de ser un refugi climàtic, el que buscarà també aquest Parc Central precisament és guanyar molts i molts usos. Usos infantils, usos esportius, usos culturals, usos de recreatius d'animals de companyia. Per tant, tot aquest espai que jo crec que es pot optimitzar i millorar molt més del que tenim actualment és el perquè d'iniciar aquesta actualització del barri. A més, aquest parc és també, o forma part també aquesta actualització de l'estratègia de l'eix verd, no? Això que sempre expliquem de convertir el gris en verd, no? De Sant Andreu a la Barca, adaptar la ciutat a les condicions climàtiques i d'emergència climàtica que tenim actualment, doncs una d'aquestes actuacions que passa per aquí és la reforma de tot aquest parc. Per tant, repicar asfalt dur, asfalt compacte, i convertir-lo en terra molt més permeable, molt més plantada d'arbres, eliminar aquests bancals que el que fan és a vegades generar foscor o sensació d'inseguretat. Per tant, tindrem una visió ben plana i, com deia, moltes activitats, espai per fer fitness per la gent gran o per qualsevol edat, la calistènia, jocs d'aigua infantils, també jocs infantils com a parc infantil, diguéssim, espai per gossos, espai per fer grans activitats culturals, amb una graderia, amb un escenari que estarà incorporat a la mateixa infraestructura del parc. Per tant, el que estem fent és actualitzar un parc del segle passat en un parc del segle XXI que doni resposta a les necessitats que actualment té la ciutat.
3: Tot això, el Parc Central és un dels pulmons verds de la ciutat, però en aquest projecte ens presenteu que dobleu els arbres i, com estàs comentant, hi haurà molt més verd encara. Per què s'ha escollit el Parc Central per donar-li aquesta potència encara més de verd?
1: Pues el Parc Central té una centralitat dins la ciutat en el creixement a futur que pot tenir la ciutat, ja no només amb la passera, ja no només amb la connexió del passeig del Parlament amb l'Avinguda Generalitat, que pot conformar en el nou barri que estem projectant de Sant Andreu a la Barca, amb un centre comercial que ha d'entrar més d'hora que tard en funcionament. Per tant, el Parc Central recull aquestes necessitats d'espai, recull la possibilitat d'ampliar la cobertura verda, i per tant això és una jo crec que és una gran oportunitat, com deia, per fer aquesta ròtula de connexió entre el barri del centre, el barri de la Plana, la Solana, però també amb l'expansió que pugui tenir la ciutat més enllà.
3: També hem vist que el Parc Central actualment és un parc tancat o parcialment tancat, tot i que hi ha alguns forats. Passarà a ser un parc totalment obert.
1: Totalment obert, un espai diàfan, un espai on la ciutadania podrà utilitzar, i evidentment serà un espai, doncs, precisament que ha de poder tenir vida amb respecte qualsevol moment del dia, no? I precisament això l'Ajuntament, i amb l'estratègia també de l'àrea metropolitana, aquest parc formarà part de la xarxa dels més de la cinquantena de parcs metropolitans que gestiona directament l'àrea metropolitana. Per tant, serà un equipament nou gestionat per l'àrea metropolitana i que, per tant, ha de mantenir els estàndards i els criteris també d'aquests parcs metropolitans, i que nosaltres estem molt contents, evidentment, de que aquests estàndards pugen molt més al nivell del parc i també pugen molt més al manteniment, diguéssim, les activitats que s'hi poden portar a terme. Per tant, és una actuació important.
3: En el projecte hem vist també que s'hi farà una grada amb un espai per fer teatre, conferències. Actualment aquesta conferència que esteu fent aquí l'estem fent en l'espai on habitualment es fa, però hi ha poc espai.
1: Exacte, com deia, no? Hem optimitzat l'espai, els espais del parc, i una cosa que trobàvem a faltar en quant a ús és un gran espai diàfan, una àgora, per poder fer qualsevol tipus d'activitat. I, per tant, aprofitant el talús que ha generat la passera per guanyar l'alçada necessària, el nivell d'alçada necessària per poder connectar per sobre les vies del tren a l'altra banda de la via, utilitzarem tot aquest talús per fer una gran graderia. Aquesta graderia finalitzarà amb un escenari, per tant, ja tindrem una infraestructura preparada per si qualsevol entitat, qualsevol acte organitzat per l'Ajuntament es pugui fer en aquest espai, però just davant d'aquest espai hi haurà una gran àgora, hi haurà una gran plaça, que el que farà és també donar-li doble ús a l'escenari, o l'ús dedicat a la grada o a l'ús dedicat a l'àgora, en funció de com es col·loqui. I, per tant, serà un espai molt versàtil, utilitzant molts usos, i que això, la veritat, donarà molt de joc a la ciutat. I podrem, diguéssim, moure activitats que habitualment sempre passen als mateixos espais de la ciutat per manca de nous espais, no? I els podrem moure aquí al Parc Central. Per tant, crec que la ciutat guanya una infraestructura cabdal, verda, sostenible, i que dona resposta, com deia abans, a les necessitats de la ciutat del segle XXI.
3: L'actuació representarà un pressupost de 2,4 milions d'euros i comptarà amb una aportació de 1 milió d'euros de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'arquitecte encarregat del projecte, Màrius Quintana, ha desgranat la confecció d'aquest projecte.
4: Pues seguint tota una sèrie de criteris nous de com s'ha d'actuar en la ciutat, amb què a mi sempre m'agrada dir que durant molts anys ens hem dedicat a urbanitzar l'espai públic i ara hem de naturalitzar-lo, aquest espai públic. Hem d'introduir molta més vegetalització, afavorir que hi hagi el cicle natural de l'aigua, que això vol dir que no, quan plou l'aigua no vagi a la claveguera i de la claveguera va al mar, sinó que aquesta aigua intentem infiltrar-la en el terreny perquè enriqueixi el subsol, aplicar una sèrie de criteris, repeteixo, de renaturalitzar la ciutat per lluitar contra l'emergència climàtica que tenim, l'escalfament global, volem afavorir la biodiversitat, que hi hagi més aquesta, diguem-ne, relació entre la vegetació, les persones i els animals, els insectes i tot, crear ambients més naturals que el que hem estat fent durant molts anys, bueno, perquè hem fet altres criteris, diguem-ne, però que ara la situació que estem, repeteixo, d'emergència climàtica, doncs hem de treballar en aquesta línia.
3: Ens expliques que la gran importància que té l'aigua, avui dia en la majoria de projectes, de quina forma tindrà importància l'aigua aquest Parc Central?
4: Pues aquí suprimim el que en diem els embornals, i aquestes, les muntanyes que ara hi ha en aquest parc, que estan creant estan obstaculitzant la visibilitat del parc, les convertim, retirem aquestes muntanyes per portar-les a fer el talús que necessitem per completar el de la passera, i fem uns espais deprimits que és on tots els espais que es podran trepitjar, que es podran transitar, portin l'aigua cap a aquests espais deprimits, que aquí infiltrarem, tindrem una vegetació que podrà estar inundada unes hores i que podrà viure, i aquesta aigua la infiltrem en el terreny per enriquir el subsol i afavorir la vida de tota la vegetalització que farem.
3: També heu explicat que recupereu el mític Can Alçador.
4: Bueno, el recuperem en el sentit que el marcarem, farem aquest eix de que comunica el que ja hi havia del Can Alçador, el farem amb un paviment i el convertim en el passeig del Can Alçador, per dir-ho d'una manera, com traça històrica. I que no, també una de les altres de les coses que estan ara aplicant en qualsevol actuació en una ciutat sempre és recuperar la història, recuperar la memòria i fer tot el, diguem-ne, retribut que podem fer a aquesta memòria que és de tots.
3: Quins han sigut els principals reptes per confeccionar aquest projecte?
4: Els principals reptes, doncs, és estudiar tot aquest tema que sembla que sigui molt fàcil dir que infiltrarem i crearem els suds, etcètera, etcètera. Tot això també s'ha de quantificar, perquè aquests espais deprimits han d'infiltrar l'aigua en un temps determinat, perquè si queden l'aigua estancada, llavors provoquen que hi hagi mosquits i ja entraríem en una situació que no és la desitjable. Per tant, hi ha una sèrie de càlculs que encara són incipients, però que ja estan molt estudiats, per veure les superfícies, per veure els gruixos, per veure a quin tipus de vegetació podrem col·locar, etc. I el repte en quant a quantificar-ho, diguem-ne. Perquè el demés és aplicar, repeteixo, criteris ambientals que són d'una lògica i d'una acceptació que avui en dia ja és acceptat per tothom, jo diria. No estem fent ja diguem-ne, de punters o de... No, ja són temes molt, molt, molt coneguts i estudiats.
3: Per acabar, per qui ens estigui sentint i no tingui encara l'oportunitat de veure el projecte, com es podria imaginar, quina és la gran diferència que hi ha entre el Parc Central actual i el Parc Central que vostès han dissenyat? Quina és la gran diferència?
4: Mira, primer, pavimentem tot el parc amb, que no hi haurà res de formigó, ni d'asfalt, ni res, tot és amb sauló. Un sauló natural, un sauló estabilitzat, que és un sauló prensat, però tot el paviment serà trepitjable i més o menys permeable. Després, les muntanyes les convertim en uns parterres, per dir-ho d'alguna manera, deprimits, que són on recollirem l'aigua. Per tant, augmentarem la visibilitat del parc de la que hi ha ara. I després, la connectivitat amb el Canal Sadó, amb l'avinguda de la Generalitat, amb l'altre cantó del riu, convertim el parc en un node, una ròtula de connexió amb tot l'entorn que ara ha quedat aquí enmig una miqueta tapant o impedint aquesta connectivitat. I sobretot, el que sí millorem molt és el que en aquests moments és molt important, és augmentem o afavorim la biodiversitat.
3: Finalment, el regidor del barri del Centre, Javier Romero, ha celebrat l'arribada d'aquest projecte, un parc que per Romero representa molt, ja que és l'espai més important del seu barri.
5: Bueno, jo crec que pel barri és una grandíssima notícia poder recuperar i transformar un espai com el Parc Central, que per mi, ho he explicat a la presentació, hi ha molt lligam emocional, des de nen jugant aquí, veient tristament com es anava degradant, i doncs poder-lo recuperar pels infants actuals, per les famílies, pels joves que practiquen activitat física i per la gent gran activa de la ciutat, per mi és una gran notícia com a regidor de barri. Jo no puc estar més content de totes les reformes que estan venint i presentar-se pel barri del Centre, que al final és un barri, com el seu nom diu, és cèntric a la ciutat, no? I per tant dona resposta a les necessitats no només dels nostres veïns i veïnes del barri, sinó d'altres veïns, doncs, que transiten pels nostres espais, no? I els utilitzen. En aquest sentit, crec que la perspectiva que se li ha donat al projecte de remodelació és completament transformador de l'espai. És un espai que aprofitarà molt millor els recursos naturals, afavorirà la biodiversitat, el tema de la gestió de l'aigua, i per tant modernitzem la ciutat a les necessitats climàtiques que estem tenint ara mateix.
3: Passarem de tenir un parc central tancat o semitancat perquè hi ha forats i passarem a un parc central obert al barri.
5: Doncs sí, el parc s'obrirà perquè al cap i a la fi és una mica com posar parets al mar, no? És a dir, nosaltres transitem els nostres carrers i es generen fluxos de moviment de trànsit humà, i l'espai tal com actualment es concebeix ja ha agafat embrancida amb la construcció de la passarel·la a un nou model de mobilitat, a un nou model de mobilitat urbana, no? Amb la connexió amb el barri de la Plana, i per tant té poc sentit tenir aquesta connexió a la passera, però després, un cop creues la passera, trobar-te un parc tancat, doncs, que no pot transitar, no? En aquest sentit, el que busquem és un flux molt més orgànic.
3: Per tant, el nou parc central viurà una transformació que el convertirà en un nou pulmó verd a la ciutat, amb el doble d'arbres que té actualment, amb un espai per esdeveniments, jocs infantils d'aigua, una zona de pícnic i un nou espai per gossos.
0: La remodelació del Parc Central, una de les informacions que hem conegut aquesta setmana i que hem informat a través de Ràdio Sant Andreu, una setmana on també hem parlat amb Anna Serra, regidora de barri de Can Prats, i és que aquesta setmana s'han anunciat doncs, la reorganització dels carrers Tomàs Vives i Montsant. Can Prats avança en la seva transformació amb la reorganització dels carrers Tomàs Vives i Montsant. L'Ajuntament ha aprovat un projecte de gairebé 783.000 euros que inclou l'ampliació de voreres, la renovació de clavegueram i la modernització de l'enllumenat públic. El barri de Can Prats continua avançant en la millora dels seus espais públics amb l'aprovació d'aquest projecte. De fet, la Junta de Govern Local de Sant Andreu Abarca va aprovar l'actuació el passat 2 de juny amb una inversió prevista, com dèiem, de 782.000 euros. El projecte contempla la reorganització del carrer Tomàs Vives en el tram comprès entre els carrers Montsant i Montpedrós, així com el mateix carrer Montsant. Entre les principals actuacions hi ha la renovació de la xarxa de clavegueram, l'ampliació de les voreres, el soterrament dels serveis i també la millora de l'enllumenat públic. N'hem parlat amb la regidora de barri de Can Prats, Anna Serra.
6: Doncs bé, com bé dius, tenim ja aprovada la renovació, el projecte de renovació d'aquí dels carrers de Tomàs Vives i Montsant. Una molt bona notícia pel barri, ja que permetrà que aquests dos carrers inicialment tindran renovació de la xarxa del clavegueram, també ampliarem les voreres i millorarem l'enllumenat, fet que farà que el barri doncs, sigui més segur, tingui una millor accessibilitat i al final doncs, sigui més agradable per tots els veïns i veïnes.
0: Entre aquest projecte també hi ha l'ampliació de les voreres.
6: Exacte, com deia, és un barri que és antic, que té dificultats d'accessibilitat i tot això doncs, preveiem poder-hi posar solució amb aquest projecte de reurbanització.
0: Hi ha una inversió de 782.000 euros aproximadament. Quan s'iniciaran aquestes obres o de moment està a l'inici de tot plegat?
6: És una inversió molt important que, com deia ara, tot just fem l'inici. És una molt bona notícia actualment perquè això vol dir que el projecte es va movent i que cada cop estem més a prop, però com tot doncs té un procés i per tant a dia d'avui podem explicar que tot està en moviment i que en uns mesos doncs, ja podrem donar més informació de la data concreta.
0: Què suposarà aquesta reorganització d'aquests carrers, del carrer Tomàs Vives i Montsant, aquí al barri de Can Prats, un cop estigui finalitzada aquesta reorganització?
6: Doncs home, permetrà tenir un accés molt més agradable. Els veïns i veïnes del barri fa molt de temps que ho demanen i per tant és una obra que esperem amb molta alegria i que estem molt satisfets de poder tenir una inversió tan important aquí al barri de Can Prats, que millorarà, com deia, l'accessibilitat, millorarà també el sistema de clavegueram i també la il·luminació.
0: Actualment el projecte es troba en fase d'exposició pública abans de la seva aprovació definitiva. Aquest pas haurà de donar lloc posteriorment a la licitació i a l'execució de les obres que marcaran una nova etapa en la renovació urbana del barri de Can Prats.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Anunci important al de la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca aquesta setmana. Ha anunciat que es planten, que les escoles no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació, amb el Departament de la Generalitat de Catalunya. La mesura, consensuada entre tots els centres públics del municipi, vol denunciar la manca de recursos, la sobrecàrrega laboral i la precarització de la tasca docent.
2: La comunitat educativa es planta. Els centres educatius públics de Sant Andreu de la Barca han anunciat que no organitzaran colònies ni sortides de jornada completa mentre no s'assoleixi un acord entre sindicats majoritaris de l'educació pública i el Departament d'Educació. La decisió forma part d'una acció conjunta impulsada per centres d'arreu de Catalunya per denunciar una situació que qualifiquen de límit, marcada per la manca de recursos, les ràtios elevades, les dificultats per garantir una inclusió efectiva i l'excés de burocràcia que assumeixen els equips docents. La directora de l'escola Can Salvi, Belén Medina, ha parlat amb Ràdio Sant Andreu en nom de la comunitat educativa i ha afirmat que tots els centres del municipi s'han posat d'acord per fer pressió perquè els sindicats majoritaris i l'educació arribin a un acord positiu per totes les parts.
3: Doncs després de que els sindicats estiguin negociant, no és que no vulguem fer sortides ni colònies. El que sí és cert és que ens hem adherit a un manifest de Catalunya en el qual ens posem d'acord amb altres municipis i nosaltres com a municipis hem arribat a l'acord de que no farem sortides ni colònies degut a la sobrecàrrega d'hores que fem nosaltres en els centres, al no reconeixement de la nostra tasca, a la manca de ràtios i al seu control, la diversitat i tots els temes que s'estan tractant amb els sindicats i que no s'arriba a un acord. No està reconeguda en la nostra feina, les nostres tasques ni tot el que fem. S'apel·la a la nostra professionalitat, s'apel·la a la nostra consciència i nosaltres dediquem moltes hores, molta responsabilitat que després no estan reconegudes.
2: Aquesta és una mesura col·lectiva i consensuada, ens explicaves.
3: Sí, és una mesura col·lectiva i consensuada. Parlades a les assemblees de claustres, portades al municipi i consensuat per cada un de nosaltres.
2: Això comporta que durant el proper curs no es realitzaran colònies ni sortides de jornada completa.
3: Això comporta que no es realitzaran sempre i quan els sindicats i el Departament d'Educació no arribin a un acord.
2: Entre les reclamacions que teniu és ràtios elevades, manca de professionals de suport, infraestructures insuficients, és a dir, que no és només amb el que molta gent es queda, que és el titular dels diners.
3: Els diners no és el tema, és les situacions en què nosaltres estem treballant.
2: Aquesta pujada salarial que es parla dels 400 euros, ens pots explicar un resum de la realitat que viviu vosaltres?
3: Nosaltres teníem el sou congelat des de fa molts anys. S'ha pujat a l'IPC com a fan sempre cada any, però el nostre sou i les nostres condicions no han canviat. Nosaltres som el tercer per la cua d'Espanya que cobrem menys. I dic el tercer per la cua, eh?
2: També hem vist que a les xarxes socials molts centres educatius de Sant Andreu de la Barca han penjat que hi ha una aturada temporal de la publicació de publicació d'activitats i notícies a Instagram. Ens pots explicar una miqueta això també?
3: Bueno, doncs nosaltres això ho fem per fer la visibilitat dels centres, perquè les famílies i el municipi puguin saber com treballem i fem. Doncs arriba un moment que això també comporta tasques extres i no tenim per què fer-lo, només seran les coses oficials per la web i el que sigui oficial.
2: Podem dir llavors en resum que la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es planta.
3: Ens hem plantat, sí, però no només nosaltres, totes les comunitats educatives de Catalunya.
2: Per acabar, si vols fer una crida a la importància de tenir un sistema educatiu digne, un sistema educatiu que sigui escoltat i que resolgui com abans millor per tenir una educació digna pels nostres fills i nostres filles.
3: És que hem de partir de la base que nosaltres no lluitem pels 400 euros que se'ns pagarà en 2-3 anys, 4 millor dit. Qui ho vegi ho veurà. Nosaltres lluitem per una qualitat en l'ensenyament, per una qualitat en l'educació, perquè aquests nens s'ho mereixen i no estan contemplats.
2: Els centres educatius asseguren que la mesura no pretén perjudicar l'alumnat ni a les famílies, sinó reclamar millores estructurals per l'educació pública i unes condicions laborals dignes pel professorat.
1: No deixem de banda l'educació perquè aquesta setmana la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra, ha parlat del nou contracte de les escoles Bressol. El nou contracte de les escoles Bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Doncs bé, principalment incrementem a 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina. També busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles Bressol i, evidentment, seguir millorant els salaris, que recordem que vam aplicar a les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem i per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
1: Quan es posarà en marxa?
4: Ara, a principis de setembre, i amb l'inici de curs, començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot, que consolidem les vetlladores a 30 hores, una a cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles Bressol ens diuen. Molt encertadament, pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles Bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre, és una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en què destinarà més recursos a les escoles Bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: acompañamientos en toda esta parte emocional, ¿no? Y en cómo, a pesar de las pérdidas, seguimos teniendo una vida muy activa, con muchas capacidades, y seguimos ilusionándonos y teniendo vínculos. Sobre todo el tema de la soledad no deseada. Pues con todas estas pérdidas hay personas que se quedan muy solas, ¿no? Y el casal es un espacio de relación, de vínculos, de gente que te espera, que si no vienes te va a llamar por teléfono y te va a decir qué te ha pasado, de gente que, con la que compartes ilusión por hacer ese baile de fin de curso, por esa excursión de 3 días donde, pues eso, vas a tener compañía. Y en ese sentido, pone los pelos de punta ver todos los vínculos que se generan y toda la ilusión que se crea, ¿no? Y eso hace que la vida tenga un sentido importante. El otro día hablaba con una médica de cabecera, ¿no? De una médica de primaria que me decía, no sé muy bien lo que hacéis en el casal, porque me preguntaba, ¿no? Pero como que le está llegando a la consulta la ilusión de las personas mayores por todo lo que hacen. Y que me lo decía la médica de cabecera, ¿no? Que incluso que bajan la medicación y que le da un sentido, no solo una estimulación, pues es cognitiva, en cuanto a habilidades, en cuanto a tema físico, ¿no? Y bueno, la verdad es que es para sentirse muy orgulloso. Es uno de los casales con más actividad del Baix Llobregat y en ese sentido pienso que tenemos un tesoro en la ciudad.
1: Doncs són 17 tallers setmanals i diverses activitats complementàries obertes a tots els usuaris. Doncs s'ha presentat aquestes activitats per al curs 2026-2027 amb totes aquestes novetats. Recordem de nou les dates del 31 d'agost al 4 de setembre en el casal de la gent gran. Maria Aurèlia Campmanya repartiran els números per al sorteig del dia 9 de setembre. Les inscripcions, segons l'ordre que dictamini el sorteig, es realitzaran de forma presencial del 14 al 22 de setembre i, finalment, les llistes definitives es publicaran el dia 28 de setembre. Per tant, aquells usuaris i usuàries del casal de la gent gran que ara, després de la festa de fi de curs, doncs, decideixin fer vacances del casal, doncs que marxin tranquils, perquè ja està tot programat a partir de finals del mes d'agost, que per això aquest any s'ha anunciat d'aquesta manera.
0: Exacte, que estem tranquilos, que hay muchísimas plazas, hay muchísimos talleres y que hay una oferta para que nadie se quede sin actividades en la ciudad.
1: Doncs Isabel Marcos, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosotros, Jordi, como siempre, y nada, un abrazo muy fuerte a toda la gente que el año que viene va a estar ahí en ese supercasal de la Gent Gran de la ciudad.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Més de 30 expositors convertiran Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del vi, el vermut i la gastronomia aquest cap de setmana. La novena edició de la Fira del Vi, la tercera Fira del Vermut, reuniran 33 expositors entre cellers, elaboradors de vermut, cervesers, artesans i restauradors en una edició que aposta per la diversitat, la proximitat i l'experiència gastronòmica. I és que aquest dissabte i diumenge a l'esplanada del mercat setmanal tindrà lloc aquesta doble cita, dissabte amb la Fira del Vi i diumenge amb la Fira del Vermut. Reunirà una àmplia representació del sector vitivinícola i gastronòmic, a més d'una trentena d'expositors que oferiran degustacions de vins, vermuts, caves, cerveses artesanes i una variada oferta culinària. Segons el president de l'associació Rubins, Juan Pérez, la fira manté la seva essència, una aposta per productes de qualitat i una oferta pensada per tots els públics. Enguany també es podrà servir vins sense alcohol. Juan Pérez, president de l'associació Rubins, i també Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
3: És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers, més aquest de sense alcohol, I sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts, molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans, de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir la sobre, sinó posar la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
1: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
3: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4 s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
1: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que una mica també participa.
4: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no? Cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporem les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
3: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
1: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
3: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava, o vermut, o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
1: La jornada de dissabte reunirà una vintena de productors procedents de diverses denominacions d'origen catalanes i estatals. Els visitants podran descobrir els vins d'Abadal, Colbaix i Exhibis, representant de la DO Pla de Bages, protagonista enguany a la Fira del Vi, Jan León, l'Alpical, Oriol Rossell, Canals Simoner i Ramon Canals, vinculats al Penedès, o al món del cava, així com també referències de Terra Alta, Montsant, Priorat, Rioja, Navarra, Somontano o Ribera del Duero. Entre els expositors també hi haurà Herència Altés, Otto Bestué, Pago de Circus, Matarromera, Va de Uves, Vicalis i Obiti Wines, entre altres distribuïdors especialitzats que oferiran una àmplia selecció de vins i d'escomosos. A més, en aquesta edició, com dèiem, incorpora una novetat important, la presència d'una proposta de vins sense alcohol, una iniciativa que respon a les noves tendències de consum i també a la voluntat d'ampliar el públic de la fira. La tercera edició de la Fira del Vermut, diumenge, comptarà amb 12 elaboradors especialitzats, entre les marques participants destacant Padró, Dos Déus, Martín Martínez, La Cuesta, La Madre, Valmiñor, Cooperativa Falset Marçà, Mussogorri, així com també Canals i Moner, que combinaran les seves propostes de vermut amb vins i caves. L'oferta també es complementarà amb les cerveses artesanes del Cabo, els productes d'Estones i diverses referències de vermut a Premium i Artesan. També s'hi sumarà una innovadora proposta de vermut sense alcohol, una de les grans novetats també d'enguany. Si els vins i els vermuts seran els protagonistes, la gastronomia local també hi serà present, tant dissabte com diumenge, amb l'associació Rubins, el restaurant El Palau Vell, El Teu Cafè o les empanades argentines La Original. I la música també hi serà present amb la Lola Band, activitats infantils amb el taller de Anna i més espais d'ombra, a més d'una oferta gastronòmica reforçada i la participació de desenes de productors i de restauradors. I és que Sant Andreu de la Barca tornarà a reivindicar aquest cap de setmana la seva aposta per la cultura del vi, el vermut i la gastronomia de proximitat. Per facilitar el funcionament de la fira, tant les degustacions de vins, vermuts, caves i cerveses artesanes com les propostes gastronòmiques es gestionaran mitjançant un sistema de fitxes moneda. Els assistents podran adquirir fitxes als punts habituals dins del recinte o de manera anticipada a la botiga d'associació Rubins. El preu de les fitxes destinades a les begudes serà de 3 euros, mentre que les fitxes per les degustacions gastronòmiques tindran un cost de 3,50 euros. Cada celler indicarà el nombre de fitxes necessàries per degustar cadascun dels seus vins, caves o vermuts. Els visitants també podran adquirir una copa serigrafiada oficial de la fira amb un cost de 2,50 euros, imprescindible per participar a les diferents degustacions. A més, l'organització posarà a disposició dels assistents 2.500 portacopes gratuïts per facilitar la mobilitat dins del recinte i millorar també l'experiència durant les degustacions, tant dissabte com diumenge. Tota la informació sobre la nova edició de la Fira del Vi i la Fira del Vermut disponible també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com les xarxes socials de l'emissora municipal, Facebook, X, Instagram, a més del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. I la denominació DEO, en Pla de Bages, és la protagonista d'enguany de la Fira del Vi. De fet, el dilluns es realitzava en el Teatre Núria Espert un tast de vins amb DEO Pla de Bages. Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha arrencat amb la DEO Pla de Bages com a convidada d'honor. La presència de la DEO en aquesta nova edició de la fira ha permès acostar als visitants la realitat d'un territori amb una llarga tradició vitivinícola, que després de dècades de retrocés viu un procés de recuperació i també de consolidació gràcies a l'aposta per la qualitat, la singularitat i també l'arrelament al territori. El president de la DEO Pla de Bages i l'obrador de Colbaix Celler al Molí, Josep Maria Claret, ha destacat la importància que té per la denominació participar en una fira tan propera en el seu territori com és la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.
5: Home, la veritat és que és un plaer poder gaudir que ha sigut una Déu convidada en una de les fires que es fan molt a prop de casa i que per nosaltres és un punt a favor, perquè al final Déu Pla Bages a nivell de proximitat estem molt a prop i és una zona doncs, que ens l'ha sentit també molt nostra, eh? El Sant Andreu està molt a prop del Bages.
1: Si busquem la història dels orígens de les vinyes, l'origen del vi en aquesta comarca, ens remuntem ja a l'època romana, per tant, molts segles enrere.
5: Sí, de fet, el Bages històricament s'ha conegut sempre per la vinya. El cultiu prioritari sempre ha sigut la vinya i l'olivera, eh? I des de temps immemorials les ceps, la vinya, està present, eh?
1: Quins són els principals valors que diferencien la DEO Pla de Bages d'altres denominacions d'origen català?
5: Bé, el que ens fa especials únics, entre altres coses, és les condicions, el territori, el paisatge, la terra i les varietats ancestrals, les nostres varietats, que només les tenim a Bages, i que això sí que ens fan únics i especials, com la picapoll blanc, la mandó, el sumoll, són varietats que són extraordinàries.
1: Pel que fa a la zona, a la terra, com és aquesta terra?
5: Bé, el Bages és una zona interior on les coses no són fàcils, també s'ha de dir. Cultius a secar és un indicador de que els sòls són més ben pobres. El Bages és una zona seca amb una gran oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit, i això fa que la vinya, bueno, s'ha pogut adaptar molt bé al llarg del temps.
1: Una DO que agrupa principalment cellers molt, molt familiars, no? No sé si aquesta és la clau de l'èxit de la vostra DO.
5: Bé, a la DO hi ha des dels cellers més grans, que fa més anys que existeixen, fins als més petits, que són, sí que són projectes potser més familiars i que han anat apareixent, s'han anat constituint aquests darrers anys, eh? Aquesta última dècada han sortit petits cellers que treballen molt bé, que són molt passionals i que fan les coses molt, molt bé, vull dir que...
1: Per tant, tenim el futur assegurat?
5: Jo crec que el Bages és una zona que sí, que d'excel·lència, que el Bages tenim molt de recorregut, eh? Tenim molt de futur.
1: Per tant, com s'imagina la DO de Bages, Pla de Bages, d'aquí a 10 anys, per exemple?
5: Bueno, si continuem en la mateixa línia que actual, la tendència és a treballar molt bé, a entendre molt bé el cicle de vida dels vins i fer allò que ens mou, que al final la passió ens fa pujar el nivell qualitatiu dels vins a dalt de tot, no? Podem estar contents i orgullosos de pertànyer a aquest territori privilegiat i fer aquests grans vins que estem fent a dia d'avui.
1: Vaig parlar de l'època de l'origen romà, però en el segle XIX la comarca va ser una de les zones amb més vinya de tota Catalunya.
5: De fet, sí, el Bages era la zona amb més superfície de vinya, just quan ens va arribar quan va aparèixer la filoxera. Per diferents motius socials, la vinya va perdre en valor, importància, en superfície, però la vinya ha tornat, l'estem reapareixent els que ens dediquem al món del vi i apostem clarament per la vinya, novament.
1: Quins reptes teniu de cara als propers anys? El canvi climàtic també us afecta?
5: Pel que fa al canvi climàtic ens hi estem adaptant. La veritat és que no és fàcil. Estem en unes condicions poc habituals i poc normals i això fa que encara ens haguem de professionalitzar més amb el tema de vinya, pensar que la vinya en un moment determinat s'ha de poder regar i donar allò que necessita, eh? L'impacte climàtic és present i ens hem d'adaptar.
1: Com a vicepresident de la DO Pla de Bages, de cara als oients, per què hem de provar els vins d'aquesta DO?
5: Bé, perquè entre altres coses són molt propers i al final els productes de proximitat, com ara el vi, entre altres coses, jo crec que és la millor aposta que podem fer per fomentar, per conservar, si volem un territori endreçat, que hi hagi una activitat agrícola, doncs hi hem de col·laborar tots. Al final, consumir producte de proximitat vol dir que estem mantenint tot això molt viu.
1: La varietat blanca del Picapoll s'ha convertit en el gran emblema de la denominació Pla de Bages. Al mateix temps, els celebradors també han impulsat la recuperació d'altres varietats tradicionals, mandó o sumoll, gairebé desaparegudes fa només unes dècades. Amb aquesta aposta per la identitat varietal és compartida per molts dels cellers que integren la denominació. És el cas d'Exhibis, un projecte de l'any 2009, perquè va recuperar l'activitat vitivinícola en unes finques amb una llarga tradició històrica situades al nord de la comarca. El celler treballa per recuperar el caràcter singular dels vins del Bages sota la direcció de l'enòleg Joan Soler. El seu propietari, Joan Fernández, considera que la recuperació de la història és una de les grans missions dels celebradors actuals.
6: Mira, els vins d'Exhibis són vins que representen la història mil·lenària de la finca de Can Serra dels Exhibis. Exhibis és el cognom d'una família des del segle X i elaborem vins amb varietats que representen tots aquests mil anys de història, no? Treballem amb varietats més antigues com són la Somoll i la Mandó, dues varietats que tots els cellers de la DO Pla de Bages estem treballant, i treballem també amb la Macabeu i la Picapoll, i sobretot la Picapoll com també varietat molt, molt nostrada. Aquests representen aquesta part més antiga de la història i treballem llavors amb la Cabernet Sauvignon, que és una varietat que a la nostra zona s'hi ha adaptat molt bé. És una varietat internacional nouvinguda que ara ja és nostra. Jo ja diria que és local per mi, no? Jo em dic Fernández, sóc el meu pare andalús i jo estic aquí i ja sóc un català més, no? Jo crec que la Cabernet Sauvignon és això, és una varietat que ha vingut al nostre territori, s'ha adaptat molt bé i és una supervarietat, no? El nostre enòleg, en Joan Soler, és per mi un mestre i elabora vins molt xulos. Jo sempre dic que no som millors que ningú, sinó que som singulars i diferents, i dins el Pla de Bages també som una zona, estem en una zona ja més muntanya, estem a Navàs, la zona nord, per tant de pla no en tenim res, i aquí canvia també una mica el tipus de sol, la profunditat de terra i tal, i per tant tenim collites menys abundants, però amb raïm més concentrat, no? I això també jo crec que és un punt diferencial dels vins d'exhibis.
1: Quan parla d'aquesta història de tants segles enrere, no sé si això és un repte o és una pressió més aviat afegida. D'aquesta llarga tradició, no?, i de conservar aquesta tradició.
6: Jo crec que més aviat és un aprenentatge, perquè si havíem estat la zona amb més vinya de tota Catalunya, amb diferència, 27.000 hectàrees de vinya cap a l'any 1870-1880, de fet tot això hi ha hagut un trencament bastant gran. Actualment la del Pla de Bages tenim unes 500 hectàrees, imagineu, no?, la diferència que hi ha, i per tant hi ha hagut un trencament cultural amb el vi, i d'alguna manera la nostra feina és recuperar aquest coneixement, recuperar aquestes varietats i recuperar aquesta història. Exhibis n'és un exemple. Era una finca, té unes 380 hectàrees, gairebé tot havia estat vinya, a plena muntanya, cosa sorprenent, i havia tingut, em sembla que eren 36 parcers, no? Que són molts, i ara tenim 12 hectàrees de vinya, però és que hi havia hagut algun moment que ja no hi havia hagut vinya, no? Llavors, d'alguna manera, Exhibis és com un exemple, no?, que jo crec que en general tota la Diopla de Bages està fent, que és recuperar aquest passat, no?, i donar-li donar-li un impuls en el sentit de recuperar història, recuperar varietats i fer-ho de manera qualitativa, és a dir, amb vins de qualitat.
1: Vins de qualitat, evidentment que després tenim els consumidors. Qui trobaran en els vins, en aquest cas del celler Exhibis?
6: Jo crec que Exhibis elaborem... Mira, Exhibis fem quatre vins, i jo crec que els quatre són quatre públics diferents, no? La Valentina, que aprofito per explicar que la Valentina és l'última persona que va portar el cognom Exhibis com a primer cognom, l'any 1594, es casa amb un tant Francesc Serra, i d'aquí el Can Serra dels Exhibis. Tenco parèntesi, és un vi blanc fet de macabeu i picabull blanc, i que busca també aquest públic de vins blancs, però que ja vols vins blancs amb una certa xitxa, vins per menjar, fins i tot aquest consumidor de vi negre que ja s'està passant al blanc, no? Que, doncs, la Valentina seria el seu vi, no? Elaborem l'Estina és el nostre vi jove, que és un vi que jo sempre dic que ho té tot, no? Perquè té totes les varietats que tenim plantades, doncs, per ordre seria la Mandó, la Garnatxa Negra, la Cabernet i la Somoll, i és un vi molt polivalent, que crec que és molt tot públic, però sobretot públic jove. La Rasa, el nostre vi clàssic, no? aquell vi que un espera, no? amb aquella untuositat, no? Amb aquell pes, però alhora amb la lleugeresa final que ens dona la Somoll. I la Baula com un petit tresor d'un vi més aborgonyat, per entendre'ns, no? Menys capa, menys grau, que ens representa la part més antiga de la història d'Exhibis, que seria fet 50% Somoll i 50% Mandó, no? Per tant, són quatre vins fets de les no mateixes vinyes, perquè cada vinya la vinifiquem per separat, però sí de les vinyes de Can Serra, i que són perfils de vins diferents, no? I això ens encanta, perquè dins d'un estil, no? I a més l'estil de vinificar d'en Joan Soler, doncs tenim quatre vins que representen quatre públics diferents.
1: Vins amb història, vins amb qualitat i vins molt i molt vinculats a la comarca, que d'això es tracta, no?
6: Sí, de fet vinculats en el sentit de que el circuit curt, el producte de proximitat, per nosaltres és el més important. Tenim la sort que al Pla de Bages es consumeixen molts plans de Bages. A les cartes dels nostres restaurants i de les botigues hi trobes varietat de vins del Pla de Bages, cosa que anys enrere no passava, i tenim un consum intern alt. I això és molt positiu, perquè el que vols és que t'estimin a casa, no? Avui estem a Sant Andreu.
1: Estem a prop
6: i aquí estem en aquesta tasca, que el veí del costat també ens estimi.
1: La DO Pla de Bages viu un moment de consolidació gràcies a la feina dels seus cellers i també a l'aparició de nous projectes familiars que han apostat pel territori durant l'última dècada. Tot i així, el sector és conscient dels reptes que haurà d'afrontar. El principal és l'adaptació al canvi climàtic, una realitat que ja condiciona els treballs de la vinya. Malgrat les dificultats, els elaboradors es mostren convençuts que el futur passa per continuar apostant per la qualitat, la identitat i el producte de proximitat.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'enòleg Joan Soler assegura que fer vi és traduir la història, el paisatge i la cultura d'un territori en emocions. L'enòleg del celler de Can Serra dels Exhibis reivindica la identitat dels vins del Bages, la recuperació de veritats històriques i la necessitat de preservar un patrimoni vitivinícola únic a Catalunya. Parlar amb Joan Soler és parlar de vi, però sobretot parlar de territori. L'enòleg, fundador i copropietari del celler Exhibis, situat a la finca de Can Serra dels Exhibis, al municipi de Navàs, entén cada ampolla com una manera d'explicar una història que remunta segles enrere. Una història vinculada a una finca documentada des de l'any 1297, que apareix citada amb el nom de Mansos Exhibis i que avui continua viva a través d'un projecte que combina tradició, innovació i respecte pel paisatge. La finca, situada a uns 500 metres d'altitud al nord del Bages, és un dels exemples més singulars de la nova viticultura bagenca. Des de l'any 2009, Exhibis treballa per recuperar el caràcter històric dels vins de la zona, posant en valor varietats autòctones, tècniques tradicionals i una manera d'entendre el vi profundament arrelada al territori.
1: Doncs partint de la base de que la història, la identitat, l'arrelament, la tradició, la singularitat, portar tot aquest relat en el gust del present és una fortalesa inevitable de marca, doncs evidentment influeix de la manera més positiva possible, no? Que el nostre passat no para d'inspirar, i així com amb nosaltres a la resta de comarca, el nostre futur.
2: Que de fet aquesta filosofia també és molt la filosofia de la Deopla de Bages, no? Aquesta història, no?
1: Correcte, el Bages és una comarca que ja el seu nom ja li ve de Bacus, del déu romà del vi, que ja els romans ja la van batejar amb aquest nom, que va derivar Bacassis, etc. I és la zona més gran de vinya que mai ha tingut Catalunya. És a dir, el Bages l'any 1892, l'any que va entrar la filoxera, tenia 27.200 hectàrees de vinya, i si mirem avui en dia el Penedès, que inclou el Cava i tot això, entre Alt, Baix Penedès, Garraf, Anoia Sud, Baix Llobregat Nord, no arriba a les 24.000 hectàrees. És a dir, posem 27.000 hectàrees en una sola comarca, doncs això deixa un patrimoni bestial en tradició, amb oficis, amb margeres, amb barraques, amb patrimoni arquitectònic vinculat a la viticultura, i no només això, sinó també un patrimoni varietal que estem recuperant darrerament i que avui en dia molts de vosaltres ja podeu trobar bàsicament amb el picapoll blanc com a estàndard, però també el picapoll negre, el mandó, el somoll i molts altres que vindran, com hi ha la malvasia blanca roja, que aquest any que ve serà el primer any que l'haurem incorporat.
2: Quins aspectes fan únics aquests vins elaborats a Navàs, dins de la DO Pla de Bages i des del celler que porteu vosaltres Exhibis?
1: Doncs aquí ja, quan anem ja al particular d'un celler, ja no només hi ha l'escenari general històric de les veritats com el somoll, el picapoll, també el macabeu, que també era típic de la zona, el mandó, etc. També hi ha la singularitat del celler, 500 metres d'alçada, el celler més al nord, situat ja a tocar de Solsonès i de Berguedà, 500 metres d'alçada, això implica maduracions una mica més tardanes, vins una mica més elegants, i també intervé la capa humana, també, no? Quins són els vins que a mi m'agraden al final, que són els vins que faig, no? A mi m'agrada justament accentuar el que l'alçada ja em dona, que és aquesta elegància, aquesta frescor, aquest respecte cap a la fruita, netedat, i en el cas de la baula, que només és somoll i mandó, doncs retrobar aquest vi que, com diu el nom, és la baula perduda, és l'eslabó perdut dels vins de casa nostra, no?
2: Suposo que el que ara està comentant, els vins que més li agraden, això és, ha de ser 100% la feina que ha de fer un enòleg, vins que els agraden o vins que poden agradar.
1: Mira,
2: o és el repte o aquesta pregunta que sempre es fa.
1: Ara farem una parafrasejarem un d'aquells mítics historiadors, qui no diu que és el Churchill, diu que és el Woody Allen, qui no diu que és un altre. Aquesta diuen que era de Groucho Marx, que diu que en la vida no sé el secret de l'èxit, però sí el del fracàs, que és voler agradar a tothom. Al final, sí que jo com a tècnic, quan assessoro cellers grans, t'has de cenyir una mica més a uns estàndards que la gent accepti, que no rebutgi, però el que sí que quan anem cap a produccions petites, la tendència cap a l'identitari, la tendència cap a fer uns vins una mica més escurats cap a la identitat, cap a la diferència, jo crec que és una bona cosa, perquè és el que al final el que et fa distingir. I quan tu estàs en un celler petit, com és Exhibis, que estem fent unes 30.000 ampolles l'any, això doncs és un celler petit en concepte a tots nivells. Per un celler, doncs evidentment t'has d'especialitzar una mica més i has de connectar amb la gent, sempre pensant que has de ser agradable, i això ho sap tothom, i entengui o no si s'acabaria l'ampolla o no, però davant del dubte sempre amb una mica més d'accent identitari, que és el que et dona la diferenciació davant de les grans marques i davant de les grans zones.
2: Evidentment, intentar diferenciar-se de la resta. Exhibis va ser pioner en la viticultura biodinàmica al Bages. En què consisteix treballar la vinya amb aquests criteris?
1: És entendre que el món no només existeix allò que podem veure i tocar, sinó si creus que també hi ha coses que ni es veuen ni es toquen, però tu sents que hi són, com les treballes? Clar, es fa difícil. Des de joves ens acostumen a treballar amb la matèria, vull dir, ara darrerament ens acostumen a una certa gestió emocional de la nostra vida i de les nostres relacions, però com gestiones la part, diguem-ne, més intangible d'una planta, no? Estaria més proper al concepte d'homeopatia per les plantes, estaria més proper al treball amb les llunes, que tot i ser clarament material, perquè la lluna mou hectòmetres cúbics de mar cada any, com no ha d'influir sobre l'aigua, que bàsicament també són les plantes com són nosaltres, i és una descripció de com tu pots arribar a treballar sense despendre's en absolut, és a dir, tenint molt en compte que la intenció amb què fas les coses, com diu la quàntica, també influeix en el resultat d'allò que elabores. I en la biodinàmica vam trobar el com aquest sisè sentit, o com aquest cable suelto, que pots dir, com ho podem acabar treballant en la nostra agricultura, doncs d'una manera molt burda i molt imprecisa, però perquè els oients ens entenguin, la biodinàmica pot arribar a acollir tota aquesta voluntat de treballar aquest intangible.
2: Com respon la vinya al canvi climàtic? Suposo que és un dels reptes, no?, dels diferents cellers, no?
1: Evidentment influeix, el que podríem dir d'entrada, va influint en baixades de produccions, va influint en avançades en la collita, va influint d'una manera molt diferent a com ens esperàvem. També la planta, pensàvem que hauríem d'anar cap a varietats més tardanes perquè acabessin madurant a èpoques més fredes, i ens estem adonant que no, que els millors resultats són justament avançant la collita de les varietats primerenques, perquè després d'haver passat totes aquestes calors, la planta arriba al setembre esgotada i gairebé no pot seguir treballant, entrat a l'octubre, per madurar els raïms. És a dir, estem aprenent amb ella, observant, i com sempre amb una cura d'humilitat de gestionar de la millor manera que podem una cosa que no està descrita, que és la millor cosa per fer, però esperem que les generacions que ens vinguin al darrere almenys deixar-los la nostra experiència com a testimoni.
2: Avui a Sant Andreu de la Barca presenteu quatre vins del vostre celler. Com definiries aquests vins que avui presenteu a Sant Andreu de la Barca?
1: Mira, les tines...
2: Hi ha molta feina darrere, evidentment.
1: Sí, les tines, que és el negre jove, però que li diem les tines perquè està criat amb tines de pedra de l'edat medieval, del segle XIV, que és com se feien els vins a casa nostra, i per això es diu les tines, no? I el que té la pedra és que no dona, no altera el gust del vi com sí que fa el roure, i per això en diem les tines. I és un vinagre jove, directe, recte, que és la sensació de menjar fruita com cap altre vi de la gamma et pot donar. Hi ha la Valentina, que rep aquest nom perquè va ser l'última pupilla que va tenir el cognom d'Exhibis, Valentina d'Exhibis, al segle XV, i en honor, doncs, a l'última pupilla Exhibis, li fem el blanc, que és macabeu amb picapoll, amb una mica de fusta sense que es noti, però per donar estructura, amb aquests blancs per entendre'ns una mica més el perfil Godello, com pot ser un Xarel·lo o una Garnatxa blanca, vins blancs d'estructura, podeu trobar amb la Valentina. Hi ha la Rasa, que és un vi inevitable. Als anys 80, quan es va recuperar la vinya a la comarca, es va fer buscant els grans líders mundials, que és el que es feia als 80, Falou de Líder, que es venien cabernets, merlots, sirats, chardonnays, doncs la zona va tornar a plantar vinya emmirallant-se amb aquests referents universals, i d'ells n'ha quedat un amor que jo tinc cap a la cabernet, com es comporta a casa nostra. Per tant, la rasa com a vida reserva de casa doncs té un 60% de cabernet, però hi ha somoll i mandó, que és el que trobem de manera pura amb la baula que l'he esmentat abans, que és aquest eslabó perdut, aquesta baula perduda dels vins de casa, que és només amb somoll i mandó, fermentat amb àmfora, sense llevat afegit, és a dir, un clar exemple de com podien ser els vins al Bages, i molts dels que bevíeu aquí al Baix Llobregat, perquè el principal mercat era Barcelona, els vins quan baixaven els pagesos del Bages o els traginers del Bages quan baixaven a vendre via Barcelona, doncs hi paraven aquí a Sant Andreu, segur que un vi molt semblant a la baula és el que aprenien del Bages.
2: Per tant, aquí hi ha aquesta tradició i sobretot aquesta connexió, no?, al Pla de Bages amb Sant Andreu a Barca. Una última pregunta, Joan Soler, com a enòleg, d'on li ve aquesta passió, aquest interès pel món del vi?
1: Mira, jo tant de pare com de mare vinc de pagès, i els caps de setmana pagès a mi em van fer estimar molt la natura, la vida pagès. Jo d'entrada volia ser veterinari, però per la idea idíl·lica de prendre cura dels animals, i llavors em vaig adonar ja a l'adolescència que jo volia dir sang, no suporto la sang, sóc aprensiu, em desmaio encara quan una filla meva es fa un tall i veig sang, no ho suporto, amb la qual vaig decidir canviar el món dels animals pel món vegetal, amb aquesta obstinació, amb seguir en contacte amb la terra, amb la natura, amb lo rural, i va ser un professor mentre estudiava enginyeria agrònoma a Barcelona que em va fer estimar el món de l'enologia, que conté aquesta àurea, aquest glamour que li podem veure, aquesta que després vas entenent que justament és aquesta capacitat de traduir cap a sensacions un patrimoni varietal, un clima, un saber fer d'una zona, com tot això s'acaba vinculant a unes percepcions organolèptiques, a un gust, a un sentit, a un gaudi, com cap altre producte agrícola doncs dona avui en dia, i em va acabar atrapant fins avui en dia, que ja no sé fer una altra cosa que vi.
2: I això significa també explicar una professió amb passió, no?
1: Sí, perquè qualsevol cosa que explico jo la veig, jo sé explicar el per què, no? I a darrere de cadascun, de quan m'has dit explica'm els vins que provareu, a darrere de cadascun hi ha una idea
2: i una història,
1: no? I quan enmig d'una barema tu has de prendre una decisió, sempre vas a veure de la font, sempre vas a dir no, si aquesta garnatxa és la garnatxa que ha d'anar cap a les tines, ha de tenir aquest punt de maduració, s'ha de fer així, perquè et vas trobant com tots en el dia a dia, que ha de ser, vaig primer aquí o vaig primer allà, o m'he d'ocupar d'això, ostres, he de prioritzar coses, què prioritzo? I tots anem a la font, tots anem als nostres principis, tots anem d'allà on bevem com a persones, no? I això sempre ens ajuda a triar què és el que prioritzem. Doncs els vins igual, no? Cada vi té les seves característiques, i a l'hora de decidir sempre vas a aquesta font de l'origen, del concepte, del criteri, del que explica aquell vi per prendre la decisió.
2: Finalment, si busquéssim una definició de la feina de l'enòleg, quina definició ens diria?
1: Jo, per mi, és acceptar el repte i la responsabilitat de mantenir un ofici vinculat a una terra de fa molts anys, de traduir a sensacions tot un patrimoni cultural, agrícola, varietal, cap a unes sensacions que facin que el teu producte tingui un forat en el mercat que permeti, i aquí hi ha el repte més gran, que les generacions futures tinguin oportunitats de seguir-se quedant en el territori, cuidant vinya, mantenint aquesta memòria, cuidant el paisatge i fent que la gent que viu en un territori se senti identificat i vinculat en la seva terra amb la identificació d'aquest producte també.
0: El marc de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ens ha pogut atestar 4 dels vins del celler Exhibis. S'ha realitzat un maridatge gràcies a la creperia Essència. N'hem parlat amb Mr. Tomàs i també amb el Xavi Fuster.
3: Bé, una vegada que hem parlat, evidentment, amb Rubins, de quins vins anaven a posar, sempre mirem de posar coses que combinin amb els vins. Aleshores, el primer serà un formatge de cabra del país. Hem agafat una marca d'aquí del país, que és un semi, més que res perquè si poses un de molt fort, després el vi no el disgustaries bé. Hem posat una mica de marmelada de frambuesa, aquesta seria la primera etapa.
4: La segona etapa és un carpaccio de bou amb una mica de rúcula i escames de parmesano.
3: Aleshores, el tercer, aquest l'he fet jo, que he sigut croquetes de pernil ibèric. Bueno, aquesta és obra meva i em fa il·lusió, i posarem dos croquetetes de pernil ibèric.
4: I per acabar, amb l'últim vi, dos trufats de xocolata, que li pega bé amb l'últim vi.
2: Us heu posat d'acord ràpidament a l'hora d'elaborar aquest maridatge?
3: Bueno, sobretot a mi m'ha marcat bastant Rubins el que volia. L'únic que vaig fer jo són dos canvis, el de les croquetes i el de les trufes que vaig proposar-lo jo.
2: Difícil fer aquestes combinacions, aquests maridatges, que finalment combini perfectament?
4: Bueno, normalment no. Com que ho parlem abans, amb la qual cosa es pot combinar bastant bé.
2: Per tant, contra més informació i a més provar a fer un tast dels vins ajuda encara més, no?
3: Sí, a més que nosaltres ja portem bastant temps col·laborant amb ells i més o menys ja anem, a part que a mi el món del vi sempre m'ha agradat molt, i bueno, més o menys ja anem aprenent una mica en cada vi, però bueno, igualment sempre tenim la seva última paraula perquè ens diguin si està bé el que hem proposat, sempre.
2: Què suposa per vosaltres participar en una fira del vi?
3: Bueno, a mi com sóc tan dinàmica i ara estic jubilada, a mi fa il·lusió tot el que sigui fer coses i pel poble, perquè m'agrada, coneixem molta gent al poble i m'agrada molt fer coses per aquí.
4: Igualment, sí, simplement és curar-ho amb el poble, la gent ens coneix i sempre fem nostres a la festa major també tasta de vins amb ells, amb la qual tot ajuda.
2: Per tant, ja teniu experiència, no?
3: Sí, perquè la festa major ja hem fet, ja portem 3 anys, no, em sembla, i aquest any també, per la de la primavera, també vam fer una dintre del local, que també, bueno, a la gent li va agradar molt, i pensem que, bueno, això també és una bona col·laboració de dues empreses d'aquí del poble, com té que ser.
2: I a més, avui un maridatge amb una DO ben a prop de Sant Andreu de la Barca, com és la DO Pla de Bages.
3: Pues sí, a més, fa molta il·lusió, perquè, bueno, tenim que fer país, està claríssim.
2: I producte local, no?
3: Sí.
2: De proximitat.
3: Tot és de proximitat, sí.
0: La DO Pla de Bages, protagonista de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca d'aquest any 2026, i un dels seus cellers, Exhibis, un celler que no només elabora vi, sinó que també treballa per preservar la memòria d'una comarca que va convertir la vinya en una forma de vida i que avui en dia continua trobant en ella una de les seves principals senyes d'identitat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I anem amb d'altres qüestions. Aquesta setmana el Papa Lleó XIV ha estat a Catalunya, concretament a Barcelona i també a Montserrat. Hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques què opinaven de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Ha preguntat el nostre company Joel Carrasco.
2: La visita del Papa ha generat reaccions diverses entre santandreuencs, que no s'han mostrat indiferents davant un esdeveniment d'aquestes característiques. Al carrer, les opinions van des de qui ho veu com un fet històric i rellevant per a la comunitat cristiana fins a qui ho considera que no té un impacte directe en el seu dia a dia. Entre els entrevistats, alguns destaquen la importància simbòlica de la figura del Papa i el seu missatge, mentre que d'altres qüestionen el paper actual de l'Església en la societat.
3: Doncs és una visita assenyalada sobretot perquè és el centenari d'Antoni Gaudí, un dels millors arquitectes de la història de la humanitat, i es celebra la consagració de l'estrella i com és un acte religiós, catòlic, doncs és normal que vingui aquí.
2: Et consideres una persona religiosa, catòlica, una persona creient, no creient? Quina forma tens tu de relacionar-te amb la fe?
3: A veure, a la meva fe sempre ha estat influenciada pel catolicisme, perquè vivim en una societat catòlica. En el meu cas particular, jo vaig estar en una escola de monges quan vaig fer tot el que va ser a la primària i després el batxillerat. I doncs jo tinc una manera de veure la fe d'una manera diferent del que té el que seria la institució eclesiàstica, i per tant no sóc practicant, però sí que tinc fe. I doncs a mi, per exemple, l'Església no em representa per moltes raons, però la principal és perquè sempre he sigut el garant d'aixoplugar moviments feixistes com el de Hitler, que el van recolzar un papa, o per exemple amb aquests casos de pedofília que sempre han sigut de vergonya de la institució eclesiàstica i per vergonya de nosaltres també.
2: Tens previst assistir a algun dels esdeveniments relacionats amb la visita?
3: No.
2: Quina és la teva opinió sobre el paper del Papa i de l'Església en la societat actual?
3: A veure, vist el que he vist aquests dies allà a Madrid, considero que és una manera de mostrar el tipus modo fan, vull dir, exhibir-se i anar pels carrers i tal. Ho equipar una mica el tipus de sentiment de la gent que l'ha de veure perquè si no, no surt a la foto veient el Papa. És una mica com els, diguéssim, els cantants de rock and roll i els grans artistes. I des d'un punt de vista eclesiàstic, si segons diu ell està més a la corda de governs que siguin antitrumpistes, que ja s'hi ha enfrontat, o pensant en els més necessitats, que és el que hauria de fer sempre l'Església, doncs diguéssim que aquest papa segueix una mica la corrent de l'antic i pensant una miqueta més, o posar èmfasi en pensaments més senzills, més pensats per les persones.
2: Si poguessis fer una pregunta al papa, què li diries?
3: Què n'opina dels casos de pedofília, si està d'acord, i què n'opina del paper històric de l'Església durant tots els segles de la humanitat.
2: Què significa per vostè la visita del papa?
4: Bueno, una tonteria, sincerament. Penso que totes aquestes despeses que s'estan fent amb aquest viatge es podrien aprofitar per altres coses molt més importants i que per la societat significarien molt més que no la visita del papa, sincerament. Si vol vindre el papa a Barcelona, que vingui, que es doni una volta i ja està, però no fa falta aquest xou.
2: Quina relació té vostè amb la fe? És practicant? Creu en
4: no,
2: Déu, no?
4: No, no. No, no, sóc laic.
2: Si tingués el papa davant, tingués una trobada amb ell, què li diria? Quina pregunta li faria?
4: Bueno, pues si li ha agradat la ciutat.
2: Què li sembla que el papa, aquest nou papa que visita Barcelona, que està obert a la gent, que està fent discursos sobre els problemes que té l'Església com la pedofilia, què li sembla aquest papa?
4: Bueno, jo és que no segueixo les activitats del papa, sincerament. M'és igual. Mira, quan l'Eglésia i el Vaticà ha tingut oportunitat de fer coses, no ha fet res. El tema de la pandèmia, per exemple, què va fer l'Eglésia amb el tema de la pandèmia? No va fer res. Bé, tots els temes socials i tal es van abocar. I l'Eglésia? Ja, per mi és un muntatge, això.
2: Què opina vostè de la visita del Papa a Barcelona?
5: Espectacular. Lástima que no pueda ir hasta Barcelona, porque me di cuenta muy tarde que había que sacar las entradas para lo del estadio y la Sagrada Familia, pero espectacular.
2: Entonces es una visita que a usted le gusta, que le gustaría participar en ella.
5: Perfectamente, sí.
2: ¿Qué relación tiene usted con la fe?
5: Toda la del mundo, porque mira, soy una superviviente y una guerrera de 3 cánceres de pulmón. Aquí estoy luchando contra el tercero. Así que...
2: ¿Fe le ayudó?
5: Sí, me ayuda porque creo en Dios. No soy una... Soy, como digo yo, católica, apostólica, romana. No estoy todos los días en la iglesia, pero sí creo en Papá Dios. Que hay un Dios para todos y es lo más bonito que hay. Y tener poquito la cabeza bien amoblada y positiva.
2: ¿Qué cree que representa hoy en día en el siglo XXI una institución como es el Vaticano, el Papa? ¿Qué valores aporta a la sociedad?
5: Muchísimo, sobre todo... No sé si viste ayer el discurso en el Congreso de los Diputados. Le dio a todo el mundo y cada quien se tuvo que coger lo que era para él. Espectacular, de verdad que sí.
2: Si usted tuviera una cita con el Papa, tuviera un minuto, ¿qué pregunta o qué preguntas le haría?
5: Le pediría su bendición y que me ayude. Y que pida por la paz del mundo, que es lo más importante. Porque estamos bastante revueltos con tanta guerra, tantas cosas, tanta inhumanidad, que ore por la paz del mundo.
2: Es importante entonces una figura como el Papa en un mundo con tantos conflictos.
5: Para mí sí, habrá quien piense distinto, pero para mí es súper, súper importante.
2: ¿Qué opina usted sobre la visita del Papa a Barcelona?
6: El que sea creyente me parece muy bien, es una personalidad de que es única en el mundo. Y que bueno, cuando viene, por lo menos, yo no soy católico, pero por lo menos pienso que está bien la visita de vez en cuando que vayan saliendo. Lo que pasa es que es eso, que los gobiernos tienen mucha afinidad con la iglesia y sin embargo hay otras religiones que se olvidan de ellas. Por lo tanto, pienso que bueno, como figura, como el Papa, vale, pero como, porque es un jefe de Estado.
2: Entonces, ¿le parece bien, le parece mal que se paralice toda Barcelona para la visita del Papa?
6: La verdad es que no me gusta. No, porque hay que tener en cuenta que hay mucho trabajo y con esto lo único que se hace es entorpecer a toda la ciudadanía para darle ventaja a otra persona que es, ya te digo, un primer ministro de cualquier país. No hacen eso. Cuando van de visita los presidentes de gobierno a otros países, no hacen eso. Y el Vaticano no deja de ser otro Estado.
2: ¿Usted participará en alguna cosa de la visita del Papa?
6: No, absolutamente. Yo no estoy conforme con ellos, pero por lo tanto yo los respeto, pero yo no haré ninguna actuación con ellos.
2: Si tuviera un ratito con el Papa y usted le pudiera hacer una pregunta, ¿qué pregunta le haría al Papa?
6: Pero yo lo único que le diría es que, ya que su gobierno tiene muchísimo dinero y tienen por todo el mundo, es que se dedique más a los pobres.
2: Tot i les diferències d'opinió, la visita ha aconseguit generar conversa i reflexió a la ciutat. L'arribada del Papa no ha deixat així a ningú indiferent.
1: La visita del Papa Lleó XIV a Catalunya i també a Barcelona. Doncs hem fet les preguntes als santandreuencs i les santandreuenques sobre aquesta visita i ens han donat la seva opinió, una opinió que també està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest divendres se torna la Festa Jove a l'Ermita de Santa Madrona.
2: Aquest divendres 12 de juny torna una de les cites més esperades pels joves de Sant Andreu de la Barca, la Festa Jove de l'Ermita, a Terra de Nou, a l'emblemàtic espai de l'Ermita del Palau, a partir de les 22 hores de la nit, amb una programació carregada de bona música. Els DJs locals Gabriel Grau i DJ Josep seran els encarregats de fer ballar el públic fins a les 3 de la matinada, amb sessions que prometen energia i varietat de sons actuals. L'organització a càrrec de l'àrea de joventut de l'Ajuntament manté la fórmula que tant va agradar en les edicions anteriors. Entrada gratuïta i la possibilitat que cada jove porti el seu sopar per gaudir d'un ambient distès i festiu a l'aire lliure. El regidor de joventut, Javier Romero, assegura que han sigut els propis joves que els han reclamat que torni aquest esdeveniment quan abans millor. Romero ens explica per què, per a molts, és tan especial aquesta festa.
7: Doncs mira, perquè és ja la tercera edició d'aquesta festa jove que inicialment doncs, la posem al calendari de joventut com per inaugurar el bon temps, no? La primavera, i fer una oferta lúdica pels nostres joves, i que estava prevista per realitzar-se el 9 de maig, però malauradament per la pluja es va haver de moure, però teníem clar que tot i que fos una mica més tard volíem tenir aquesta activitat perquè ha estat molt ben rebuda les edicions anteriors i doncs vam veure perfecte incloure-la dins del programa del Sabarca Fest, no? És molt important doncs, perquè els nostres joves ens demanen espais d'oci i de socialització als nostres carrers i que per tant doncs, portar aquestes festes són espais pensats perquè gaudeixin.
2: Per qui no la conegui encara, ens pots explicar per què la Festa Jove de l'Ermita la recupereu any rere any?
7: Doncs perquè va ser una proposta que va néixer des de l'Espai Jove i com dic ha tingut molt bona rebuda en les edicions anteriors. Intentem que sempre estigui d'alguna manera arrelada a talent jove de la ciutat i en aquest sentit en la primera edició vam comptar amb un grup de música local, en la segona edició vam tenir també un artista drag local i enguany l'aposta ha estat per introduir DJs joves locals, no? En concret bé, la programació de la festa va amb un inici a partir de les 10 de la nit amb un bingo musical que hem replicat durant els 3 anys i és una activitat que ha tingut molt bona rebuda sempre. És quelcom que no es reprodueix en altres espais en el calendari de joventut, és un bon moment i sempre ha estat molt ben valorat i a partir d'aquí després a 11:45 iniciem els DJs i comptem primer amb Gabriel Grau i a partir de la 1 amb DJ Josep, que van ser dos dels concursants doncs, del concurs de DJs locals que vam engegar des de l'Espai Jove.
2: L'últim DJ comença a la 1, a quina hora conclou?
7: Conclou a les 3. Tindrem un espai també

0: durant aquesta primera fase de la Festa Jove, les darreres edicions, en l'estona del bingo musical, que s'hi respira un ambient lúdic, un ambient festiu, però també un ambient una mica més de caire familiar, en el sentit de, tot i que ser una activitat enfocada al públic jove, doncs que et fa com estar amb el teu grup d'amics, xerrant, passant-ho bé, i després ja ve com l'estona més de ball, no?
1: Què els diries als joves que encara dubten de venir aquest divendres 12 de juny a les 10 de la nit?
0: Doncs que no s'ho pensin, perquè al final, com sempre dic a Ràdio Sant Andreu, les activitats que promovem des de joventut són activitats pensades únicament perquè les nostres joves tinguin aquests espais d'oci i perquè gaudeixin. Nosaltres sempre hem estat obertes a la participació dels nostres joves a la presa de decisions, i en aquest sentit, com també m'agrada sempre recordar, moltes de les propostes del Sabarca Fest venen arrel de les que els joves ens van fer arribar a través de les jornades Parlem, així com l'any passat. Però tot i que aquestes jornades ja hagin finalitzat, nosaltres sempre estem obertes a escoltar noves propostes, no? Ens va saber molt de greu haver de cancel·lar l'edició d'aquest any de la Festa Jove, però els joves també es van dirigir a nosaltres per demanar-nos que la tornessin a reprogramar, perquè la vivien amb molta expectativa, i així ho vam haver de fer.
1: Com a regidor de joventut, què significa per tu organitzar aquest tipus d'esdeveniments pels joves al municipi? Donar-los un oci nocturn, que normalment no són de les coses que més reclamen.
0: Doncs efectivament, com bé dius, i així ho hem també constatat durant els espais de l'alcalde dels instituts el passat mes de maig, que molts joves venen reclamant-nos aquests espais d'oci que, malauradament, almenys fins al moment, fa molts anys que la ciutat no té, a través del negoci privat, no? Ens manquen pubs, discoteques on els joves es reuneixin, es trobin i sociabilitzin, no? I si bé això sempre ha de ser quelcom que es gestioni des dels privats, com a ajuntament tenim també el deure d'omplir els nostres carrers de vida i que no siguem una ciutat dormitori on els nostres joves hagin de traslladar-se a altres municipis a fer aquest oci, no? I per això ens agrada poder dotar del calendari d'activitats amb aquestes festes, doncs perquè és això, tenim el deure de cuidar els nostres joves, i els nostres joves ens estan demanant poder gaudir de festes així.
1: Per acabar, quin és el missatge final que vols llançar als joves que ens escolten ara mateix perquè no es perdin la Festa Jove de l'Ermita d'aquest divendres?
0: Doncs que no se la poden perdre, perquè és una activitat pensada, com dir, perquè la gaudeixin, amb DJs d'aquí, amb talent jove, i que han demostrat que segur farà una festa ben xula, que vinguin a passar-s'ho bé, que gaudeixin en responsabilitat i seny, però que al final el que volem és això, és trobar-nos a les places amb ells i que gaudeixin i puguin passar-s'ho d'allò més bé.
1: Aquest divendres 12 de juny, l'Ermita del Palau acollirà una nit plena de música, diversió i ambient jove amb una entrada gratuïta, i la proposta Porta el teu sopar.
2: Amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directe. Tornem a més informació el proper dilluns. Atents també a la celebració de la Fira del Vi del Vermut de Sant Andreu de la Barca a través de radiosantandreu.com. Tota aquesta informació també disponible en xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana, i dilluns tornem a ser aquí.

0: Catalunya Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu. Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
2: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana a l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
2: Darrerament s'han presentat diferents projectes de ciutat. El passat divendres, l'alcalde Marc Giribet explicava el projecte de la pista d'atletisme de Sant Andreu de la Barca. Ho feia davant del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que van celebrar la festa de fi de curs en el Teatre Núria Espert. Ràdio Sant Andreu va poder entrevistar l'alcalde Marc Giribet parlant d'aquest projecte.

0: La projecció de la futura vista de l'atisme pren forma amb un avantprojecte de 2,3 milions d'euros. El nou equipament substituirà l'actual pista de sorra de l'11 i donarà servei a més de 400 esportistes i permetrà acollir competicions oficials. I és que Sant Andreu de la Barca fa un pas endavant en la modernització dels seus equipaments esportius. L'Ajuntament ha presentat l'avantprojecte de la futura pista de l'atisme municipal, una instal·lació reglamentària de 300 metres que es construirà als terrenys de l'actual pista de sorra situada al costat del complex esportiu l'11 i que suposarà una inversió estimada de 2,3 milions d'euros. La proposta ha estat elaborada per l'equip d'arquitectura especialitzat Vivid Esports i ha rebut una acollida molt positiva tant per part del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca com la Federació Catalana d'Atletisme. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha destacat que es tracta d'una actuació llargament reivindicada i que permetrà corregir una de les principals mancances esportives del municipi. Ha conversat amb Ràdio Sant Andreu.
1: Doncs s'ha rebut d'una manera molt positiva, és una de les grans deficiències que tenia la ciutat de Sant Andreu de la Barca i jo crec que el més important d'això és que la ciutat guanyarà una nova pista d'atletisme, una pista com cal, sense que sigui de sorra, una pista del segle XXI i per tant també és una modernització més que encarem com a ciutat i dotem de la ciutat d'un equipament que és necessari, que és un equipament que utilitzaran com a mínim aquestes 400 persones o més de 400 persones que fan activitat en el club d'atletisme, però també totes aquelles persones que els agradi córrer, perquè serà un equipament que s'integrarà dins l'oferta de les instal·lacions municipals.
0: Per què ha decidit ara l'Ajuntament presentar i impulsar aquest projecte?
1: Doncs precisament perquè era un compromís electoral, era un compromís que havíem estat treballant, primer de tot, evidentment, rebent, escoltant la ciutadania i rebent les queixes d'aquest col·lectiu en concret, però també de totes les persones de Sant Andreu de la Barca que van a fer esport en aquell entorn que queda de camí a la carretera de Corbera i que precisament no era un entorn que estava cuidat, era un entorn degradat, era una pista que no feia per una ciutat metropolitana mitjana del país i que, per tant, era una qüestió que havíem d'abordar, era un equipament que la ciutat havia de tenir i, per tant, és aquest, no? És un compromís més complet precisament per dotar d'una nova eina, d'un nou equipament a Sant Andreu de la Barca.
0: Un pressupost de 2.300.000 euros per aquest projecte amb una pista d'atletisme totalment equipada.
1: Exacte, és un esforç important que l'Ajuntament està fent per actualitzar els equipaments, per actualitzar la ciutat i, evidentment, doncs és una manera de dignificar aquests espais i, com és un esforç tan important, el que farem és anar, diguéssim, prioritzant les actuacions, calendaritzant les actuacions. Per tant, ara vindria durant l'any 2027 la redacció del projecte, la redacció del projecte executiu i la seva aprovació, i ja de cara a l'any 28, que haguem pogut fer Guardiola, vindrà tot el que és la contractació i l'inici d'obres d'aquesta nova pista d'atletisme que tindrà la ciutat.
0: Una pista que tindrà una recta principal de 6 carrils, a més també es poden practicar altres modalitats com per exemple el llançament de pes o fins i tot el salt de perxa.
1: És una pista que les seves característiques han estat treballades amb l'entitat, amb el Club d'Atletisme Sant Andreu de la Barca, també amb la Federació Catalana d'Atletisme, per tant és una pista que hem volgut que estigui homologada per acollir diguéssim competicions o certes competicions que ens ho permeti també l'espai i per tant estic molt content perquè hem fet una feina coral, hem fet una feina conjuntament amb l'entitat, hem fet una feina amb la federació i això és molt important perquè quan obtens, diguéssim, les aportacions de tothom, el projecte és un projecte d'èxit, és un projecte que està destinat a triomfar i crec que aquesta pista d'atletisme, més enllà de totes les característiques tècniques de les diferents modalitats de l'atletisme, des del salt, des de les curses de velocitat, des de les curses de resistència, també curses de cross, també tot el que és les modalitats de llançament, tot es podrà fer en aquest nou equipament i importantíssim, a part de dignificar el que és com a tal la instal·lació esportiva, també dotarem de l'espai, d'uns vestidors, d'uns magatzems i a més de 40 noves places d'aparcament que hi haurà en la part superior, diguéssim, d'aquesta pista, allà on hi ha ubicat actualment hi ha un aparcament, l'ampliarem fins a 40 places, per tant també serà un guany per la ciutat.
0: ha parlat, que ho ha presentat aquest projecte al Club d'Atletisme Sant Andreu Barca, que també ha tingut aquestes converses amb la Federació d'Atletisme. Entenem que quan aquesta pista doncs ja sigui una realitat, pugui acollir proves esportives importants.
1: El que buscàvem era, amb els espais que estaven habilitats o que la ciutat tenia disponibilitat de construir aquest nou equipament, que aquest equipament tingués homologacions per poder, diguéssim, acollir competicions. Les competicions vindran marcades també amb les normatives que les diferents federacions marquen, però que l'objectiu de Sant Andreu és que si podem acollir, diguéssim, competicions de categories inferiors o de categories que es poden assimilar a les dimensions que té la pista, doncs evidentment estarem encantadíssims, i precisament aquesta feina l'hem fet conjuntament amb la federació perquè això sigui possible.
0: Sí que incrementarà, això sí, l'oferta esportiva, no?, a Sant Andreu de la Barca gràcies a aquest equipament. Tenim en compte el Club d'Atletisme, que està funcionant molt bé, que tenen més de 400 participants en el Club d'Atletisme. Ho hem vist en mostres des de la sísmica quan s'ha realitzat a Sant Andreu de la Barca, en la cursa primavera, la cursa de tardor, que hi ha tradició a Sant Andreu de la Barca i que hi ha gent disposada a practicar aquesta modalitat esportiva.
1: L'atletisme combina, igual que molts altres esports, convida dos tipologies d'esports: l'esport de salut, que és aquest esport per poder córrer, per poder compartir, per poder estar en forma i tenir una vida saludable, i l'esport de competició, l'esport federatiu. I per tant, en aquest sentit, crec que aquest nou equipament donarà resposta a aquestes dues tipologies de practicar esport: aquesta que no és tan competitiva i és més social, és més de manteniment, és més per tenir una vida saludable, que a més s'estan generant diferents moviments a la ciutat, com Rams Clubs que es mouen per tota la ciutat, i per tant serà també un equipament que doni resposta, diguéssim, a aquestes inquietuds que la ciutat es mou, i que per tant jo crec que guanyarem molt, molt, molt amb aquesta pista d'atletisme.
0: Alcalde, es preveu tenir subvencions d'altres administracions com la Generalitat, la Diputació o l'Àrea?
1: Aquesta pista, pel que hem pogut parlar amb la Federació, serà una pista també que superarà les fronteres de Sant Andreu a la Barca, per tant serà utilitzada per diferents, diguéssim, municipis, i també per acollir, com dèiem, diferents competicions. I precisament aquí l'esforç que està fent Sant Andreu a la Barca, perquè és un esforç que, diguéssim, no a tots els municipis hi ha una pista d'atletisme, una pista adaptada, una pista homologada per fer diferents competicions, doncs que aquest esforç també, diguéssim, altres administracions ens ajudin i s'hi volquin. I precisament aquí la Generalitat de Catalunya té una responsabilitat important, i concretament considerant que el país es dota d'un nou equipament esportiu, i en aquest cas basat en la modalitat de l'atletisme, esperem que la Generalitat recolzi amb subvencions, amb ajudes, en aquest projecte ambiciós que està fent Sant Andreu de la Barca, i que, com entenem, que no només quedarà en l'àmbit de Sant Andreu de la Barca, sinó que serà una pista que s'utilitzarà, jo crec, en àmbit de país, i amb molts pocs equipaments. I ens deia la presidenta de la federació que hi ha molt pocs projectes de noves pistes d'atletisme, i entre elles la que pinta millor és la de Sant Andreu de la Barca, és a dir, molt més avançada, però doncs precisament necessitem que aquí la Generalitat s'impliqui, la Diputació de Barcelona s'impliquin, precisament per dotar de força a aquest projecte. L'Ajuntament ja està destinant recursos, ja ha anat a buscar un bon equip tècnic especialista en equipaments esportius, i en concret són atletes, i per tant no és la primera pista d'atletisme que fan, per tant tenen una certa experiència, i per tant aquesta aposta que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està portant endavant, esperem que també, diguéssim, sigui ajudada, corresposa, doncs, per altres administracions en la vessant de subvencions, perquè entenem que aquesta pista estarà oberta a altres municipis i també a altres competicions.
0: Quin missatge donaria en aquest cas als futurs usuaris d'aquesta pista d'atletisme?
1: Doncs que per fi podran fer un esport digne a la seva ciutat, és a dir, fer esport en unes condicions dignes, i que estic molt content de que un compromís que vam adquirir amb tot aquest col·lectiu, amb el Club d'Atletisme i amb moltes persones que practiquen l'atletisme, doncs que avui aquest sigui ja una primera passa de realitat, i sobretot també la manera en com s'ha treballat amb total, diguéssim, transparència, en total col·laboració amb les entitats esportives i també, evidentment, amb la federació.
0: L'avantprojecte de la pista d'atletisme preveu una pista de 300 metres amb una recta principal de 6 carrils i 4 carrils a la resta del recorregut. A més, s'inclourà un fossar per les proves de salt de llargada i triple salt, una zona pel salt en perxa, una gàbia per al llançament de llargs, un cercle per al llançament de pes i un circuit de cross de 500 metres. També es construiran, com dèiem, vestidors i magatzems de 360 metres quadrats, grades integrades al terreny, una nova il·luminació i una ampliació de l'aparcament existent que passarà de 26 a 40 places.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I aquesta setmana també s'ha presentat un altre projecte, el projecte de la reforma del Parc Central. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
4: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte del nou Parc Central, una transformació integral que convertirà el parc en un pulmó verd que tindrà el doble d'arbres, passant dels 90 actuals als 170. A més, aquest gaudirà d'una plaça central amb unes graderies i un espai per esdeveniments, nous jocs infantils d'aigua i la remodelació de la zona d'esbarjo per a gossos. El parc incorporarà un sistema per aprofitar l'aigua de la pluja en el manteniment dels espais naturals i es transformarà en un autèntic refugi climàtic per ajudar a combatre els efectes de les altes temperatures. L'alcalde Marc Girbet ha explicat que aquesta reforma forma part de l'actualització de Sant Andreu al segle XXI.
1: Doncs amb aquesta estratègia que portem explicant i que, per tant, ara que tinc l'oportunitat, la torno a explicar, d'actualitzar la ciutat del segle XXI, un dels equipaments, jo crec que troncals en l'esdevenir de la vida quotidiana rutinària dels veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, ha de ser també el Parc Central. Un Parc Central que està construït en el segle passat i que s'ha d'adaptar a un Parc Central que s'ha d'optimitzar en els seus espais, que s'ha d'optimitzar per tenir molts més usos, que la ciutadania el senti com una bombolla d'oxigen, ja no només per tota la cobertura verda que hi haurà i que ampliarem, i aquest gran pulmó verd que serà, i a més de ser un refugi climàtic, el que buscarà també aquest Parc Central precisament és guanyar molts i molts usos. Usos infantils, usos esportius, usos culturals, usos de recreatius d'animals de companyia. Per tant, tot aquest espai que jo crec que es pot optimitzar i millorar molt més del que tenim actualment és el per què d'iniciar aquesta actualització del barri. A més, aquest parc és també, o forma part també, aquesta actualització de l'estratègia de l'eix verd, no? Això que sempre expliquem de convertir el gris en verd, no?, de Sant Andreu de la Barca, adaptar la ciutat a les condicions climàtiques i d'emergència climàtica que tenim actualment, doncs una d'aquestes actuacions que passa per aquí és la reforma de tot aquest parc. Per tant, repicar asfalt dur, asfalt compacte, i convertir-lo en terra molt més permeable, molt més plantada d'arbres, eliminar aquests bancals que el que fan és a vegades generar foscor o sensació d'inseguretat. Per tant, tindrem una visió ben plana i, com deia, moltes activitats, espai per fer fitness per la gent gran o per qualsevol edat, la calistènia, jocs d'aigua infantils, també jocs infantils com a parc infantil, diguéssim, espai per gossos, espai per fer grans activitats culturals, amb una graderia, amb un escenari que estarà incorporat a la mateixa infraestructura del parc. Per tant, el que estem fent és actualitzar un parc del segle passat en un parc del segle XXI que doni resposta a les necessitats que actualment té la ciutat.
4: Tot això, el Parc Central és un dels pulmons verds de la ciutat, però en aquest projecte ens presenteu que dobleu els arbres i, com estàs comentant, hi haurà molt més verd encara. Per què s'ha escollit el Parc Central per donar-li aquesta potència encara més de verd?
1: Pues el Parc Central té una centralitat dins la ciutat en el creixement a futur que pot tenir la ciutat, ja no només amb la passera, ja no només amb la connexió del passeig del Parlament amb l'Avinguda Generalitat, que pot conformar en el nou barri que estem projectant de Sant Andreu a la Barca, amb un centre comercial que ha d'entrar més d'hora que tard en funcionament. Per tant, el Parc Central recull aquestes necessitats d'espai, recull la possibilitat d'ampliar la cobertura verda, i per tant això és una jo crec que és una gran oportunitat, com deia, per fer aquesta ròtula de connexió entre el barri del centre, el barri de la Plana, la Solana, però també amb l'expansió que pugui tenir la ciutat més enllà.
4: També hem vist que el Parc Central actualment és un parc tancat o parcialment tancat, tot i que hi ha alguns forats. Passarà a ser un parc totalment obert.
1: Totalment obert, un espai diàfan, un espai on la ciutadania podrà utilitzar, i evidentment serà un espai, doncs, precisament que ha de poder tenir vida amb respecte qualsevol moment del dia, no? I precisament això l'Ajuntament, i amb l'estratègia també de l'àrea metropolitana, aquest parc formarà part de la xarxa de més de la cinquantena de parcs metropolitans que gestiona directament l'àrea metropolitana. Per tant, serà un equipament nou gestionat per l'àrea metropolitana i que, per tant, ha de mantenir els estàndards i els criteris també d'aquests parcs metropolitans, i que nosaltres estem molt contents, evidentment, de que aquests estàndards pugen molt més al nivell del parc i també pugen molt més al manteniment, diguéssim, les activitats que s'hi poden portar a terme. Per tant, és una actuació important.
4: En el projecte hem vist també que s'hi farà una grada amb un espai per fer teatre, conferències. Actualment aquesta conferència que esteu fent aquí l'estem fent en l'espai on habitualment es fa, però hi ha poc espai.
1: Exacte, com deia, no? Hem optimitzat l'espai, els espais del parc, i una cosa que trobàvem a faltar en quant a ús és un gran espai diàfan, una àgora, per poder fer qualsevol tipus d'activitat. I, per tant, aprofitant el talús que ha generat la passera per guanyar l'alçada necessària, el nivell d'alçada necessària, per poder connectar per sobre les vies del tren a l'altra banda de la via, utilitzarem tot aquest talús per fer una gran graderia. Aquesta graderia finalitzarà amb un escenari, per tant, ja tindrem una infraestructura preparada per si qualsevol entitat, qualsevol acte organitzat per l'Ajuntament es pugui fer en aquest espai, però just davant d'aquest espai hi haurà una gran àgora, hi haurà una gran plaça, que el que farà és també donar-li doble ús a l'escenari, o l'ús dedicat a la grada o a l'ús dedicat a l'àgora, en funció de com es col·loqui. Per tant, serà un espai molt versàtil, utilitzant molts usos, i que això, la veritat, donarà molt de joc a la ciutat. I podrem, diguéssim, moure activitats que habitualment sempre passen als mateixos espais de la ciutat per manca de nous espais, no? I els podrem moure aquí al Parc Central. Per tant, crec que la ciutat guanya una infraestructura cabdal, verda, sostenible, i que dona resposta, com deia abans, a les necessitats de la ciutat del segle XXI.
4: L'actuació representarà un pressupost de 2,4 milions d'euros i comptarà amb una aportació de 1 milió d'euros de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'arquitecte encarregat del projecte, Màrius Quintana, ha desgranat la confecció d'aquest projecte.
5: Pues seguint tota una sèrie de criteris nous de com s'ha d'actuar en les ciutats, amb què a mi sempre m'agrada dir que durant molts anys ens hem dedicat a urbanitzar l'espai públic, i ara hem de naturalitzar-lo, aquest espai públic. Hem d'introduir molta més vegetalització, afavorir que hi hagi el cicle natural de l'aigua, que això vol dir que no, quan plou l'aigua no vagi a la claveguera i de la claveguera va al mar, sinó que aquesta aigua intentem infiltrar-la en el terreny perquè enriqueixi el subsol, aplicar una sèrie de criteris, repeteixo, de renaturalitzar la ciutat per lluitar contra l'emergència climàtica que tenim, l'escalfament global, volem afavorir la biodiversitat, que hi hagi més aquesta, diguem-ne, relació entre la vegetació, les persones i els animals, els insectes i tot, crear ambients més naturals que el que hem estat fent durant molts anys, bueno, perquè hem fet altres criteris, diguem-ne, però que ara la situació que estem, repeteixo, d'emergència climàtica, doncs hem de treballar en aquesta línia.
4: Ens expliques que la gran importància que té l'aigua, avui dia en la majoria de projectes, de quina forma tindrà importància l'aigua aquest parc central?
5: Pues aquí suprimim el que en diem els embornals, i aquestes, les muntanyes que ara hi ha en aquest parc, que estan creant estan obstaculitzant la visibilitat del parc, les convertim, retirem aquestes muntanyes per portar-les a fer el talús que necessitem per completar el de la passera, i fem uns espais deprimits que és on tots els espais que es podran trepitjar, que es podrà transitar, portin l'aigua cap a aquests espais deprimits, que aquí infiltrarem, tindrem una vegetació que podrà estar inundada unes hores i que podrà viure, i aquesta aigua la infiltrem en el terreny per enriquir el subsol i afavorir la vida de tota la vegetalització que farem.
4: També heu explicat que recupereu el mític Can Alçador.
5: Bueno, el recuperem en el sentit de que el marcarem, farem aquest eix de que comunica el que ja hi havia del Can Alçador, el farem amb un paviment i el convertim en el passeig del Can Alçador, per dir-ho d'una manera, com traça històrica. I que no, també una de les altres de les coses que estan ara aplicant en qualsevol actuació en una ciutat sempre és recuperar la història, recuperar la memòria i fer tot el, diguem-ne, retribut que podem fer a aquesta memòria que és de tots.
4: Quins han sigut els principals reptes per confeccionar aquest projecte?
5: Els principals reptes, doncs, és estudiar tot aquest tema sembla que sigui molt fàcil dir que infiltrarem i crearem els suds, etcètera, etcètera. Tot això també s'ha de quantificar, perquè aquests espais deprimits han d'infiltrar l'aigua en un temps determinat, perquè si queden l'aigua estancada, llavors provoquen que hi hagi mosquits i ja entraríem en una situació que no és la desitjable. Per tant, hi ha una sèrie de càlculs que encara són incipients, però que ja estan molt estudiats, per veure les superfícies, per veure els gruixos, per veure a quin tipus de vegetació podrem col·locar, etc. I el repte en quant a quantificar-ho, diguem-ne, perquè el demés és aplicar, repeteixo, criteris ambientals que són d'una lògica i d'una acceptació que avui en dia ja és acceptat per tothom, jo diria. No estem fent ja de punters o de... No, ja són temes molt, molt, molt coneguts i estudiats.
4: Per acabar, per qui ens estigui sentint i no tingui encara l'oportunitat de veure el projecte, com es podria imaginar, quina és la gran diferència que hi ha entre el Parc Central actual i el Parc Central que vostès han dissenyat? Quina és la gran diferència?
5: Mira, primer, pavimentem tot el parc amb que no hi haurà res de formigó, ni d'asfalt, ni res, tot és amb sauló. Un sauló natural, un sauló estabilitzat, que és un sauló prensat, però tot el paviment serà trepitjable i més o menys permeable. Després, les muntanyes les convertim en uns parterres, per dir-ho d'alguna manera, deprimits, que són on recollirem l'aigua. Per tant, augmentarem la visibilitat del parc de la que hi ha ara. I després, la connectivitat amb el Canal Sadó, amb l'avinguda de la Generalitat, amb l'altre cantó del riu, convertim el parc en un node, una ròtula de connexió amb tot l'entorn que ara ha quedat aquí enmig una miqueta tapant o impedint aquesta connectivitat. I sobretot, el que sí millorem molt és el que en aquests moments és molt important, és augmentem o afavorim la biodiversitat.
4: Finalment, el regidor del barri del Centre, Javier Romero, ha celebrat l'arribada d'aquest projecte, un parc que per Romero representa molt, ja que és l'espai més important del seu barri.
6: Bueno, jo crec que pel barri és una grandíssima notícia poder recuperar i transformar un espai com el Parc Central, que per mi, ho he explicat a la presentació, hi ha molt lligam emocional, des de nen jugant aquí, veient tristament com es anava degradant, i doncs poder-lo recuperar pels infants actuals, per les famílies, pels joves que practiquen activitat física i per la gent gran activa de la ciutat, per mi és una gran notícia com a regidor de barri. Jo no puc estar més content de totes les reformes que estan venint i presentar-se pel barri del Centre, que al final és un barri, com el seu nom diu, és cèntric a la ciutat, no? I per tant dona resposta a les necessitats no només dels nostres veïns i veïnes del barri, sinó d'altres veïns, doncs, que transiten pels nostres espais, no? I els utilitzen. En aquest sentit, crec que la perspectiva que se li ha donat al projecte de remodelació és completament transformador de l'espai. És un espai que aprofitarà molt millor els recursos naturals, afavorirà la biodiversitat, el tema de la gestió de l'aigua, i per tant modernitzem la ciutat a les necessitats climàtiques que estem tenint ara mateix.
4: Passarem de tenir un parc central tancat o semitancat, perquè hi ha forats, i passarem a un parc central obert al barri.
6: Doncs sí, el parc s'obrirà, perquè al cap i a la fi és una mica com posar parets al mar, no? És a dir, nosaltres transitem els nostres carrers i es generen fluxos de moviment de trànsit humà, i l'espai tal com actualment es concebeix ja agafat embrancida amb la construcció de la passarel·la a un nou model de mobilitat, a un nou model de mobilitat urbana, no? Amb la connexió amb el barri de la Plana, i per tant té poc sentit tenir aquesta connexió a la passera, però després, un cop creues la passera, trobar-te un parc tancat, doncs, que no pot transitar, no? En aquest sentit, el que busquem és un flux molt més orgànic.
4: Per tant, el nou Parc Central viurà una transformació que el convertirà en un nou pulmó verd a la ciutat amb el doble d'arbres que té actualment, amb un espai per esdeveniments, jocs infantils d'aigua, una zona de pícnic i un nou espai per gossos.
0: La presentació dels projectes de la nova pista d'atletisme de Sant Andreu de la Barca i també la reforma del Parc Central han protagonitzat l'actualitat informativa de la setmana. També s'ha parlat de reformes i reurbanització de la zona de Can Prats. Can Prats avança en la seva transformació amb la reorganització dels carrers Tomàs Vives i Montsant. L'Ajuntament ha aprovat un projecte de gairebé 783.000 euros que inclou l'ampliació de voreres, la renovació de clavegueram i la modernització de l'enllumenat públic. El barri de Can Prats continua avançant en la millora dels seus espais públics amb l'aprovació d'aquest projecte. De fet, la Junta de Govern Local de Sant Andreu de Barca va aprovar l'actuació el passat 2 de juny amb una inversió prevista, com dèiem, de 782.000 euros. El projecte contempla la reorganització del carrer Tomàs Vives en el tram comprès entre els carrers Montsant i Montpedrós, així com el mateix carrer Montsant. Entre les principals actuacions hi ha la renovació de la xarxa de clavegueram, l'ampliació de les voreres, el soterrament dels serveis i també la millora de l'enllumenat públic. N'hem parlat amb la regidora de barri de Can Prats, Anna Serra.
7: Doncs bé, com bé dius, tenim ja aprovada la renovació, el projecte de renovació d'aquí dels carrers de Tomàs Vives i Montsant. Una molt bona notícia pel barri, ja que permetrà que aquests dos carrers inicialment tindran renovació de la xarxa del clavegueram, també ampliarem les voreres i millorarem l'enllumenat, fet que farà que el barri doncs sigui més segur, tingui una millor accessibilitat i al final doncs sigui més agradable per tots els veïns i veïnes.
0: Entre aquest projecte també hi ha l'ampliació de les voreres.
7: Exacte, com deia, és un barri que és antic, que té dificultats d'accessibilitat i tot això doncs preveiem poder-hi posar solució amb aquest projecte de reurbanització.
0: Hi ha una inversió de 782.000 euros aproximadament. Quan s'iniciaran aquestes obres o de moment està a l'inici de tot plegat?
7: És una inversió molt important que, com deia ara, tot just fem l'inici. És una molt bona notícia actualment perquè això vol dir que el projecte es va movent i que cada cop estem més a prop, però com tot doncs té un procés i per tant a dia d'avui podem explicar que tot està en moviment i que en uns mesos doncs ja podrem donar més informació de la data concreta.
0: Què suposarà aquesta reorganització d'aquests carrers, del carrer Tomàs Vives i Montsant, aquí al barri de Can Prats, un cop estigui finalitzada aquesta reorganització?
7: Doncs home, permetrà tenir un accés molt més agradable. Els veïns i veïnes del barri fa molt de temps que ho demanen i per tant és una obra que esperem amb molta alegria i que estem molt satisfets de poder tenir una inversió tan important aquí al barri de Can Prats, que millorarà, com deia, l'accessibilitat, millorarà també el sistema de clavegueram i també la il·luminació.
0: Actualment el projecte es troba en fase d'exposició pública abans de la seva aprovació definitiva. Aquest pas haurà de donar lloc posteriorment a la licitació i a l'execució de les obres que marcaran una nova etapa en la renovació urbana del barri de Can Prats.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
2: La criminalitat cau un 14,7% a Sant Andreu de la Barca durant el primer trimestre del 2026. Els delictes convencionals baixen un 17,1%, mentre que la ciberdelinqüència es redueix un 7,7%, segons dades del Ministeri d'Interior. Sant Andreu de la Barca ha registrat una disminució significativa de la criminalitat durant els tres primers mesos de l'any. Segons dades de balanç de criminalitat publicades pel Ministeri de l'Interior, entre gener i març es van comptabilitzar 128 infraccions penals davant de les 150 registrades al mateix període l'any 2025, fet que representa una reducció global del 14,7%. La principal contribució d'aquest descens prové de la criminalitat convencional, que passa de 111 a 92 fets delictius, una caiguda del 17,1%. També la ciberdelinqüència presenta una evolució favorable, 36 casos davant dels 39 del primer trimestre de l'any anterior, una disminució del 7,7%. Entre els indicadors més positius destaca la desaparició dels delictes greus i menys greus de lesions i les baralles tumultuàries, que passen de 4 casos a cap. També es redueix notablement els delictes contra la llibertat sexual, que baixen de 3 a 1 cas. Dins d'aquesta categoria, les agressions sexuals amb penetració passen de 2 casos el 2025 a 0 aquest primer trimestre del 2026. Els homicidis consumats, les tentatives d'homicidi i els segrestos es mantenen a nivells inexistents, sense cap fet registrat durant els dos períodes comparats. Malgrat la tendència general a la baixa, les estadístiques mostren alguns increments en determinats tipologies delictives. Els furts passen de 18 a 25 denúncies a un augment del 38,9%, convertint-se en la categoria amb el creixement més destacat. També augmenten els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions, que passen de 8 a 10 casos. Tanmateix, els robatoris amb força, específicament en habitatges, es mantenen estables amb un únic cas registrat cadascun dels dos anys. Pel que fa als robatoris amb violència o intimidació, les dades es mantenen sense variacions, amb un cas registrat tant l'any 2025 com el 2026. Entre els descensos més rellevants destaca la reducció de les sustraccions de vehicles, que passen de 3 casos a 1. També disminueix de manera notable l'anomenada resta de criminalitat convencional, que baixa de 74 a 53 infraccions. En l'àmbit digital, les estafes informàtiques continuen concentrant la major part de ciberdelictes detectats. Tot i això, els altres ciberdelictes es redueixen dràsticament, passant de 6 a 1 cas, fet que compensa l'increment de les estafes informàtiques, que creixen lleugerament de 33 a 35 denúncies. Les dades del primer trimestre consoliden la tendència de contenció de la criminalitat al municipi. Tot i l'increment puntual d'esforç i alguns robatoris en força, la reducció general dels delictes convencionals i de la ciberdelinqüència permet que Sant Andreu de la Barca que inicia l'any 2026 amb uns indicadors de seguretat més favorables que els registrats un any abans. En conjunt, la ciutat registra 22 infraccions penals menys que durant el primer trimestre del 2025, un descens que reforça la percepció de Sant Andreu de la Barca com un dels municipis amb una evolució més estable en matèria de seguretat ciutadana a la comarca del Baix Llobregat. Les dades provenen del balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior, elaborat a partir de la informació computada per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i les policies locals, que aporten dades al sistema estadístic de criminalitat.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
2: Pel que fa a l'educació, aquesta setmana hem conegut la notícia que la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es planta. Les escoles no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació, amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
4: La comunitat educativa es planta. Els centres educatius públics de Sant Andreu de la Barca han anunciat que no organitzaran colònies ni sortides de jornada completa mentre no s'assoleixi un acord entre sindicats majoritaris de l'educació pública i el Departament d'Educació. La decisió forma part d'una acció conjunta impulsada per centres d'arreu de Catalunya per denunciar una situació que qualifiquen de límit, marcada per la manca de recursos, les ràtios elevades, les dificultats per garantir una inclusió efectiva i l'excés de burocràcia que assumeixen els equips docents. La directora de l'escola Can Salvi, Belén Medina, ha parlat amb Ràdio Sant Andreu en nom de la comunitat educativa i ha afirmat que tots els centres del municipi s'han posat d'acord per fer pressió perquè els sindicats majoritaris i l'educació arribin a un acord positiu per totes les parts.
5: Doncs després de que els sindicats estiguin negociant, no és que no vulguem fer sortides ni colònies. El que sí és cert és que ens hem adherit a un manifest de Catalunya en el qual ens posem d'acord amb altres municipis i nosaltres com a municipis hem arribat a l'acord de que no farem sortides ni colònies degut a la sobrecàrrega d'hores que fem nosaltres en els centres, al no reconeixement de la nostra tasca, a la manca de ràtios i al seu control, la diversitat i tots els temes que s'estan tractant amb els sindicats i que no s'arriba a un acord. No està reconeguda en la nostra feina, les nostres tasques ni tot el que fem. S'apel·la a la nostra professionalitat, s'apel·la a la nostra consciència i nosaltres dediquem moltes hores, molta responsabilitat que després no estan reconegudes.
4: Aquesta és una mesura col·lectiva i consensuada, ens explicaves.
5: Sí, és una mesura col·lectiva i consensuada. Parlades a les assemblees de claustres, portades al municipi i consensuat per cada un de nosaltres.
4: Això comporta que durant el proper curs no es realitzaran colònies ni sortides de jornada completa.
5: Això comporta que no es realitzaran sempre i quan els sindicats i el Departament d'Educació no arribin a un acord.
4: Entre les reclamacions que teniu és ràtios elevades, manca de professionals de suport, d'infraestructures insuficients, és a dir, que no és només amb el que molta gent es queda, que és el titular dels diners.
5: Els diners no és el tema, és les situacions en què nosaltres estem treballant.
4: Aquesta pujada salarial que es parla dels 400 euros, ens pots explicar un resum de la realitat que viviu vosaltres?
5: Nosaltres teníem el sou congelat des de fa molts anys. S'ha pujat a l'IPC com a fan sempre cada any, però el nostre sou i les nostres condicions no han canviat. Nosaltres som el tercer per la cua d'Espanya que cobrem menys. I dic el tercer per la cua, eh?
4: També hem vist que a les xarxes socials molts centres educatius de Sant Andreu de la Barca han penjat que hi ha una aturada temporal de la publicació de publicació d'activitats i notícies a Instagram. Ens pots explicar una miqueta això també?
5: Bueno, doncs nosaltres això ho fem per fer la visibilitat dels centres, perquè les famílies i el municipi puguin saber com treballem i fem. Doncs arriba un moment que això també comporta tasques extres i no tenim per què fer-lo, només seran les coses oficials per la web i el que sigui oficial.
4: Podem dir llavors en resum que la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es planta.
5: Ens hem plantat, sí, però no només nosaltres, totes les comunitats educatives de Catalunya.
4: Per acabar, si vols fer una crida a la importància de tenir un sistema educatiu digne, un sistema educatiu que sigui escoltat i que resolgui com abans millor per tenir una educació digna pels nostres fills i nostres filles.
5: És que hem de partir de la base que nosaltres no lluitem pels 400 euros que se'ns pagarà en 2-3 anys, 4 millor dit. Qui ho vegi ho veurà. Nosaltres lluitem per una qualitat en l'ensenyament, per una qualitat en l'educació, perquè aquests nens s'ho mereixen i no estan contemplats.
4: Els centres educatius asseguren que la mesura no pretén perjudicar l'alumnat ni a les famílies, sinó reclamar millores estructurals per l'educació pública i unes condicions laborals dignes pel professorat.
2: Seguim parlant d'educació. Aquesta setmana hem donat detalls del nou contracte de les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. El nou contracte de les escoles Bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
6: Doncs bé, principalment incrementem 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina. També busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles bressol i, evidentment, seguir millorant els salaris, que recordem que vam aplicar les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem i per tant doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
7: Quan es posarà en marxa?
6: Ara a principis de setembre i amb l'inici de curs començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot que consolidem les vetlladores a 30 hores, una a cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles bressol ens diuen, molt, molt encertadament. Pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre. És una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en què destinarà més recursos a les escoles bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, SOM i en Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
2: Més de 30 expositors convertiran Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del vi, el vermut i la gastronomia aquest cap de setmana. La novena edició de la Fira del Vi, la tercera Fira del Vermut, reuniran 33 expositors entre cellers, elaboradors de vermut, cervesers artesans i restauradors en una edició que aposta per la diversitat, la proximitat i l'experiència gastronòmica. I és que aquest dissabte i diumenge a l'esplanada del mercat setmanal tindrà lloc aquesta doble cita, dissabte amb la Fira del Vi i diumenge amb la Fira del Vermut. Reunirà una àmplia representació del sector vitivinícola i gastronòmic, a més d'una trentena d'expositors que oferiran degustacions de vins, vermuts, caves, cerveses artesanes i una variada oferta culinària. Segons el president de l'associació Rubins, Juan Pérez, la fira manté la seva essència, on aposta per productes de qualitat i una oferta pensada per tots els públics. Enguany també es podrà servir vins sense alcohol. Juan Pérez, president de l'associació Rubins, i també Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
8: És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat. Cellers molt coneguts, de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat, també posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
2: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
8: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4 s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
2: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que una més també participa.
9: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no? Cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
8: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
2: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
8: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava, o vermut, o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
2: La jornada de dissabte reunirà una vintena de productors procedents de diverses denominacions d'origen catalanes i estatals. Els visitants podran descobrir els vins de Badal, Colbaix i Exhibis, representant de la DEO Pla de Bages, protagonista enguany a la Fira del Vi, Joan León, l'Alpical, Oriol Rossell, Canals i Moner i Ramon Canals, vinculats al Penedès o al món del Cava, així com també referències de Terra Alta, Montsant, Priorat, Rioja, Navarra, Somontano o Ribera del Duero. Entre els expositors també hi haurà Herència Altés, Otto Bestué, Pago de Circus, Matarromera, Bade Uves, Vicalis i Obiti Wines, entre altres distribuïdors especialitzats que oferiran una àmplia selecció de vins i d'escomosos. A més, en aquesta edició, com dèiem, incorpora una novetat important, la presència d'una proposta de vins sense alcohol, una iniciativa que respon a les noves tendències de consum i també a la voluntat d'ampliar el públic de la fira. La tercera edició de la Fira del Vermut, diumenge, comptarà amb 12 elaboradors especialitzats, entre les marques participants destacant Padró, Dos Déus, Martín La Cuesta, La Madre, Valmiñor, Cooperativa Falset Marçà, Mussogorri, així com també Canals i Moner, que combinaran les seves propostes de vermut amb vins i caves. L'oferta també es complementarà amb les cerveses artesanes del Cabo, els productes d'Estones i diverses referències de vermut a Premium i Artesà. També s'hi sumarà una innovadora proposta de vermut sense alcohol, una de les grans novetats també d'enguany. Si els vins i els vermuts seran els protagonistes, la gastronomia local també hi serà present, tant dissabte com diumenge, amb l'associació Rubins, el restaurant El Palau Vell, El Teu Cafè o les empanades argentines La Original. I la música també serà present amb la Lola Band, activitats infantils amb el taller d'Anna i més espais d'ombra, a més d'una oferta gastronòmica reforçada i la participació de desenes de productors i de restauradors. I és que Sant Andreu de la Barca tornarà a reivindicar aquest cap de setmana la seva aposta per la cultura del vi, el vermut i la gastronomia de proximitat. Per facilitar el funcionament de la fira, tant les degustacions de vins, vermuts, caves i cerveses artesanes com les propostes gastronòmiques es gestionaran mitjançant un sistema de fitxes moneda. Els assistents podran adquirir fitxes als punts habituals dins del recinte o de manera anticipada a la botiga d'Associació Rubins. El preu de les fitxes destinades a les begudes serà de 3 euros, mentre que les fitxes per les degustacions gastronòmiques tindran un cost de 3,50 euros. Cada celler indicarà el nombre de fitxes necessàries per degustar cadascun dels seus vins, caves o vermuts. Els visitants també podran adquirir una copa serigrafiada oficial de la fira amb un cost de 2,50 €, imprescindible per participar a les diferents degustacions. A més, l'organització posarà a disposició dels assistents 2.500 portacopes gratuïts per facilitar la mobilitat dins del recinte i millorar també l'experiència durant les degustacions, tant dissabte com diumenge. Tota la informació sobre la nova edició de la Fira del Vi i la Fira del Vermut disponible també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com les xarxes socials de l'emissora municipal, Facebook, X, Instagram, a més del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: gent gran a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que dissabte vagi molt bé i que descobreixi aquestes sorpreses.
1: Gracias sobre todo, Jordi, a vosotros, a la radio, por haceros eco de estas cosas tan importantes que hacemos en el Casal.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Posem punt i final d'aquesta edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, una setmana on un centenar d'alumnes de l'Institut Montserrat Roig i també de l'Institut del Palau han realitzat les proves d'accés a la universitat des de dimarts i fins dijous. I una setmana on també la visita del Papa Lleó XIV també ha estat protagonista. De fet, de les dues informacions també podeu ampliar-ho a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, on podreu trobar entrevistes i també reportatges referents no només a aquestes dues informacions, sinó a, també amb d'altres que hem anat realitzant al llarg de tota la setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Bon cap de setmana i dilluns tornem a ser aquí amb molta més informació a Ràdio Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: Comencem una nova edició del Via Directa. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana i, com sempre, començarem amb la previsió del temps amb Carlos Lara de Meteosap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant del programa del Via Directa.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Anem a la previsió del temps de cara al cap de setmana, però abans farem el resum del temps aquesta setmana, el resum meteorològic. Ens acompanya Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu. Molt bon dia, Carlos.
1: Molt bona, Jordi.
0: Doncs farem el resum abans de la setmana, després anem a la previsió. Tenim diferents activitats a l'aire lliure, per tant, ens interessa saber quina és la previsió. Ens ho imaginem, quina serà la previsió d'aquest cap de setmana, però abans anem al resum d'aquesta setmana, que jo crec que anirem ràpid en el resum com en la previsió.
1: No t'equivoques, Jordi. Pues sí, en el resum,
0: que són moltes previsions, no?
1: En el, ja con la cara que me ves entrar, no me parece a mí que ya sabes un poco.
0: Exacte, manera curta, sense paraigües...
1: Por dónde van los tiros. Pues sí, el resumen, pues una semana de tiempo tranquilo, estable, sin precipitaciones y con un ambiente, por eso... más que agradable para las fechas en las que estamos, como luego veremos al comentar las temperaturas. El protagonismo en el cielo pues ha sido para las nubes bajas, que han sido abundantes gran parte de la semana, cubriendo el cielo pues la mayoría de los días, y especialmente pues por las mañanas, primeras horas de la tarde, quizá por ya avanzado la jornada se rompían un poquito, pero pues abundante nubosidad gran parte de la semana, y esto ha contribuido, como decíamos, a que las temperaturas hayan sido bastante frescas. Empezábamos la semana con una máxima el lunes de 29,9, mientras que el miércoles registramos una temperatura máxima de tan solo 24,7. O sea, tener temperaturas inferiores a 25 grados ya casi como el que dice mediados de junio, pues no está nada mal, y podemos decir que compensa un poquito aquella semana de mayo que hizo pues un tiempo casi de julio o de agosto. Bueno, pues esta semana nos hemos librado un poquito del calor con esas temperaturas que, ya digo, el miércoles no superaron ni los 25 grados, y pues las mínimas también por las mañanas pues se ha notado que ha refrescado. El martes mínima de 19,6, pero esta mañana amanecemos con 15,8 grados de temperatura aquí en San Andreu, así que pues eso, una semana que a pesar de las fechas en las que estamos, pues podemos decir que ha sido bastante agradable y con ambiente fresco.
0: Doncs aquest és el resum de la setmana, i ara sí que anem a la previsió de cara al cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge. Tot seguit sabrem quina és aquesta previsió. Crec que el bon temps serà protagonista.
1: Pues sí, poques novedades nos trae el tiempo los próximos días. Hoy viernes, la nubosidad que comentábamos de estos días atrás, pues desaparecerá casi por completo. Por lo tanto, pues jornada de ambiente soleado, con el cielo despejado, y quizá a últimas horas de la tarde es posible la presencia nuevamente de algunos intervalos de nubes bajas, pero muy poco importantes, y estas nubes bajas se forman precisamente por la estabilidad, el tiempo anticiclónico y esa humedad ambiental, por eso son más probables por las mañanas y a últimas horas. Pero claro, con este ambiente más soleado, pues las temperaturas ya subirán hoy de forma clara, volviendo a valores próximos o incluso ya hoy ligeramente por encima de los 30 grados. Y el resto del fin de semana, tanto sábado como domingo, pues seguiremos con el mismo tiempo tranquilo, estable y con claro dominio del ambiente soleado. La nubosidad será muy escasa, como mucho cruzando el cielo algunas bandas de nubes altas en algunos momentos. Pueden dejar el cielo con aspecto algo velado, pero poco más. Las temperaturas, después del ascenso de hoy viernes, todavía subirán un poquito más el fin de semana, situándose en valores en torno a 32, 33 grados, tanto el sábado como el domingo, mientras que las mínimas pues se moverán entre los 19, 20 grados aquí en San Andreu.
0: Doncs aquesta és la previsió del temps de cada cap de setmana, per tant, no ens hem de preocupar, Carlos.
1: Por la lluvia, no, por el calor un poquito más, porque a mediodía pues esos 32, 33 grados no son temperaturas exageradas, más bajas que las que tuvimos, pues como comentábamos al principio, esa semana de mayo, así que bueno, calor vamos a decir, pero sin excesos, pero sí, preocupación porque llueva o cosas de estas, nada de nada.
0: Tenim la Festa Jove, tenim la Fira del Vi, la Fira del Vermut, altres activitats també programades al llarg d'aquest cap de setmana a l'aire lliure, per tant, no hem de patir.
1: La meteorologia
0: no farem connexions d'urgència.
1: Exacto, tampoc, a la meteorologia no nos va a echar la culpa a nadie de que se estropeen los actos, porque no tiene ninguna pinta.
0: Doncs, Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu, com sempre, gràcies per acompanyar-nos i bon cap de setmana.
1: Igualmente, hasta la semana que viene.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: criminalitat cau un 14,7% a Sant Andreu de la Barca durant el primer trimestre del 2026. Els delictes convencionals baixen un 17,1%, mentre que la ciberdelinqüència es redueix un 7,7%, segons dades del Ministeri d'Interior. Sant Andreu de la Barca ha registrat una disminució significativa de la criminalitat durant els tres primers mesos de l'any. Segons dades de balanç de criminalitat publicades pel Ministeri de l'Interior, entre gener i març es van comptabilitzar 128 infraccions penals, davant de les 150 registrades al mateix període l'any 2025, fet que representa una reducció global del 14,7%. La principal contribució d'aquest descens prové de la criminalitat convencional, que passa de 111 a 92 fets delictius, una caiguda del 17,1%. També la ciberdelinqüència presenta una evolució favorable, 36 casos davant dels 39 del primer trimestre de l'any anterior, una disminució del 7,7%. Entre els indicadors més positius destaca la desaparició dels delictes greus i menys greus de lesions i les baralles tumultuàries, que passen de 4 casos a cap. També es redueix notablement els delictes contra la llibertat sexual, que baixen de 3 a 1 cas. Dins d'aquesta categoria, les agressions sexuals amb penetració passen de 2 casos el 2025 a 0 aquest primer trimestre del 2026. Els homicidis consumats, les tentatives d'homicidi i els segrestos es mantenen a nivells inexistents, sense cap fet registrat durant els dos períodes comparats. Malgrat la tendència general a la baixa, les estadístiques mostren alguns increments en determinats tipologies delictives. Els furts passen de 18 a 25 denúncies, a un augment del 38,9%, convertint-se en la categoria amb el creixement més destacat. També augmenten els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions, que passen de 8 a 10 casos. Tanmateix, els robatoris amb força, específicament en habitatges, es mantenen estables amb un únic cas registrat cadascun dels dos anys. Pel que fa als robatoris amb violència o intimidació, les dades es mantenen sense variacions, amb un cas registrat tant l'any 2025 com el 2026. Entre els descensos més rellevants destaca la reducció de les sustraccions de vehicles, que passen de 3 casos a 1. També disminueix de manera notable l'anomenada resta de criminalitat convencional, que baixa de 74 a 53 infraccions. En l'àmbit digital, les estafes informàtiques continuen concentrant la major part de ciberdelictes detectats. Tot i això, els altres ciberdelictes es redueixen dràsticament, passant de 6 a 1 cas. TT compensa l'increment de les estafes informàtiques, que creixen lleugerament de 33 a 35 denúncies. Les dades del primer trimestre consoliden la tendència de contenció de la criminalitat al municipi. Tot i l'increment puntual d'esforç i alguns robatoris en força, la reducció general dels delictes convencionals i de la ciberdelinqüència permet que Sant Andreu de la Barca que inicia l'any 2026 amb uns indicadors de seguretat més favorables que els registrats un any abans. En conjunt, la ciutat registra 22 infraccions penals menys que durant el primer trimestre del 2025, un descens que reforça la percepció de Sant Andreu de la Barca com un dels municipis amb una evolució més estable en matèria de seguretat ciutadana a la comarca del Baix Llobregat. Les dades provenen del balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior, elaborat a partir de la informació computada per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i les policies locals, que aporten dades al sistema estadístic de criminalitat. Els darrers dies s'han presentat diferents projectes de ciutat. El divendres passat, el del Teatre Núria Espert es presentava davant del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca el projecte de la nova pista d'atletisme de Sant Andreu de la Barca.

0: La projecció de la futura vista de l'atisme pren forma amb un avantprojecte de 2,3 milions d'euros. El nou equipament substituirà l'actual pista de sorra de l'11 i donarà servei a més de 400 esportistes i permetrà acollir competicions oficials. I és que Sant Andreu de la Barca fa un pas endavant en la modernització dels seus equipaments esportius. L'Ajuntament ha presentat l'avantprojecte de la futura pista de l'atisme municipal, una instal·lació reglamentària de 300 metres que es construirà als terrenys de l'actual pista de sorra situada al costat del complex esportiu l'11 i que suposarà una inversió estimada de 2,3 milions d'euros. La proposta ha estat elaborada per l'equip d'arquitectura especialitzat Vivid Esports i ha rebut una acollida molt positiva tant per part del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca com la Federació Catalana d'Atletisme. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha destacat que es tracta d'una actuació llargament reivindicada i que permetrà corregir una de les principals mancances esportives del municipi. Ha conversat amb Ràdio Sant Andreu.
1: Doncs s'ha rebut d'una manera molt positiva, és una de les grans deficiències que tenia la ciutat de Sant Andreu de la Barca i jo crec que el més important d'això és que la ciutat guanyarà una nova pista d'atletisme, una pista com cal, sense que sigui de sorra, una pista del segle XXI i per tant també és una modernització més que encarem com a ciutat i dotem de la ciutat d'un equipament que és necessari, que és un equipament que utilitzaran com a mínim aquestes 400 persones o més de 400 persones que fan activitat en el club d'atletisme, però també totes aquelles persones que els agradi córrer, perquè serà un equipament que s'integrarà dins l'oferta de les instal·lacions municipals.
0: Per què ha decidit ara l'Ajuntament presentar i impulsar aquest projecte?
1: Doncs precisament perquè era un compromís electoral, era un compromís que havíem estat treballant, primer de tot, evidentment, rebent, escoltant la ciutadania i rebent les queixes d'aquest col·lectiu en concret, però també de totes les persones de Sant Andreu de la Barca que van a fer esport en aquell entorn que queda de camí a la carretera de Corbera i que precisament no era un entorn que estava cuidat, era un entorn degradat, era una pista que no feia per una ciutat metropolitana mitjana del país i que, per tant, era una qüestió que havíem d'abordar, era un equipament que la ciutat havia de tenir i, per tant, és aquest, no? És un compromís més complet precisament per dotar d'una nova eina, d'un nou equipament a Sant Andreu de la Barca.
0: Un pressupost de 2.300.000 euros per aquest projecte amb una pista d'atletisme totalment equipada.
1: Exacte, és un esforç important que l'Ajuntament està fent per actualitzar els equipaments, per actualitzar la ciutat i, evidentment, doncs és una manera de dignificar aquests espais i, com és un esforç tan important, el que farem és anar, diguéssim, prioritzant les actuacions, calendaritzant les actuacions. Per tant, ara vindria durant l'any 2027 la redacció del projecte, la redacció del projecte executiu i la seva aprovació, i ja de cara a l'any 28, que haguem pogut fer Guardiola, vindrà tot el que és la contractació i l'inici d'obres d'aquesta nova pista d'atletisme que tindrà la ciutat.
0: Una pista que tindrà una recta principal de 6 carrils, a més també es poden practicar altres modalitats com per exemple el llançament de pes o fins i tot el salt de perxa.
1: És una pista que les seves característiques han estat treballades amb l'entitat, amb el Club d'Atletisme Sant Andreu de la Barca, també amb la Federació Catalana d'Atletisme, per tant és una pista que hem volgut que estigui homologada per acollir diguéssim competicions o certes competicions que ens ho permeti també l'espai i per tant estic molt content perquè hem fet una feina coral, hem fet una feina conjuntament amb l'entitat, hem fet una feina amb la federació i això és molt important perquè quan obtens, diguéssim, les aportacions de tothom, el projecte és un projecte d'èxit, és un projecte que està destinat a triomfar i crec que aquesta pista d'atletisme, més enllà de totes les característiques tècniques de les diferents modalitats de l'atletisme, des del salt, des de les curses de velocitat, des de les curses de resistència, també curses de cross, també tot el que és les modalitats de llançament, tot es podrà fer en aquest nou equipament i importantíssim, a part de dignificar el que és com a tal la instal·lació esportiva, també dotarem de l'espai, d'uns vestidors, d'uns magatzems i a més de 40 noves places d'aparcament que hi haurà en la part superior, diguéssim, d'aquesta pista, allà on hi ha ubicat actualment hi ha un aparcament, l'ampliarem fins a 40 places, per tant també serà un guany per la ciutat.
0: ha parlat, que ho ha presentat aquest projecte al Club d'Atletisme Sant Andreu Barca, que també ha tingut aquestes converses amb la Federació d'Atletisme. Entenem que quan aquesta pista doncs, ja sigui una realitat, pugui acollir proves esportives importants.
1: El que buscàvem era, amb els espais que estaven habilitats o que la ciutat tenia disponibilitat de construir aquest nou equipament, que aquest equipament tingués homologacions per poder, diguéssim, acollir competicions. Les competicions vindran marcades també amb les normatives que les diferents federacions marquen, però que l'objectiu de Sant Andreu és que si podem acollir, diguéssim, competicions de categories inferiors o de categories que es poden assimilar a les dimensions que té la pista, doncs evidentment estarem encantadíssims, i precisament aquesta feina l'hem fet conjuntament amb la federació perquè això sigui possible.
0: Sí que incrementarà, això sí, l'oferta esportiva, no?, a Sant Andreu de la Barca gràcies a aquest equipament. Tenim en compte el Club d'Atletisme, que està funcionant molt bé, que tenen més de 400 participants en el Club d'Atletisme. Ho hem vist en mostres des de la sísmica quan s'ha realitzat a Sant Andreu de la Barca, en la cursa primavera, la cursa de tardor, que hi ha tradició a Sant Andreu de la Barca i que hi ha gent disposada a practicar aquesta modalitat esportiva.
1: L'atletisme combina, igual que molts altres esports, convida dos tipologies d'esports: l'esport de salut, que és aquest esport per poder córrer, per poder compartir, per poder estar en forma i tenir una vida saludable, i l'esport de competició, l'esport federatiu. I per tant, en aquest sentit, crec que aquest nou equipament donarà resposta a aquestes dues tipologies de pràctica d'esport: aquesta que no és tan competitiva i és més social, és més de manteniment, és més per tenir una vida saludable, que a més s'estan generant diferents moviments a la ciutat, com Rams Clubs que es mouen per tota la ciutat, i per tant serà també un equipament que doni resposta, diguéssim, a aquestes inquietuds que la ciutat es mou, i que per tant jo crec que guanyarem molt, molt, molt amb aquesta pista d'atletisme.
0: Alcalde, es preveu tenir subvencions d'altres administracions com la Generalitat, la Diputació o l'Àrea?
1: Aquesta pista, pel que hem pogut parlar amb la Federació, serà una pista també que superarà les fronteres de Sant Andreu a la Barca, per tant serà utilitzada per diferents, diguéssim, municipis i també per acollir, com dèiem, diferents competicions. I precisament aquí l'esforç que està fent Sant Andreu a la Barca, perquè és un esforç que, diguéssim, no a tots els municipis hi ha una pista d'atletisme, una pista adaptada, una pista homologada per fer diferents competicions, doncs que aquest esforç també, diguéssim, altres administracions ens ajudin i s'hi volquin. I precisament aquí la Generalitat de Catalunya té una responsabilitat important, i concretament considerant que el país es dota d'un nou equipament esportiu, i en aquest cas basat en la modalitat de l'atletisme, esperem que la Generalitat recolzi amb subvencions, amb ajudes, en aquest projecte ambiciós que està fent Sant Andreu de la Barca, i que, com entenem, que no només quedarà en l'àmbit de Sant Andreu de la Barca, sinó que serà una pista que s'utilitzarà, jo crec, en àmbit de país, i amb molts pocs equipaments. I ens deia la presidenta de la federació que hi ha molt pocs projectes de noves pistes d'atletisme, i entre elles la que pinta millor és la de Sant Andreu de la Barca, és a dir, molt més avançada, però doncs precisament necessitem que aquí la Generalitat s'impliqui, la Diputació de Barcelona s'impliquin, precisament per dotar de força a aquest projecte. L'Ajuntament ja està destinant recursos, ja ha anat a buscar un bon equip tècnic especialista en equipaments esportius, i en concret són atletes, i per tant no és la primera pista d'atletisme que fan, per tant tenen una certa experiència, i per tant aquesta aposta que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està portant endavant, esperem que també, diguéssim, sigui ajudada, corresposa, doncs, per altres administracions en la vessant de subvencions, perquè entenem que aquesta pista estarà oberta a altres municipis i també a altres competicions.
0: Quin missatge donaria en aquest cas als futurs usuaris d'aquesta pista d'atletisme?
1: Doncs que per fi podran fer un esport digne a la seva ciutat, és a dir, fer esport en unes condicions dignes, i que estic molt content de que un compromís que vam adquirir amb tot aquest col·lectiu, amb el Club d'Atletisme i amb moltes persones que practiquen l'atletisme, doncs que avui aquest sigui ja una primera passa de realitat, i sobretot també la manera en com s'ha treballat en total, diguéssim, transparència, en total col·laboració amb les entitats esportives i també, evidentment, amb la federació.
0: L'avantprojecte de la pista d'atletisme preveu una pista de 300 metres amb una recta principal de 6 carrils i 4 carrils a la resta del recorregut. A més, s'inclourà un fossar per les proves de salt de llargada i triple salt, una zona pel salt en perxa, una gàbia per al llançament de llargs, un cercle per al llançament de pes i un circuit de cross de 500 metres. També es construiran, com dèiem, vestidors i magatzems de 360 metres quadrats, grades integrades al terreny, una nova il·luminació i una ampliació de l'aparcament existent que passarà de 26 a 40 places.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A més de la presentació del projecte de la pista d'atletisme, aquesta setmana hem conegut un altre projecte, la remodelació del Parc Central. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte del nou Parc Central, una transformació integral que convertirà el parc en un pulmó verd que tindrà el doble d'arbres, passant dels 90 actuals als 170. A més, aquest gaudirà d'una plaça central amb unes graderies i un espai per esdeveniments, nous jocs infantils d'aigua i la remodelació de la zona d'esbarjo per a gossos. El parc incorporarà un sistema per aprofitar l'aigua de la pluja en el manteniment dels espais naturals i es transformarà en un autèntic refugi climàtic per ajudar a combatre els efectes de les altes temperatures. L'alcalde Marc Girbet ha explicat que aquesta reforma forma part de l'actualització de Sant Andreu al segle XXI.
1: Doncs amb aquesta estratègia que portem explicant i que, per tant, ara que tinc l'oportunitat, la torno a explicar, d'actualitzar la ciutat del segle XXI, un dels equipaments, jo crec que troncals en l'esdevenir de la vida quotidiana rutinària dels veïns i veïnes de Sant Andreu a Barca, ha de ser també el Parc Central. Un Parc Central que està construït en el segle passat i que s'ha d'adaptar a un Parc Central que s'ha d'optimitzar en els seus espais, que s'ha d'optimitzar per tenir molts més usos, que la ciutadania el senti com una bombolla d'oxigen, ja no només per tota la cobertura verda que hi haurà i que ampliarem, i aquest gran pulmó verd que serà, i a més de ser un refugi climàtic, el que buscarà també aquest Parc Central precisament és guanyar molts i molts usos. Usos infantils, usos esportius, usos culturals, usos de recreatius d'animals de companyia. Per tant, tot aquest espai que jo crec que es pot optimitzar i millorar molt més del que tenim actualment és el per què d'iniciar aquesta actualització del barri. A més, del barri, del parc, perdoneu. A més, aquest parc és també, o forma part també d'aquesta actualització de l'estratègia de l'eix verd, no? Això que sempre expliquem de convertir el gris en verd, no?, de Sant Andreu a la Barca, adaptar la ciutat a les condicions climàtiques i d'emergència climàtica que tenim actualment, doncs una d'aquestes actuacions que passa per aquí és la reforma de tot aquest parc. Per tant, repicar asfalt dur, asfalt compacte, i convertir-lo en terra molt més permeable, molt més plantada d'arbres, eliminar aquests bancals que el que fan és a vegades generar foscor o sensació d'inseguretat. Per tant, tindrem una visió ben plana i, com deia, moltes activitats, espai per fer fitness per la gent gran o per qualsevol edat, la calistènia, jocs d'aigua infantils, també jocs infantils com a parc infantil, diguéssim, espai per gossos, espai per fer grans activitats culturals, amb una graderia, amb un escenari que estarà incorporat a la mateixa infraestructura del parc. Per tant, el que estem fent és actualitzar un parc del segle passat en un parc del segle XXI que doni resposta a les necessitats que actualment té la ciutat.
3: Tot això, el Parc Central és un dels pulmons verds de la ciutat, però en aquest projecte ens presenteu que dobleu els arbres i, com estàs comentant, hi haurà molt més verd encara. Per què s'ha escollit el Parc Central per donar-li aquesta potència encara més de verd?
1: Pues el Parc Central té una centralitat dins la ciutat en el creixement a futur que pot tenir la ciutat, ja no només amb la passera, ja no només amb la connexió del passeig del Parlament amb l'Avinguda Generalitat, que pot conformar en el nou barri que estem projectant de Sant Andreu a la Barca, amb un centre comercial que ha d'entrar més d'hora que tard en funcionament. Per tant, el Parc Central recull aquestes necessitats d'espai, recull la possibilitat d'ampliar la cobertura verda i, per tant, això és una, jo crec que és una gran oportunitat, com deia, per fer aquesta ròtula de connexió entre el barri del centre, el barri de la Plana, la Solana, però també amb l'expansió que pugui tenir la ciutat més enllà.
3: També hem vist que el Parc Central actualment és un parc tancat o parcialment tancat, tot i que hi ha alguns forats. Passarà a ser un parc totalment obert.
1: Totalment obert, un espai diàfan, un espai on la ciutadania podrà utilitzar, i evidentment serà un espai, doncs, precisament que ha de poder tenir vida amb respecte qualsevol moment del dia, no? I precisament això l'Ajuntament, i amb l'estratègia també de l'àrea metropolitana, aquest parc formarà part de la xarxa dels més de la cinquantena de parcs metropolitans que gestiona directament l'àrea metropolitana. Per tant, serà un equipament nou gestionat per l'àrea metropolitana i que, per tant, ha de mantenir els estàndards i els criteris també d'aquests parcs metropolitans, i que nosaltres estem molt contents, evidentment, de que aquests estàndards pugen molt més al nivell del parc i també pugen molt més al manteniment, diguéssim, les activitats que s'hi poden portar a terme. Per tant, és una actuació important.
3: En el projecte hem vist també que s'hi farà una grada amb un espai per fer teatre, conferències. Actualment aquesta conferència que esteu fent aquí l'estem fent en l'espai on habitualment es fa, però hi ha poc espai.
1: Exacte, com deia, no? Hem optimitzat l'espai, els espais del parc, i una cosa que trobàvem a faltar en quant a ús és un gran espai diàfan, una àgora, per poder fer qualsevol tipus d'activitat. I, per tant, aprofitant el talús que ha generat la passera per guanyar l'alçada necessària, el nivell d'alçada necessària per poder connectar per sobre les vies del tren a l'altra banda de la via, utilitzarem tot aquest talús per fer una gran graderia. Aquesta graderia finalitzarà amb un escenari, per tant, ja tindrem una infraestructura preparada per si qualsevol entitat, qualsevol acte organitzat per l'Ajuntament es pugui fer en aquest espai, però just davant d'aquest espai hi haurà una gran àgora, hi haurà una gran plaça, que el que farà és també donar-li doble ús a l'escenari, o l'ús dedicat a la grada o a l'ús dedicat a l'àgora, en funció de com es col·loqui. Per tant, serà un espai molt versàtil, utilitzant molts usos, i que això, la veritat, donarà molt de joc a la ciutat. I podrem, diguéssim, moure activitats que habitualment sempre passen als mateixos espais de la ciutat per manca de nous espais, no? I els podrem moure aquí al Parc Central. Per tant, crec que la ciutat guanya una infraestructura cabdal, verda, sostenible, i que dona resposta, com deia abans, a les necessitats de la ciutat del segle XXI.
3: L'actuació representarà un pressupost de 2,4 milions d'euros i comptarà amb una aportació de 1 milió d'euros de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'arquitecte encarregat del projecte, Màrius Quintana, ha desgranat la confecció d'aquest projecte.
4: Pues seguint tota una sèrie de criteris nous de com s'ha d'actuar en les ciutats, amb què a mi sempre m'agrada dir que durant molts anys ens hem dedicat a urbanitzar l'espai públic i ara hem de naturalitzar-lo, aquest espai públic. Hem d'introduir molta més vegetalització, afavorir que hi hagi el cicle natural de l'aigua, que això vol dir que no, quan plou l'aigua no vagi a la claveguera i de la claveguera va al mar, sinó que aquesta aigua intentem infiltrar-la en el terreny perquè enriqueixi el subsol, aplicar una sèrie de criteris, repeteixo, de renaturalitzar la ciutat per lluitar contra l'emergència climàtica que tenim, l'escalfament global, volem afavorir la biodiversitat, que hi hagi més aquesta, diguem-ne, relació entre la vegetació, les persones i els animals, els insectes i tot, crear ambients més naturals que el que hem estat fent durant molts anys, bueno, perquè hem fet altres criteris, diguem-ne, però que ara la situació que estem, repeteixo, d'emergència climàtica, doncs hem de treballar en aquesta línia.
3: Ens expliques que la gran importància que té l'aigua, avui dia en la majoria de projectes, de quina forma tindrà importància l'aigua aquest Parc Central?
4: Pues aquí suprimim el que en diem els embornals i aquestes, les muntanyes que ara hi ha en aquest parc, que estan creant estan obstaculitzant la visibilitat del parc, les convertim, retirem aquestes muntanyes per portar-les a fer el talús que necessitem per completar el de la passera, i fem uns espais deprimits que és on tots els espais que es podran trepitjar, que es podrà transitar, portin l'aigua cap a aquests espais deprimits, que aquí infiltrarem, tindrem una vegetació que podrà estar inundada unes hores i que podrà viure, i aquesta aigua la infiltrem en el terreny per enriquir, repeteixo, enriquir el subsol i afavorir la vida de tota la vegetalització que farem.
3: També heu explicat que recupereu el mític Can Alçador.
4: Bueno, el recuperem en el sentit de que el marcarem, farem aquest eix de que comunica el que ja hi havia del Can Alçador, el farem amb un paviment i el convertim en el passeig del Can Alçador, per dir-ho d'una manera, com traça històrica. I que no, també una de les altres de les coses que estan ara aplicant en qualsevol actuació en una ciutat sempre és recuperar la història, recuperar la memòria i fer tot el, diguem-ne, retribut que podem fer a aquesta memòria que és de tots.
3: Quins han sigut els principals reptes per confeccionar aquest projecte?
4: Els principals reptes, doncs, és estudiar tot aquest tema que sembla que sigui molt fàcil dir que infiltrarem i crearem els suds, etcètera, etcètera. Tot això també s'ha de quantificar, perquè aquests espais deprimits han d'infiltrar l'aigua en un temps determinat, perquè si queden l'aigua estancada, llavors provoquen que hi hagi mosquits i ja entraríem en una situació que no és la desitjable. Per tant, hi ha una sèrie de càlculs que encara són incipients, però que ja estan molt estudiats, per veure les superfícies, per veure els gruixos, per veure a quin tipus de vegetació podrem col·locar, etc. I el repte en quant a quantificar-ho, diguem-ne, perquè el demés és aplicar, repeteixo, criteris ambientals que són d'una lògica i d'una acceptació que avui en dia ja és acceptat per tothom, jo diria. No estem fent ja de punters o de... No, ja són temes molt, molt, molt coneguts i estudiats.
3: Per acabar, per qui ens estigui sentint i no tingui encara l'oportunitat de veure el projecte, com es podria imaginar, quina és la gran diferència que hi ha entre el Parc Central actual i el Parc Central que vostès han dissenyat? Quina és la gran diferència?
4: Mira, primer, pavimentem tot el parc amb, que no hi haurà res de formigó, ni d'asfalt, ni res, tot és amb sauló. Un sauló natural, un sauló estabilitzat, que és un sauló prensat, però tot el paviment serà trepitjable i més o menys permeable. Després, les muntanyes les convertim en uns parterres, per dir-ho d'alguna manera, deprimits, que són on recollirem l'aigua. Per tant, augmentarem la visibilitat del parc de la que hi ha ara. I després, la connectivitat amb el Canal Sadó, amb l'avinguda de la Generalitat, amb l'altre cantó del riu, convertim el parc en un node, una ròtula de connexió amb tot l'entorn que ara ha quedat aquí enmig una miqueta tapant o impedint aquesta connectivitat. I sobretot, el que sí millorem molt és el que en aquests moments és molt important, és augmentem o afavorim la biodiversitat.
3: Finalment, el regidor del barri del Centre, Javier Romero, ha celebrat l'arribada d'aquest projecte, un parc que per Romero representa molt, ja que és l'espai més important del seu barri.
5: Bueno, jo crec que pel barri és una grandíssima notícia poder recuperar i transformar un espai com el Parc Central, que per mi, ho he explicat a la presentació, hi ha molt lligam emocional, des de nen jugant aquí, veient tristament com es anava degradant, i doncs poder-lo recuperar pels infants actuals, per les famílies, pels joves que practiquen activitat física i per la gent gran activa de la ciutat, per mi és una gran notícia com a regidor de barri. Jo no puc estar més content de totes les reformes que estan venint i presentar-se pel barri del Centre, que al final és un barri, com el seu nom diu, és cèntric a la ciutat, no? I per tant dona resposta a les necessitats no només dels nostres veïns i veïnes del barri, sinó d'altres veïns, doncs, que transiten pels nostres espais, no? I els utilitzen. En aquest sentit, crec que la perspectiva que se li ha donat al projecte de remodelació és completament transformador de l'espai. És un espai que aprofitarà molt millor els recursos naturals, afavorirà la biodiversitat, el tema de la gestió de l'aigua i, per tant, modernitzem la ciutat a les necessitats climàtiques que estem tenint ara mateix.
3: Passarem de tenir un parc central tancat o semitancat, perquè hi ha forats, i passarem a un parc central obert al barri.
5: Doncs sí, el parc s'obrirà perquè al cap i a la fi és una mica com posar parets al mar, no? És a dir, nosaltres transitem els nostres carrers i es generen fluxos de moviment de trànsit humà i l'espai tal com actualment es concebeix ja ha agafat embrancida amb la construcció de la passarel·la a un nou model de mobilitat, a un nou model de mobilitat urbana, no? Amb la connexió amb el barri de la Plana, i per tant té poc sentit tenir aquesta connexió a la passera, però després, un cop creues la passera, trobar-te un parc tancat, doncs, que no pot transitar, no? En aquest sentit, el que busquem és un flux molt més orgànic.
3: Per tant, el nou parc central viurà una transformació que el convertirà en un nou pulmó verd a la ciutat amb el doble d'arbres que té actualment, amb un espai per esdeveniments, jocs infantils d'aigua, una zona de pícnic i un nou espai per gossos.
0: La remodelació del Parc Central, una de les informacions que hem conegut aquesta setmana i que hem informat a través de Ràdio Sant Andreu, una setmana on també hem parlat amb Anna Serra, regidora de barri de Can Prats, i és que aquesta setmana s'han anunciat doncs, la reunització dels carrers Tomàs Vives i Montsant. Can Prats avança en la seva transformació amb la reorganització dels carrers Tomàs Vives i Montsant. L'Ajuntament ha aprovat un projecte de gairebé 783.000 euros que inclou l'ampliació de voreres, la renovació de clavegueram i la modernització de l'enllumenat públic. El barri de Can Prats continua avançant en la millora dels seus espais públics amb l'aprovació d'aquest projecte. De fet, la Junta de Govern Local de Sant Andreu Abarca va aprovar l'actuació el passat 2 de juny amb una inversió prevista, com dèiem, de 782.000 euros. El projecte contempla la reorganització del carrer Tomàs Vives en el tram comprès entre els carrers Montsant i Montpedrós, així com el mateix carrer Montsant. Entre les principals actuacions hi ha la renovació de la xarxa de clavegueram, l'ampliació de les voreres, el soterrament dels serveis i també la millora de l'enllumenat públic. N'hem parlat amb la regidora de barri de Can Prats, Anna Serra.
6: Doncs bé, com bé dius, tenim ja aprovada la renovació, el projecte de renovació d'aquí dels carrers de Tomàs Vives i Montsant. Una molt bona notícia pel barri, ja que permetrà que aquests dos carrers inicialment tindran renovació de la xarxa del clavegueram, també ampliarem les voreres i millorarem l'enllumenat, fet que farà que el barri doncs, sigui més segur, tingui una millor accessibilitat i al final doncs, sigui més agradable per tots els veïns i veïnes.
3: Entre aquest projecte també hi ha l'ampliació de les voreres.
6: Exacte, com deia, és un barri que és antic, que té dificultats d'accessibilitat i tot això doncs, preveiem poder-hi posar solució amb aquest projecte de reurbanització.
3: Hi ha una inversió de 782.000 euros aproximadament. Quan s'iniciaran aquestes obres o de moment està en l'inici de tot plegat?
6: És una inversió molt important que, com deia ara, tot just fem l'inici. És una molt bona notícia actualment perquè això vol dir que el projecte es va movent i que cada cop estem més a prop, però com tot doncs té un procés i per tant a dia d'avui podem explicar que tot està en moviment i que en uns mesos doncs, ja podrem donar més informació de la data concreta.
3: Què suposarà aquesta reorganització d'aquests carrers, del carrer Tomàs Vives i Montsant, aquí al barri de Can Prats, un cop estigui finalitzada aquesta reorganització?
6: Doncs home, permetrà tenir un accés molt més agradable. Els veïns i veïnes del barri fa molt de temps que ho demanen i per tant és una obra que esperem amb molta alegria i que estem molt satisfets de poder tenir una inversió tan important aquí al barri de Can Prats, que millorarà, com deia, l'accessibilitat, millorarà també el sistema de clavegueram i també la il·luminació.
0: Actualment el projecte es troba en fase d'exposició pública abans de la seva aprovació definitiva. Aquest pas haurà de donar lloc posteriorment a la licitació i a l'execució de les obres que marcaran una nova etapa en la renovació urbana del barri de Can Prats.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Anunci important al de la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca aquesta setmana. Ha anunciat que es planten, que les escoles no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació, amb el Departament de la Generalitat de Catalunya. La mesura, consensuada entre tots els centres públics del municipi, vol denunciar la manca de recursos, la sobrecàrrega laboral i la precarització de la tasca docent.
2: La comunitat educativa es planta. Els centres educatius públics de Sant Andreu de la Barca han anunciat que no organitzaran colònies ni sortides de jornada completa mentre no s'assoleixi un acord entre sindicats majoritaris de l'educació pública i el Departament d'Educació. La decisió forma part d'una acció conjunta impulsada per centres d'arreu de Catalunya per denunciar una situació que qualifiquen de límit, marcada per la manca de recursos, les ràtios elevades, les dificultats per garantir una inclusió efectiva i l'excés de burocràcia que assumeixen els equips docents. La directora de l'escola Can Salvi, Belén Medina, ha parlat amb Ràdio Sant Andreu en nom de la comunitat educativa i ha afirmat que tots els centres del municipi s'han posat d'acord per fer pressió perquè els sindicats majoritaris i l'educació arribin a un acord positiu per totes les parts.
3: Doncs després de que el sindicat estiguin negociant, no és que no vulguem fer sortides ni colònies. El que sí és cert és que ens hem adherit a un manifest de Catalunya en el qual ens posem d'acord amb altres municipis i nosaltres com a municipis hem arribat a l'acord de que no farem sortides ni colònies degut a la sobrecàrrega d'hores que fem nosaltres en els centres, al no reconeixement de la nostra tasca, a la manca de ràtios i al seu control, la diversitat i tots els temes que s'estan tractant amb els sindicats i que no s'arriba a un acord. No està reconeguda en la nostra feina, les nostres tasques ni tot el que fem. S'apel·la a la nostra professionalitat, s'apel·la a la nostra consciència i nosaltres dediquem moltes hores, molta responsabilitat que després no estan reconegudes.
2: Aquesta és una mesura col·lectiva i consensuada, ens explicaves.
3: Sí, és una mesura col·lectiva i consensuada, parlades a les assemblees de claustres, portades al municipi i consensuat per cada un de nosaltres.
2: Això comporta que durant el proper curs no es realitzaran colònies ni sortides de jornada completa.
3: Això comporta que no es realitzaran sempre i quan els sindicats i el Departament d'Educació no arribin a un acord.
2: Entre les reclamacions que teniu és ràtios elevades, manca de professionals de suport, infraestructures insuficients, és a dir, que no és només amb el que molta gent es queda, que és el titular dels diners.
3: Els diners no és el tema, és les situacions en què nosaltres estem treballant.
2: Aquesta pujada salarial que es parla dels 400 euros, ens pots explicar un resum de la realitat que viviu vosaltres?
3: Nosaltres teníem el sou congelat des de fa molts anys. S'ha pujat a l'IPC com a fan sempre cada any, però el nostre sou i les nostres condicions no han canviat. Nosaltres som el tercer per la cua d'Espanya que cobrem menys. I dic el tercer per la cua, eh?
2: També hem vist que a les xarxes socials molts centres educatius de Sant Andreu de la Barca han penjat que hi ha una aturada temporal de la publicació de publicació d'activitats i notícies a Instagram. Ens pots explicar una miqueta això també?
3: Bueno, doncs nosaltres això ho fem per fer la visibilitat dels centres, perquè les famílies i el municipi puguin saber com treballem i fem. Doncs arriba un moment que això també comporta tasques extres i no tenim per què fer-lo, només seran les coses oficials per la web i el que sigui oficial.
2: Podem dir llavors en resum que la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es planta.
3: Ens hem plantat, sí, però no només nosaltres, totes les comunitats educatives de Catalunya.
2: Per acabar, si vols fer una crida a la importància de tenir un sistema educatiu digne, un sistema educatiu que sigui escoltat i que es resolgui com abans millor per tenir una educació digna pels nostres fills i nostres filles.
3: És que hem de partir de la base que nosaltres no lluitem pels 400 euros que se'ns pagarà en 2-3 anys, 4 millor dit. Qui ho vegi ho veurà. Nosaltres lluitem per una qualitat en l'ensenyament, per una qualitat en l'educació, perquè aquests nens s'ho mereixen i no estan contemplats.
2: Els centres educatius asseguren que la mesura no pretén perjudicar l'alumnat ni a les famílies, sinó reclamar millores estructurals per l'educació pública i unes condicions laborals dignes pel professorat.
1: No deixem de banda l'educació perquè aquesta setmana la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra, ha parlat del nou contracte de les escoles Bressol. El nou contracte de les escoles Bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Doncs bé, principalment incrementem 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina. També busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles Bressol i, evidentment, seguir millorant els salaris, que recordem que vam aplicar a les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem i per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
1: Quan es posarà en marxa?
4: Ara, a principis de setembre, i amb l'inici de curs, començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot, que consolidem les vetlladores a 30 hores, una a cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles Bressol ens diuen, molt encertadament. Pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles Bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre. És una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que destinarà més recursos a les escoles Bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Més de 30 expositors que convertiran Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del vi, el vermut i la gastronomia aquest cap de setmana. La novena edició de la Fira del Vi, la tercera Fira del Vermut, reuniran 33 expositors entre cellers, elaboradors de vermut, cervesers artesans i restauradors en una edició que aposta per la diversitat, la proximitat i l'experiència gastronòmica. I és que aquest dissabte i diumenge a l'esplanada del mercat setmanal tindrà lloc aquesta doble cita, dissabte amb la Fira del Vi i diumenge amb la Fira del Vermut. Reunirà una àmplia representació del sector vitivinícola i gastronòmic, a més d'una trentena d'expositors que oferiran degustacions de vins, vermuts, caves, cerveses artesanes i una variada oferta culinària. Segons el president de l'associació Rubins, Juan Pérez, la fira manté la seva essència, on aposta per productes de qualitat i una oferta pensada per tots els públics. Enguany també es podrà servir vins sense alcohol. Juan Pérez, president de l'associació Rubins, i també Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
2: És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers, més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat. Cellers molt coneguts, molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
1: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
2: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4 s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
1: Regidor, també a la part gastronòmica, que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que una més també participa.
3: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no? Cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
2: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
1: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
2: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també era aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava o vermut, o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
1: La jornada de dissabte reunirà una vintena de productors procedents de diverses denominacions d'origen catalanes i estatals. Els visitants podran descobrir els vins de Badal, Colbaix i Exhibis, representant de la DO Pla de Bages, protagonista enguany a la Fira del Vi, Jean León, l'Alpical, Oriol Rossell, Canal Simoner i Ramon Canals, vinculats al Penedès, o al món del cava, així com també referències de Terra Alta, Montsant, Priorat, Rioja, Navarra, Somontano o Ribera del Duero. Entre els expositors també hi haurà Herència Altés, Otto Bestué, Pago de Circus, Matarromera, Va de Uves, Vicalis i Obiti Wines, entre altres distribuïdors especialitzats que oferiran una àmplia selecció de vins i d'escomosos. A més, en aquesta edició, com dèiem, incorpora una novetat important, la presència d'una proposta de vins sense alcohol, una iniciativa que respon a les noves tendències de consum i també a la voluntat d'ampliar el públic de la fira. La tercera edició de la Fira del Vermut, diumenge, comptarà amb 12 elaboradors especialitzats, entre les marques participants destacant Padró, Dos Déus, Martínez La Cuesta, La Madre, Valmiñor, Cooperativa Falset Marçà, Musogorri, així com també Canals i Moner, que combinaran les seves propostes de vermut amb vins i caves. L'oferta també es complementarà amb les cerveses artesanes del Cabo, els productes d'Estones i diverses referències de vermut a Premium i Artesà. També s'hi sumarà una innovadora proposta de vermut sense alcohol, una de les grans novetats també d'enguany. Si els vins i els vermuts seran els protagonistes, la gastronomia local també hi serà present, tant dissabte com diumenge, amb l'associació Rubins, el restaurant El Palau Vell, El Teu Cafè o les empanades argentines La Original. I la música també serà present amb la Lola Band, activitats infantils amb el taller de Anna i més espais d'ombra, a més d'una oferta gastronòmica reforçada i la participació de desenes de productors i de restauradors. I és que Sant Andreu de Barca tornarà a reivindicar aquest cap de setmana la seva aposta per la cultura del vi, el vermut i la gastronomia de proximitat. Per facilitar el funcionament de la fira, tant les degustacions de vins, vermuts, caves i cerveses artesanes com les propostes gastronòmiques es gestionaran mitjançant un sistema de fitxes moneda. Els assistents podran adquirir fitxes als punts habituals dins del recinte o de manera anticipada a la botiga d'associació Rubins. El preu de les fitxes destinades a les begudes serà de 3 euros, mentre que les fitxes per les degustacions gastronòmiques tindran un cost de 3,50 euros. Cada celler indicarà el nombre de fitxes necessàries per degustar cadascun dels seus vins, caves o vermuts. Els visitants també podran adquirir una copa serigrafiada oficial de la fira amb un cost de 2,50 euros, imprescindible per participar a les diferents degustacions. A més, l'organització posarà a disposició dels assistents 2.500 portacopes gratuïts per facilitar la mobilitat dins del recinte i millorar també l'experiència durant les degustacions, tant dissabte com diumenge. Tota la informació sobre la nova edició de la Fira del Vi i la Fira del Vermut disponible també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com les xarxes socials de l'emissora municipal, Facebook, X, Instagram, a més del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. I la denominació DO, en Pla de Bages, és la protagonista d'enguany de la Fira del Vi. De fet, el dilluns es realitzava en el Teatre Núria Espert un tast de vins amb DO Pla de Bages. Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha arrencat amb la DO Pla de Bages com a convidada d'honor. La presència de la DO en aquesta nova edició de la fira ha permès acostar als visitants la realitat d'un territori amb una llarga tradició vitivinícola, que després de dècades de retrocés viu un procés de recuperació i també de consolidació gràcies a l'aposta per la qualitat, la singularitat i també l'arrelament al territori. El president de la DO Pla de Bages i l'obrador de Colbaix Celler al Molí, Josep Maria Claret, ha destacat la importància que té per la denominació participar en una fira tan propera en el seu territori com és la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.
4: Home, la veritat és que és un plaer poder gaudir que sigui una DO convidada en una de les fires que es fan molt a prop de casa i que per nosaltres és un punt a favor, perquè al final DO Pla de Bages a nivell de proximitat estem molt a prop i és una zona doncs, que ens hem sentit també molt nostra, el Sant Andreu està molt a prop del Bages.
1: Si busquem la història dels orígens de les vinyes, l'origen del vi en aquesta comarca, ens remuntem ja a l'època romana, per tant molts segles enrere.
4: Sí, de fet, el Bages històricament s'ha conegut sempre per la vinya. El cultiu prioritari sempre ha sigut la vinya i l'olivera, eh? I des de temps immemorials les ceps, la vinya, està present, eh?
1: Quins són els principals valors que diferencien la DO Pla de Bages d'altres denominacions d'origen català?
4: Bé, el que ens fa especials i únics, entre altres coses, és les condicions, el territori, el paisatge, la terra i les varietats ancestrals, les nostres varietats, que només les tenim a Bages, i que això sí que ens fan únics i especials, com la picapoll blanc, la mandó, el sumoll, són varietats que són extraordinàries.
1: Pel que fa a la zona, a la terra, com és aquesta terra?
4: Bé, el Bages és una zona interior on les coses no són fàcils, també s'ha de dir. Cultius a secar és un indicador de que els sols són més ben pobres. El Bages és una zona seca amb una gran oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit, i això fa que la vinya, bueno, s'ha pogut adaptar molt bé al llarg del temps.
1: Una DO que agrupa principalment cellers molt, molt familiars, no? No sé si aquesta és la clau de l'èxit de la vostra DO.
4: Bé, a la DO hi ha des dels cellers més grans, que fa més anys que existeixen, fins als més petits, que sí que són projectes potser més familiars i que han anat apareixent, s'han anat constituint aquests darrers anys, eh? Aquesta última dècada han sortit petits cellers que treballen molt bé, que són molt passionals i que fan les coses molt, molt bé. Vull dir que...
1: Per tant, tenim el futur assegurat?
4: Jo crec que el Bages és una zona que sí, d'excel·lència, que el Bages tenim molt de recorregut, eh? Tenim molt de futur.
1: Per tant, com s'imagina la DO de Bages, Pla de Bages, d'aquí a 10 anys, per exemple?
4: Bueno, si continuem en la mateixa línia que actual, la tendència és a treballar molt bé, a entendre molt bé el cicle de vida dels vins i fer allò que ens mou, que al final la passió ens fa pujar el nivell qualitatiu dels vins a dalt de tot, no? Podem estar contents i orgullosos de pertànyer a aquest territori privilegiat i fer aquests grans vins que estem fent a dia d'avui.
1: Vaig parlar de l'època de l'origen romà, però en el segle XIX la comarca va ser una de les zones amb més vinya de tota Catalunya.
4: De fet, sí, el Bages era la zona amb més superfície de vinya, just quan ens va arribar quan va aparèixer la filoxera. Per diferents motius socials, la vinya va perdre en valor i importància en superfície, però la vinya ha tornat, l'estem reapareixent els que ens dediquem al món del vi i apostem clarament per la vinya, novament.
1: Quins reptes teniu de cara als propers anys? El canvi climàtic també us afecta?
4: Pel que fa al canvi climàtic, ens hi estem adaptant. La veritat és que no és fàcil. Estem en unes condicions poc habituals i poc normals, i això fa que encara ens haguem de professionalitzar més amb el tema de vinya. Pensar que la vinya en un moment determinat s'ha de poder regar i donar allò que necessita, eh? L'impacte climàtic és present i ens hem d'adaptar.
1: Com a vicepresident de la DO Pla de Bages, de cara als oients, per què hem de provar els vins d'aquesta DO?
4: Bé, perquè entre altres coses som molt propers i al final els productes de proximitat, com ara el vi, entre altres coses, jo crec que és la millor aposta que podem fer per fomentar, per conservar, si volem un territori endreçat, que hi hagi una activitat agrícola, doncs hi hem de col·laborar tots. Al final, consumir producte de proximitat vol dir que estem mantenint tot això molt viu.
1: La varietat blanca del Picapoll s'ha convertit en el gran emblema de la denominació Pla de Bages. Al mateix temps, els celebradors també han impulsat la recuperació d'altres varietats tradicionals, mandó o sumoll, gairebé desaparegudes fa només unes dècades. Amb aquesta aposta per la identitat varietal és compartida per molts dels cellers que integren la denominació. És el cas d'Exhibis, un projecte de l'any 2009, que va recuperar l'activitat vitivinícola en unes finques amb una llarga tradició històrica situades al nord de la comarca. El celler treballa per recuperar el caràcter singular dels vins del Bages sota la direcció de l'enòleg Joan Soler. El seu propietari, Joan Fernández, considera que la recuperació de la història és una de les grans missions dels celebradors actuals.
5: Mira, els vins d'Exhibis són vins que representen la història mil·lenària de la finca de Can Serra dels Exhibis. Exhibis és el cognom d'una família des del segle X i elaborem vins amb varietats que representen tots aquests mil anys d'història, no? Treballem amb varietats més antigues com són la Somoll i la Mandó, dues varietats que tots els cellers de la Set de Obla de Bages estem treballant, i treballem també amb la Macabeu i la Picapoll, i sobretot la Picapoll com també varietat molt, molt nostrada. Aquests representen aquesta part més antiga de la història, i treballem llavors amb la Cabernet Sauvignon, que és una varietat que a la nostra zona s'hi ha adaptat molt bé. És una varietat internacional nouvinguda que ara ja és nostra, eh? Jo ja diria que és local per mi, no? Jo em dic Fernández, soc el meu pare andalús i jo estic aquí i ja soc un català més, no? Jo crec que la Cabernet Sauvignon és això, és una varietat que ha vingut al nostre territori, s'ha adaptat molt bé i és una supervarietat, no? El nostre enòleg, en Joan Soler, és per mi un mestre i elabora vins molt xulos. Jo sempre dic que no som millors que ningú, sinó que som singulars i diferents, i dins del Pla de Bages també som una zona, estem en una zona ja més muntanya, estem a Navàs, la zona nord, per tant de pla no en tenim res, i aquí canvia també una mica el tipus de sol, la profunditat de terra i tal, i per tant tenim collites menys abundants, però amb raïm més concentrat, no? I això també jo crec que és un punt diferencial dels vins d'Exhibis.
1: Quan parla de tota aquesta història de tants segles enrere, no sé si això és un repte o és una pressió més aviat afegida. D'aquesta llarga tradició, no?, i de conservar aquesta tradició.
5: Jo crec que més aviat és un aprenentatge, perquè si havíem estat la zona amb més vinya de tota Catalunya, amb diferència, 27.000 hectàrees de vinya cap a l'any 1870-1880, de fet tot això hi ha hagut un trencament bastant gran. Actualment la de Pla de Bages tenim unes 500 hectàrees, imagineu, no?, la diferència que hi ha, i per tant hi ha hagut un trencament cultural amb el vi, i d'alguna manera la nostra feina és recuperar aquest coneixement, recuperar aquestes varietats i recuperar aquesta història. Exhibis n'és un exemple. Era una finca, té unes 380 hectàrees, gairebé tot havia estat vinya, a plena muntanya, cosa sorprenent, i havia tingut, em sembla que eren 36 parcers, no? Que són molts, i ara tenim 12 hectàrees de vinya, però és que hi havia hagut algun moment que ja no hi havia hagut vinya, no? Llavors d'alguna manera Exhibis és com un exemple, no?, que jo crec que en general tota la Diopla de Bages està fent, que és recuperar aquest passat, no?, i donar-li un impuls en el sentit de recuperar història, recuperar varietats i fer-ho de manera qualitativa, és a dir, amb vins de qualitat.
1: Vins de qualitat, evidentment que després tenim els consumidors. Qui trobaran en els vins, en aquest cas del celler Exhibis?
5: Jo crec que Exhibis elaborem... Mira, Exhibis fem quatre vins, i jo crec que els quatre són quatre públics diferents, no? La Valentina, que aprofito per explicar que la Valentina és l'última persona que va portar el cognom Exhibis com a primer cognom, l'any 1594, es casa amb un tant Francesc Serra, i d'aquí el Can Serra dels Exhibis. Tenc un parèntesi, és un vi blanc fet de macabeu i picapoll blanc, i que busca també aquest públic de vins blancs, però que ja vols vins blancs amb una certa xitxa, vins per menjar, fins i tot aquest consumidor de vi negre que ja s'està passant al blanc, no?, que doncs la Valentina seria el seu vi, no? Elaborem les tines, el nostre vi jove, que és un vi que jo sempre dic que ho té tot, no?, perquè té totes les varietats que tenim plantades, doncs, per ordre seria la Mandó, la Garnatxa Negra, la Cabernet i la Somoll, i és un vi molt polivalent, que crec que és molt tot públic, però sobretot públic jove. La Ras, del nostre vi clàssic, no?, aquell vi que un espera, no?, amb aquella untositat, no?, amb aquell pes, però alhora amb la lleugeresa final que ens dona la Somoll. I la Baula com un petit tresor d'un vi més aborgonyat, per entendre'ns, no?, menys capa, menys grau, que ens representa la part més antiga de la història d'Exhibis, que seria fet 50% Somoll i 50% Mandó, no? Per tant, són quatre vins fets de les no mateixes vinyes, perquè cada vinya la vinifiquen per separat, però sí de les vinyes de Can Serra, i que són perfils de vins diferents, no? I això ens encanta, perquè vins d'un estil, no? I a més l'estil de vinificar d'en Joan Soler, doncs tenim quatre vins que representen quatre públics diferents.
1: Vins amb història, vins amb qualitat i vins molt i molt vinculats a la comarca, que d'això es tracta, no?
5: Sí, sí, de fet, vinculats en el sentit de que el circuit curt, el producte de proximitat, per nosaltres és el més important. Tenim la sort que al Pla de Bages es consumeixen molts plans de Bages. A les cartes dels nostres restaurants i de les botigues hi trobes varietat de vins del Pla de Bages, cosa que anys enrere no passava, i tenim un consum intern alt. I això és molt positiu, perquè el que vols és que t'estimin a casa, no? Avui estem a Sant Andreu.
1: Estem a prop.
5: Estem a prop i aquí estem, en aquesta tasca, que el veí del costat també ens estimi, eh?
1: La DO Pla de Bages viu un moment de consolidació gràcies a la feina dels seus cellers i també a l'aparició de nous projectes familiars que han apostat pel territori durant l'última dècada. Tot i així, el sector és conscient dels reptes que haurà d'afrontar. El principal és l'adaptació al canvi climàtic, una realitat que ja condiciona els treballs de la vinya. Malgrat les dificultats, els elaboradors es mostren convençuts que el futur passa per continuar apostant per la qualitat, la identitat i el producte de proximitat.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'enòleg Joan Soler assegura que fer vi és traduir la història, el paisatge i la cultura d'un territori en emocions. L'enòleg del celler de Can Serra dels Exhibis reivindica la identitat dels vins del Bages, la recuperació de veritats històriques i la necessitat de preservar un patrimoni vitivinícola únic a Catalunya. Parlar amb Joan Soler és parlar de vi, però sobretot parlar de territori. L'enòleg, fundador i copropietari del celler Exhibis, situat a la finca de Can Serra dels Exhibis, al municipi de Navàs, entén cada ampolla com una manera d'explicar una història que remunta segles enrere. Una història vinculada a una finca documentada des de l'any 1297, que apareix citada amb el nom de Mansos Exhibis i que avui continua viva a través d'un projecte que combina tradició, innovació i respecte pel paisatge. La finca, situada a uns 500 metres d'altitud al nord del Bages, és un dels exemples més singulars de la nova viticultura bagenca. Des de l'any 2009, Exhibis treballa per recuperar el caràcter històric dels vins de la zona, posant en valor varietats autòctones, tècniques tradicionals i una manera d'entendre el vi profundament arrelada al territori.
1: Doncs partint de la base de que la història, la identitat, l'arrelament, la tradició, la singularitat, portar tot aquest relat en el gust del present és una fortalesa inevitable de marca, doncs evidentment influeix de la manera més positiva possible, no? Que el nostre passat no para d'inspirar, i així com amb nosaltres a la resta de comarca, el nostre futur.
2: Que de fet aquesta filosofia també és molt la filosofia de la Deopla de Bages, no?
1: Mm-hmm.
2: Correcte, aquesta història, no?
1: Correcte, el Bages és una comarca que ja el seu nom ja li ve de Bacus, del déu romà del vi, que ja els romans ja la van batejar amb aquest nom, que va derivar Bacacis, etc. I és la zona més gran de vinya que mai ha tingut Catalunya. És a dir, el Bages, l'any 1892, l'any que va entrar la filoxera, tenia 27.200 hectàrees de vinya, i si mirem avui en dia el Penedès, que inclou el Cava i tot això, entre Alt, Baix Penedès, Garraf, Anoia Sud, Baix Llobregat Nord, no arriba a les 24.000 hectàrees. És a dir, posem 27.000 hectàrees en una sola comarca, doncs això deixa un patrimoni bestial en tradició, amb oficis, amb margeres, amb barraques, amb patrimoni arquitectònic vinculat a la viticultura, i no només això, sinó també un patrimoni varietal que estem recuperant darrerament i que avui en dia molts de vosaltres ja podeu trobar bàsicament amb el picapoll blanc com a estàndard, però també el picapoll negre, el mandó, el somoll i molts altres que vindran, com hi ha la malvasia blanca roja, que aquest any que ve serà el primer any que l'haurem incorporat.
2: Quins aspectes fan únics aquests vins elaborats a Navàs, dins de la DO Pla de Bages i des del celler que porteu vosaltres Exhibis?
1: Doncs aquí ja, quan anem ja al particular d'un celler, ja no només hi ha l'escenari general històric de les veritats com el somoll, el picapoll, també el macabeu, que també era típic de la zona, el mandó, etc. També hi ha la singularitat del celler, 500 metres d'alçada, el celler més al nord, situat ja a tocar de Solsonès i de Berguedà, 500 metres d'alçada, això implica maduracions una mica més tardanes, vins una mica més elegants, i també intervé la capa humana també, no? Quins són els vins que a mi m'agraden al final, que són els vins que faig, no? A mi m'agrada justament accentuar el que l'alçada ja em dona, que és aquesta elegància, aquesta frescor, aquest respecte cap a la fruita, netedat, i en el cas de la baula, que només és somoll i mandó, doncs retrobar aquest vi que, com diu el nom, és la baula perduda, és l'eslabó perdut dels vins de casa nostra, no?
2: Suposo que el que ara està comentant, els vins que més li agraden, això és, ha de ser 100% la feina que ha de fer un enòleg, vins que els agraden o vins que poden agradar?
1: Mira,
2: o és el repte o aquesta pregunta que sempre es fa?
1: Ara farem una parafrasejarem un d'aquells mítics historiadors, qui no diu que és el Churchill, diu que és el Woody Allen, qui no diu que és un altre. Aquesta diuen que era de Groucho Marx, que diu que en la vida no sé el secret de l'èxit, però sí el del fracàs, que és voler agradar a tothom. Al final, sí que jo com a tècnic, quan assessoro cellers grans, t'has de cenyir una mica més a uns estàndards que la gent accepti, que no rebutgi, però el que sí que quan anem cap a produccions petites, la tendència cap a l'identitari, la tendència cap a fer uns vins una mica més escurats cap a la identitat, cap a la diferència, jo crec que és una bona cosa, perquè és el que al final el que et fa distingir. I quan tu estàs en un celler petit com és Exhibis, que estem fent unes 30.000 ampolles l'any, això doncs és un celler petit en concepte de, a tots nivells, per un celler doncs evidentment t'has d'especialitzar una mica més i has de connectar amb la gent sempre pensant que has de ser agradable, i això ho sap tothom, i entengui o no si s'acabaria l'ampolla o no, però davant del dubte sempre amb una mica més d'accent identitari, que és el que et dona la diferenciació davant de les grans marques i davant de les grans zones.
2: Evidentment, intentar diferenciar-se de la resta. Exhibis va ser pioner en la viticultura biodinàmica al Bages. En què consisteix treballar la vinya amb aquests criteris?
1: És entendre que el món no només existeix allò que podem veure i tocar, sinó si creus que també hi ha coses que ni es veuen ni es toquen però tu sents que hi són, com les treballes? Clar, es fa difícil. Des de joves ens acostumen a treballar amb la matèria, vull dir, ara darrerament ens acostumen a una certa gestió emocional de la nostra vida i de les nostres relacions, però com gestiones la part, diguem-ne, més intangible d'una planta, no? Estaria més proper al concepte d'homeopatia per les plantes, estaria més proper al treball amb les llunes, que tot i ser clarament material, perquè la lluna mou hectòmetres cúbics de mar cada any, com no ha d'influir sobre l'aigua, que bàsicament també són les plantes com són nosaltres, i és una descripció de com tu pots arribar a treballar sense despendre's en absolut, és a dir, tenint molt en compte que la intenció amb què fas les coses, com diu la quàntica, també influeix en el resultat d'allò que elabores. I en la biodinàmica vam trobar el com aquest sisè sentit, o com aquest cable suelto, que pots dir, com ho podem acabar treballant en la nostra agricultura, doncs d'una manera molt burda i molt imprecisa, però perquè els oients ens entenguin, la biodinàmica pot arribar a acollir tota aquesta voluntat de treballar aquest intangible.
2: Com respon la vinya al canvi climàtic? Suposo que és un dels reptes, no?, dels diferents cellers, no?
1: Evidentment influeix, el que podríem dir d'entrada, va influint en baixades de produccions, va influint en avançades en la collita, va influint d'una manera molt diferent a com ens esperàvem també la planta. Pensàvem que hauríem d'anar cap a varietats més tardanes perquè acabessin madurant a èpoques més fredes, i ens estem adonant que no, que els millors resultats són justament avançant la collita de les varietats primerenques, perquè després d'haver passat totes aquestes calors la planta arriba al setembre esgotada i gairebé no pot seguir treballant, entrat a l'octubre, per madurar els raïms. És a dir, estem aprenent amb ella, observant, i com sempre amb una cura d'humilitat de gestionar de la millor manera que podem una cosa que no està descrita, que és la millor cosa per fer, però esperem que les generacions que ens vinguin al darrere almenys deixar-los la nostra experiència com a testimoni.
2: Avui a Sant Andreu la Barca presenteu quatre vins del vostre celler. Com definiries aquests vins que avui presenteu a Sant Andreu de la Barca?
1: Mira, les tines...
2: Hi ha molta feina darrere, evidentment.
1: Sí, les tines, que és el negre jove, però que li diem les tines perquè està criat amb tines de pedra de l'edat medieval, del segle XIV, que és com se feien els vins a casa nostra, i per això es diu les tines, no? I el que té la pedra és que no dona, no altera el gust del vi com sí que fa el roure, i per això en diem les tines. I és un vinagre jove, directe, recte, que és la sensació de menjar fruita com cap altre vi de la gamma et pot donar. Hi ha la Valentina, que rep aquest nom perquè va ser l'última pupilla que va tenir el cognom d'Exhibis, Valentina d'Exhibis, al segle XV, i en honor doncs a l'última pupilla Exhibis li fem el blanc, que és macabeu amb picapoll, amb una mica de fusta sense que es noti, però per donar estructura, amb aquests blancs per entendre'ns una mica més el perfil Godello, com pot ser un Xarel·lo o una Garnatxa blanca, vins blancs d'estructura, podeu trobar amb la Valentina. Hi ha la Rasa, que és un vi inevitable. Als anys 80, quan es va recuperar la vinya a la comarca, es va fer buscant els grans líders mundials, que és el que es feia als 80, Follow the Leader, que es venien cabernets, merlots, cirats, xardoners, doncs la zona va tornar a plantar vinya emmirallant-se amb aquests referents universals, i d'ells n'ha quedat un amor que jo tinc cap a la cabernet, com es comporta a casa nostra. Per tant, la rasa com a vida reserva de casa doncs té un 60% de cabernet, però hi ha somoll i mandó, que és el que trobem de manera pura amb la baula que l'he esmentat abans, que és aquest eslabó perdut, aquesta baula perduda dels vins de casa, que és només amb somoll i mandó, fermentat amb àmfora, sense llevat afegit, és a dir, un clar exemple de com podien ser els vins al Bages, i molts dels que bevíeu aquí al Baix Llobregat, perquè el principal mercat era Barcelona. Els vins, quan baixaven els pagesos del Bages, o els traginers del Bages, quan baixaven a vendre via Barcelona, doncs hi paraven aquí a Sant Andreu, segur que un vi molt semblant a la baula és el que aprenien del Bages.
2: Per tant, aquí hi ha aquesta tradició i sobretot aquesta connexió, no?, al Pla de Bages amb Sant Andreu Barca. Una última pregunta, Joan Soler, com a enòleg, d'on li ve aquesta passió, aquest interès pel món del vi?
1: Mira, jo tant de pare com de mare vinc de pagès, i els caps de setmana pagès a mi em van fer estimar molt la natura, la vida pagès. Jo d'entrada volia ser veterinari, però per la idea idíl·lica de prendre cura dels animals, i llavors em vaig adonar ja a l'adolescència que jo volia dir sang, no suporto la sang, sóc aprensiu, em desmaio encara quan una filla meva es fa un tall i veig sang, no ho suporto, amb la qual vaig decidir canviar el món dels animals pel món vegetal, amb aquesta obstinació, amb seguir en contacte amb la terra, amb la natura, amb lo rural, i va ser un professor mentre estudiava enginyeria agrònoma a Barcelona que em va fer estimar el món de l'enologia, que conté aquesta àurea, aquest glamour que li podem veure, aquesta que després vas entenent que justament és aquesta capacitat de traduir cap a sensacions un patrimoni varietal, un clima, un saber fer d'una zona, com tot això s'acaba vinculant a unes percepcions organolèptiques, o un gust, o un sentit, o un gaudi, com cap altre producte agrícola doncs dona avui en dia, i em va acabar atrapant fins avui en dia, que ja no sé fer una altra cosa que vi.
2: I això significa també explicar una professió amb passió, no?
1: Sí, perquè qualsevol cosa que explico jo la veig, jo sé explicar el per què, no? I a darrere de cadascun, de com m'has dit, explica'm els vins que provareu, a darrere de cadascun hi ha una idea.
2: I una història.
1: No? I una història, i quan enmig d'una barema tu has de prendre una decisió, sempre vas a veure de la font, sempre vas a dir, no, si aquesta garnatxa és la garnatxa que ha d'anar cap a les tines, ha de tenir aquest punt de maduració, s'ha de fer així, perquè et vas trobant, com tots en el dia a dia, que ha de ser, vaig primer aquí o vaig primer allà, o m'he d'ocupar d'això, ostres, he de prioritzar coses, què prioritzo? I tots anem a la font, tots anem als nostres principis, tots anem d'allà on bevem com a persones, no? I això sempre ens ajuda a triar què és el que prioritzem. Doncs els vins igual, no? Cada vi té les seves característiques, i a l'hora de decidir sempre vas a aquesta font de l'origen, del concepte, del criteri, del que explica aquell vi per prendre la decisió.
2: Finalment, si busquéssim una definició de la feina de l'enòleg, quina definició ens diria?
1: Jo, per mi, és acceptar el repte i la responsabilitat de mantenir un ofici vinculat a una terra de fa molts anys, de traduir a sensacions tot un patrimoni cultural, agrícola, varietal, cap a unes sensacions que facin que el teu producte tingui un forat en el mercat que permeti, i aquí hi ha el repte més gran, que les generacions futures tinguin oportunitats de seguir-se quedant en el territori, cuidant vinya, mantenint aquesta memòria, cuidant el paisatge i fent que la gent que viu en un territori se senti identificat i vinculat en la seva terra amb la identificació d'aquest producte també.
0: El marc de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ens ha pogut atestar 4 dels vins del celler Exhibis. S'ha realitzat un maridatge gràcies a la creperia Essència. N'hem parlat amb Mr. Tomàs i també amb el Xavi Fuster.
3: Bé, una vegada que hem parlat, evidentment, amb Rubins, de quins vins anaven a posar, sempre mirem de posar coses que combinin amb els vins. Aleshores, el primer serà un formatge de cabra del país. Hem agafat una marca d'aquí del país, que és un semi, més que res perquè si poses un de molt fort, després el vi no el disgustaria saber. Hemos dado una mica de marmelada de frambuesa, aquesta seria la primera etapa.
4: La segona etapa és un carpaccio de bou amb una mica de rúcula i escames de parmesano.
3: Aleshores, el tercer, que l'he fet jo, que ha sigut croquetes de pernil ibèric. Bueno, aquesta és obra meva i em fa il·lusió, i posarem dos croquetetes de pernil ibèric.
4: I per acabar, amb l'últim vi, dos trufats de xocolata, que li pega bé amb l'últim vi.
2: Us heu posat d'acord ràpidament a l'hora d'elaborar aquest maridatge?
3: Bueno, sobretot a mi m'ha marcat bastant Rubins el que volia. L'únic que vaig fer jo són dos canvis, el de les croquetes i el de les trufes que vaig proposar-lo jo.
2: Difícil fer aquestes combinacions, aquests maridatges, que finalment combini perfectament?
4: Bueno, normalment no. Com que ho parlem abans, amb la qual cosa es pot combinar bastant bé.
2: Per tant, contra més informació i a més provar a fer un tast dels vins ajuda encara més, no?
3: Sí, a més que nosaltres ja portem bastant temps col·laborant amb ells i més o menys ja anem, per canviar el món del vi sempre m'ha agradat molt, i bueno, més o menys ja anem aprenent una mica en cada vi, però bueno, és igualment, sempre tenim la seva última paraula perquè ens diguin si està bé el que hem proposat, sempre.
2: Què suposa per vosaltres participar en una fira del vi?
3: Bueno, a mi com sóc tan dinàmica i ara estic jubilada, a mi fa il·lusió tot el que sigui fer coses i pel poble, perquè m'agrada, conèixer molta gent al poble i m'agrada molt fer coses per aquí.
4: Igualment, sí, simplement és curar el poble, la gent ens coneix i sempre fem nostres a la festa major també tasta de vins amb ells, amb la qual tot ajuda.
2: Per tant, ja teniu experiència, no?
3: Pues sí, perquè la festa major ja hem fet, ja portem 3 anys, no, em sembla, i aquest any també, per la de la primavera, també vam fer una dintre del local, que també, bueno, a la gent li va agradar molt, i pensem que, bueno, això està bé, és una bona col·laboració de dues empreses d'aquí del poble, com té que ser.
2: I a més, avui un maridatge amb una DO ben a prop de Sant Andreu de la Barca, com és la DO Pla de Bages.
3: Pues sí, a més fa molta il·lusió, perquè, bueno, tenim que fer país, està claríssim.
2: I producte local, no?
3: Sí.
2: De proximitat.
3: Tot és de proximitat, sí.
0: La DO Pla de Bages, protagonista de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca d'aquest any 2026, i un dels seus cellers, Exhibis, un celler que no només elabora vi, sinó que també treballa per preservar la memòria d'una comarca en què va convertir la vinya en una forma de vida i que avui en dia continua trobant en ella una de les seves principals senyes d'identitat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I anem amb d'altres qüestions. Aquesta setmana el Papa Lleó XIV ha estat a Catalunya, concretament a Barcelona i també a Montserrat. Hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques què opinaven de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Ha preguntat el nostre company Joel Carrasco.
2: La visita del Papa ha generat reaccions diverses entre santandreuencs, que no s'han mostrat indiferents davant un esdeveniment d'aquestes característiques. Al carrer, les opinions van des de qui ho veu com un fet històric i rellevant per a la comunitat cristiana fins a qui ho considera que no té un impacte directe en el seu dia a dia. Entre els entrevistats, alguns destaquen la importància simbòlica de la figura del Papa i el seu missatge, mentre que d'altres qüestionen el paper actual de l'Església en la societat.
3: Doncs és una visita assenyalada sobretot perquè és el centenari d'Antoni Gaudí, un dels millors arquitectes de la història de la humanitat, i es celebra la consagració de l'estrella i com és un acte religiós, catòlic, doncs és normal que vingui aquí.
2: Et consideres una persona religiosa, catòlica, una persona creient, no creient? Quina forma tens tu de relacionar-te amb la fe?
3: A veure, a la meva fe sempre ha estat influenciada pel catolicisme, perquè vivim en una societat catòlica. En el meu cas particular, jo vaig estar en una escola de monges quan vaig fer tot el que va ser a la primària i després el batxillerat. I doncs jo tinc una manera de veure la fe d'una manera diferent del que té el que seria la institució eclesiàstica, i per tant no sóc practicant, però sí que tinc fe. I doncs a mi, per exemple, l'Església no em representa per moltes raons, però la principal és perquè sempre he sigut el garant d'aixoplugar moviments feixistes com el de Hitler, que el van recolzar un papa, o per exemple amb aquests casos de pedofília que sempre han sigut de vergonya de la institució eclesiàstica i per vergonya de nosaltres també.
2: Tens previst assistir a algun dels esdeveniments relacionats amb la visita?
3: No.
2: Quina és la teva opinió sobre el paper del papa i de l'Església en la societat actual?
3: A veure, vist el que he vist aquests dies allà a Madrid, considero que és una manera de mostrar el tipus modo fan, vull dir, exhibir-se i anar pels carrers i tal. Ho equipar una mica al tipus de sentiment de la gent que l'ha de veure perquè si no, no surt a la foto veient el papa. És una mica com els, diguéssim, els cantants de rock and roll i els grans artistes. I des d'un punt de vista eclesiàstic, si, segons diu ell, està més a la corda de governs que siguin antitrumpistes, que ja s'hi ha enfrontat, o pensant en els més necessitats, que és el que hauria de fer sempre l'Església, doncs diguéssim que aquest papa segueix una mica la corrent de l'antic i pensant una miqueta més, o posar èmfasi en pensaments més senzills, més pensats per les persones.
2: Si poguessis fer una pregunta al papa, què li diries?
3: Què n'opina dels casos de pedofília, si està d'acord, i què n'opina del paper històric de l'Església durant tots els segles de la humanitat.
2: Què significa per vostè la visita del papa?
4: Una tonteria, sincerament. Penso que totes aquestes despeses que s'estan fent amb aquest viatge es podrien aprofitar per altres coses molt més importants i que per la societat significarien molt més que no la visita del papa, sincerament. Si vol vindre el papa a Barcelona, que vingui, que es doni una volta i ja està, però no fa falta aquest xou.
2: Quina relació té vostè amb la fe? És practicant? Creu en
4: no,
2: Déu, no?
4: No, no. No, sóc laic.
2: Si tingués el papa davant, tingués una trobada amb ell, què li diria? Quina pregunta li faria?
4: Bueno, pues si li ha agradat la ciutat.
2: Què li sembla que el papa, aquest nou papa, que visita Barcelona, que està obert a la gent, que està fent discursos sobre els problemes que té l'Església com la pedofilia, què li sembla aquest papa?
4: Bueno, jo és que no segueixo les activitats del papa, sincerament. M'és igual. Mira, quan l'Eglésia i el Vaticà ha tingut oportunitat de fer coses, no ha fet res. El tema de la pandèmia, per exemple, què va fer l'Eglésia amb el tema de la pandèmia? No va fer res. Vull dir, tots els temes socials i tal es van abocar. I l'Eglésia? Ja, per mi és un muntatge, això.
2: Què opina vostè de la visita del Papa a Barcelona?
5: Espectacular. Lástima que no pueda ir hasta Barcelona, porque me di cuenta muy tarde que había que sacar las entradas para lo del estadio y la Sagrada Familia, pero espectacular.
2: Entonces es una visita que a usted le gusta, que le gustaría participar en ella.
5: Perfectamente, sí.
2: ¿Qué relación tiene usted con la fe?
5: Toda la del mundo, porque mira, soy una superviviente y una guerrera de 3 cánceres de pulmón. Aquí estoy luchando contra el tercero. Así que...
2: ¿Fe le ayudó?
5: Sí, me ayuda porque creo en Dios. No soy una... Soy, como digo yo, católica, apostólica, romana. No estoy todos los días en la iglesia, pero sí creo en Papá Dios. Que hay un Dios para todos y es lo más bonito que hay. Y tener poquito la cabeza bien amoblada y positiva.
2: ¿Qué cree que representa hoy en día en el siglo XXI una institución como es el Vaticano, el Papa? ¿Qué valores aporta a la sociedad?
5: Muchísimo, sobre todo... No sé si viste ayer el discurso en el Congreso de los Diputados. Le dio a todo el mundo y cada quien se tuvo que coger lo que era para él. Espectacular, de verdad que sí.
2: Si usted tuviera una cita con el Papa, tuviera un minuto, ¿qué pregunta o qué preguntas le haría?
5: Le pediría su bendición y que me ayude. Y que pida por la paz del mundo, que es lo más importante. Porque estamos bastante revueltos con tanta guerra, tanta cosa, tanta inhumanidad, que ore por la paz del mundo.
2: Es importante entonces una figura como el Papa en un mundo con tantos conflictos.
5: Para mí sí, habrá quien piense distinto, pero para mí es súper, súper importante.
2: ¿Qué opina usted sobre la visita del Papa a Barcelona?
6: El que sea creyente me parece muy bien, es una personalidad de que es única en el mundo. Y que bueno, cuando viene, por lo menos, yo no soy católico, pero por lo menos pienso que está bien la visita de vez en cuando que vayan saliendo. Lo que pasa es que es eso, que los gobiernos tienen mucha afinidad con la iglesia y sin embargo hay otras religiones que se olvidan de ellas. Por lo tanto, pienso que bueno, como figura, como el Papa, vale, pero como porque es un jefe de Estado.
2: Entonces, ¿le parece bien, le parece mal que se paralice toda Barcelona para la visita del Papa?
6: La verdad es que no me gusta. No, porque hay que tener en cuenta que hay mucho trabajo y con esto lo único que se hace es entorpecer a toda la ciudadanía para darle ventaja a otra persona que es, ya te digo, un primer ministro de cualquier país. No hacen eso. Cuando van de visita los presidentes de gobierno a otros países, no hacen eso. Y el Vaticano no deja de ser otro estado.
2: ¿Usted participará en alguna cosa de la visita del Papa?
6: No, absolutamente. Yo no estoy conforme con ellos, pero por lo tanto yo los respeto, pero yo no haré ninguna actuación con ellos.
2: Si tuviera un ratito con el Papa y usted le pudiera hacer una pregunta, ¿qué pregunta le haría al Papa?
6: Pero yo lo único que le diría es que, ya que su gobierno tiene muchísimo dinero y tienen por todo el mundo, es que se dedique más a los pobres.
2: Tot i les diferències d'opinió, la visita ha aconseguit generar conversa i reflexió a la ciutat. L'arribada del Papa no ha deixat així a ningú indiferent.
1: La visita del Papa Lleó XIV a Catalunya i també a Barcelona. Doncs hem fet les preguntes als santandreuencs i les santandreuenques sobre aquesta visita i ens han donat la seva opinió, una opinió que també està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest divendres torna la Festa Jove a l'Ermita de Santa Madrona.
2: Aquest divendres 12 de juny torna una de les cites més esperades pels joves de Sant Andreu de la Barca, la Festa Jove de l'Ermita a Terra de Nou, a l'emblemàtic espai de l'Ermita del Palau, a partir de les 22 hores de la nit, amb una programació carregada de bona música. Els DJs locals Gabriel Grau i DJ Josep seran els encarregats de fer ballar el públic fins a les 3 de la matinada, amb sessions que prometen energia i varietat de sons actuals. L'organització a càrrec de l'àrea de joventut de l'Ajuntament manté la fórmula que tant va agradar en les edicions anteriors. Entrada gratuïta i la possibilitat que cada jove porti el seu sopar per gaudir d'un ambient distès i festiu a l'aire lliure. El regidor de joventut, Javier Romero, assegura que han sigut els propis joves que els han reclamat que torni aquest esdeveniment quan abans millor. Romero ens explica per què, per a molts, és tan especial aquesta festa.
7: Doncs mira, perquè és ja la tercera edició d'aquesta festa jove que inicialment doncs, la posem al calendari de joventut com per inaugurar el bon temps, no? La primavera, i fer una oferta lúdica pels nostres joves, i que estava prevista per realitzar-se el 9 de maig, però malauradament per la pluja es va haver de moure, però teníem clar que tot i que fos una mica més tard volíem tenir aquesta activitat perquè ha estat molt ben rebuda les edicions anteriors i doncs vam veure perfecte incloure-la dins del programa del Sabarcafest, no? És molt important doncs, perquè els nostres joves ens demanen espais d'oci i de socialització als nostres carrers i que per tant doncs, portar aquestes festes són espais pensats perquè gaudeixin.
2: Per qui no la conegui encara, ens pots explicar per què la Festa Jove de l'Ermita la recupereu any rere any?
7: Doncs perquè va ser una proposta que va néixer des de l'Espai Jove i com dic ha tingut molt bona rebuda en les edicions anteriors. Intentem que sempre estigui d'alguna manera arrelada a talent jove de la ciutat i en aquest sentit en la primera edició vam comptar amb un grup de música local, en la segona edició vam tenir també un artista drag local i enguany l'aposta ha estat per introduir DJs joves locals, no? En concret bé, la programació de la festa va amb un inici a partir de les 10 de la nit amb un bingo musical que hem replicat durant els 3 anys i és una activitat que ha tingut molt bona rebuda sempre. És quelcom que no es reprodueix en altres espais en el calendari de joventut, és un bon moment i sempre ha estat molt ben valorat i a partir d'aquí després a 11:45 iniciem els DJs i comptem primer amb Gabriel Grau i a partir de la 1 amb DJ Josep, que van ser dos dels concursants doncs, del concurs de DJs locals que vam engegar des de l'Espai Jove.
2: L'últim DJ comença a la 1, a quina hora conclou?
7: Conclou a les 3. Tindrem un espai també per comprar refrigeri i és una activitat oberta, gratuïta per la ciutadania. Sí que recomanem, doncs, disposarem d'una zona de taules i cadires perquè abans del bingo musical la gent ja pugui apropar-se i sopar, vale? I recomanem que porti cadascú per fer una mica sopar popular i després ja doncs començarà l'activitat musical.
2: En aquest sentit, anava a preguntar per això pel sopar, que una de les coses més originals és que la gent ha de portar el seu sopar. Quin ambient es crea amb aquesta proposta de portar el teu sopar a l'Ermita del Palau?
7: Doncs el que busquem és un ambient de germanor, que al final és el que hem vist durant aquesta primera fase de la Festa Jove en les darreres edicions, en l'estona del bingo musical, que s'hi respira un ambient lúdic, un ambient festiu, però també un ambient una mica més de caire familiar en el sentit de, tot i que ser una activitat enfocada al públic jove, doncs que et fa com estar amb el teu grup d'amics, xerrant, passant-ho bé, i després ja ve com l'estona més de ball, no?
2: Què els diries als joves que encara dubten de venir aquest divendres 12 de juny a les 10 de la nit?
7: Doncs que no s'ho pensin, perquè al final, com sempre dic a Ràdio Sant Andreu, les activitats que promovem des de joventut són activitats pensades únicament perquè les nostres joves tinguin aquests espais d'oci i perquè gaudeixin. Nosaltres sempre hem estat obertes a la participació dels nostres joves a la presa de decisions i en aquest sentit, com també m'agrada sempre recordar, moltes de les propostes del Sabarcafest venen arrel de les que els joves ens van fer arribar a través de les jornades Parlem, així com l'any passat. però tot i que aquestes jornades ja hagin finalitzat, nosaltres sempre estem obertes a escoltar noves propostes, no? Ens va saber molt de greu haver de cancel·lar l'edició d'aquest any de la Festa Jove, però els joves també es van dirigir a nosaltres per demanar-nos que la tornessin a reprogramar, perquè la vivien amb molta expectativa, i així ho vam haver de fer.
2: Com a regidor de joventut, què significa per tu organitzar aquest tipus d'esdeveniments pels joves al municipi? Donar-los un oci nocturn, que normalment no són de les coses que més reclamen.
7: Doncs efectivament, com bé dius, i així ho hem també constatat durant els espais de l'alcalde dels instituts el passat mes de maig, que molts joves venen reclamant-nos aquests espais d'oci que, malauradament, almenys fins al moment, fa molts anys que la ciutat no té, a través del negoci privat, no? Ens manquen pubs, discoteques on els joves es reuneixin, es trobin i sociabilitzin, no? I si bé això sempre ha de ser quelcom que es gestioni des dels privats, com a ajuntament tenim també el deure d'omplir els nostres carrers de vida i que no siguem una ciutat dormitori on els nostres joves hagin de traslladar-se a altres municipis a fer aquest oci, no? I per això ens agrada poder dotar del calendari d'activitats amb aquestes festes.

0: a les places amb ells i que gaudeixin i puguin passar-s'ho d'allò més bé.
1: Aquest divendres 12 de juny, l'Ermita del Palau acollirà una nit plena de música, diversió i ambient jove amb una entrada gratuïta i la proposta Porta el teu sopar.
2: Amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directe. Tornem a més informació el proper dilluns. Atents també a la celebració de la Fira del Vi del Vermut de Sant Andreu de la Barca a través de radiosantandreu.com. Tota aquesta informació també disponible en xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana i dilluns tornem a ser aquí.

Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu. Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: amb la melodia de la sardana Sant Martí del Canigó del mestre Pau Casals, català universal, encetem el programa d'avui de sardanes Aigües Toses Sardanista, un programa de Ràdio Sant Andreu, realitzat per sardanistes entusiastes de Sant Andreu de la Barca. Sigueu benvinguts!
1: Molt bon vespre, escolta sardanistes de Sant Andreu, la Barca, Rodalies i Comarca, i benvinguts a un nou programa d'Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu, el 98.0 de la freqüència modulada, emissora municipal. Com sempre, comencem una sardana del mestre Joan Bosch i Serrador, i avui serà la sardana titulada Verd

Berta i Anna, dedicada a les nebodes Berta i Anna Peralta. Fou estrenada per la Cobla Mediterrània el 2 de setembre del 2018 en el transcurs de la Festa Major, a la plaça de la Font de la Roda. Berta i Anna ens l'ofereix la Cobla Els Mongrins i us desitgem que tingueu una molt bona estona agradable en la nostra companyia. Sigueu tots molt benvinguts. Berta i Anna, Cobla Mongrins. Mestre Joan Bosch i Serrador.

0: Esteu escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I després de la intervenció de la cobla Els Mongrins amb la sardana del mestre Bosch, Berta i Anna, avui, musicalment, escoltarem sardanes del compositor i instrumentista de tible Lluís Pujals i Carretero. I ho farà amb la seva darrera cobla, la principal de la Bisbal. Lluís Pujals i Carretero va néixer a Berga el 22 de gener de l'any 66 i des de l'any 1988 que viu a Blanes. Ha format part de les cobles Pirineu del 1976 al 1982, de la cobla Bages entre el 83 i el 84, a la principal de Barcelona del 85 al 87 i entremig, o sigui, el 85 va estar a la principal de Barcelona, el 86 va passar a la Sant Jordi i el 1987 va tornar a la principal de Barcelona. Per fitxar posteriorment pels Mongrins, on hi va estar-hi tres temporades, de 1988 al 1991. Va tenir un passatge, va parar i va entrar a la principal de la Bisbal l'any 1994 fins l'any 2022. El desembre del 94 ingressava a la Bisbal i el juliol del 22 la deixava per motius personals i familiars. Doncs bé, la primera de les sardanes de Lluís Pujals, que ens interpretarà la cobla principal de la Bisbal, porta per títol Romàntica.

romàntica, sardana escrita l'any 2016 i que tot seguit la sardana que ve a continuació està dedicada a la seva vila nadiua. Berga al cor és el títol de la sardana de Lluís Pujals, va dedicar a la seva vila on va néixer i la va escriure l'any 2013. Seguim amb la principal de la Bisbal amb sardanes de Lluís Pujals i Carretero.

i de Berga el seu mestre, atès que, com tot compositor i músic, se sent agraït a qui li va donar les primeres lliçons musicals. Per això aquesta sardana es titula El meu mestre, és obligada de Tible i la va escriure Lluís Pujals l'any 2006.

Déu-m'hi-do aquesta sardana obligada de Tible que portava per títol El meu mestre. Seguim ara amb una de les primeres sardanes, ens atreviríem a dir que va ser de les primeres, atès que ens en anem a l'any 1989, on Lluís Pujals va escriure aquesta sardana que tot seguit ens oferirà la seva cobla, la principal de Lluís Val, sardana que porta per títol Neguit, però aquell mateix any va escriure una altra sardana que porta per títol Rosa d'Estiu i que, si tenim temps, la posarem cap al capdavall del programa. Ara, però, és el torn de la sardana titulada Neguit, escrita l'any 1989.

Seguim ara amb una sardana obligada de Tible, concretament la que porta per títol Sempre amb tu. I és una sardana, com dèiem, obligada de Tible, escrita l'any 2011.

0: Escoltant Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I seguim amb l'acompanyament musical de la cobla La Principal de la Bisbal, interpretant sardanes de qui fou durant molts anys, des de l'any 94 fins al 2022, el seu tible solista, Lluís Pujals i Carter, de Berga. Seguim ara amb la sardana que porta per títol Els Rossinyolets de l'Àvia, sardana escrita l'any 2016.

Seguim ara amb una sardana de l'any 2006 i és la que porta per títol Ciutat Centenària.

I ara marxarem cap a Tossa de Mar, atès que Lluís Pujals, l'any 2012, va escriure i estrenar la sardana que porta per títol Tossa, Paradís, Blau.

Com haureu pogut comprovar, són sardanes llargues, les de Lluís Pujals i Carretero. Seguim ara amb la sardana titulada El nen de cors. La va escriure l'any 2006 i continuem amb la principal de la Bisbal.

I la darrera sardana que ens interpretarà la cobla La Principal de la Bisbal és la que porta per títol Rosa d'Estiu, i com dèiem abans, és de les primeres que va escriure el mestre Pujals. És de l'any 1989, i amb aquesta sardana acomiadarem a La Principal de la Bisbal. Si tenim temps, marxarem galopejant. Ara, però, és el torn de la sardana Rosa d'Estiu.

La butaca indiscreta. Novetats, notícies i comentaris sobre el món del cinema.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Una hora de buena música especialmente dedicada para ti.
2: Caras B, selección natural.
3: Caras B.
4: Caras B.
3: Caras B.
4: Caras B.
3: Caras B.
4: Caras B. Caras B.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
2: Comencem una nova edició del Via Directa. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana i, com sempre, començarem amb la previsió del temps amb Carlos Lara de Meteosap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant del programa del Via Directa.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

La criminalitat cau un 14,7% a Sant Andreu de la Barca durant el primer trimestre del 2026. Els delictes convencionals baixen un 17,1%, mentre que la ciberdelinqüència es redueix un 7,7%, segons dades del Ministeri d'Interior. Sant Andreu de la Barca ha registrat una disminució significativa de la criminalitat durant els tres primers mesos de l'any. Segons dades de balanç de criminalitat publicades pel Ministeri de l'Interior, entre gener i març es van comptabilitzar 128 infraccions penals davant de les 150 registrades al mateix període l'any 2025, fet que representa una reducció global del 14,7%. La principal contribució d'aquest descens prové de la criminalitat convencional, que passa de 111 a 92 fets delictius, una caiguda del 17,1%. També la ciberdelinqüència presenta una evolució favorable, 36 casos davant dels 39 del primer trimestre de l'any anterior, una disminució del 7,7%. Entre els indicadors més positius destaca la desaparició dels delictes greus i menys greus de lesions i les baralles tumultuàries, que passen de 4 casos a cap. També es redueix notablement els delictes contra la llibertat sexual, que baixen de 3 a 1 cas. Dins d'aquesta categoria, les agressions sexuals amb penetració passen de 2 casos el 2025 a 0 aquest primer trimestre del 2026. Els homicidis consumats, les tentatives d'homicidi i els segrestos es mantenen a nivells inexistents, sense cap fet registrat durant els dos períodes comparats. Malgrat la tendència general a la baixa, les estadístiques mostren alguns increments en determinats tipologies delictives. Els furts passen de 18 a 25 denúncies a un augment del 38,9%, convertint-se en la categoria amb el creixement més destacat. També augmenten els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions, que passen de 8 a 10 casos. Tanmateix, els robatoris amb força, específicament en habitatges, es mantenen estables amb un únic cas registrat cadascun dels dos anys. Pel que fa als robatoris amb violència o intimidació, les dades es mantenen sense variacions, amb un cas registrat tant l'any 2025 com el 2026. Entre els descensos més rellevants destaca la reducció de les sustraccions de vehicles, que passen de 3 casos a 1. També disminueix de manera notable l'anomenada resta de criminalitat convencional, que baixa de 74 a 53 infraccions. En l'àmbit digital, les estafes informàtiques continuen concentrant la major part de ciberdelictes detectats. Tot i això, els altres ciberdelictes es redueixen dràsticament, passant de 6 a 1 cas, fet que compensa l'increment de les estafes informàtiques, que creixen lleugerament de 33 a 35 denúncies. Les dades del primer trimestre consoliden la tendència de contenció de la criminalitat al municipi. Tot i l'increment puntual d'esforç i alguns robatoris en força, la reducció general dels delictes convencionals i de la ciberdelinqüència permet que Sant Andreu de la Barca inicia l'any 2026 amb uns indicadors de seguretat més favorables que els registrats un any abans. En conjunt, la ciutat registra 22 infraccions penals menys que durant el primer trimestre del 2025, un descens que reforça la percepció de Sant Andreu de la Barca com un dels municipis amb una evolució més estable en matèria de seguretat ciutadana a la comarca del Baix Llobregat. Les dades provenen del balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior, elaborat a partir de la informació computada per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i les policies locals, que aporten dades al sistema estadístic de criminalitat. Els darrers dies s'han presentat diferents projectes de ciutat. El divendres passat, el del Teatre Núria Espert es presentava davant del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca el projecte de la nova pista d'atletisme de Sant Andreu de la Barca.

0: La projecció de la futura vista de l'Atisma pren forma amb un avantprojecte de 2,3 milions d'euros. El nou equipament substituirà l'actual pista de sorra de l'11 i donarà servei a més de 400 esportistes i permetrà acollir competicions oficials. I és que Sant Andreu de la Barca fa un pas endavant a la modernització dels seus equipaments esportius. L'Ajuntament ha presentat l'avantprojecte de la futura pista de l'Atisma municipal, una instal·lació reglamentària de 300 metres que es construirà als terrenys de l'actual pista de sorra situada al costat del complex esportiu l'11 i que suposarà una inversió estimada de 2,3 milions d'euros. La proposta ha estat elaborada per l'equip d'arquitectura especialitzat Vivid Esports i ha rebut una acollida molt positiva tant per part del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca com la Federació Catalana d'Atletisme. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha destacat que es tracta d'una actuació llargament reivindicada i que permetrà corregir una de les principals mancances esportives del municipi. Ha conversat amb Ràdio Sant Andreu.
1: Doncs s'ha rebut d'una manera molt positiva, és una de les grans deficiències que tenia la ciutat de Sant Andreu de la Barca i jo crec que el més important d'això és que la ciutat guanyarà una nova pista d'atletisme, una pista com cal, sense que sigui de sorra, una pista del segle XXI i per tant també és una modernització més que encarem com a ciutat i dotem de la ciutat d'un equipament que és necessari, que és un equipament que utilitzaran com a mínim aquestes 400 persones o més de 400 persones que fan activitat en el club d'atletisme, però també totes aquelles persones que els agradi córrer, perquè serà un equipament que s'integrarà dins l'oferta de les instal·lacions municipals.
0: Per què ha decidit ara l'Ajuntament presentar i impulsar aquest projecte?
1: Doncs precisament perquè era un compromís electoral, era un compromís que havíem estat treballant, primer de tot, evidentment, rebent, escoltant la ciutadania i rebent les queixes d'aquest col·lectiu en concret, però també de totes les persones de Sant Andreu de la Barca que van a fer esport en aquell entorn que queda de camí a la carretera de Corbera i que precisament no era un entorn que estava cuidat, era un entorn degradat, era una pista que no feia per una ciutat metropolitana mitjana del país i que, per tant, era una qüestió que havíem d'abordar, era un equipament que la ciutat havia de tenir i, per tant, és aquest, no? És un compromís més complet precisament per dotar d'una nova eina, d'un nou equipament a Sant Andreu de la Barca.
0: Un pressupost de 2.300.000 euros per aquest projecte amb una pista d'atletisme totalment equipada.
1: Exacte, és un esforç important que l'Ajuntament està fent per actualitzar els equipaments, per actualitzar la ciutat i, evidentment, doncs és una manera de dignificar aquests espais i, com és un esforç tan important, el que farem és anar, diguéssim, prioritzant les actuacions, calendaritzant les actuacions. Per tant, ara vindria durant l'any 2027 la redacció del projecte, la redacció del projecte executiu i la seva aprovació, i ja de cara a l'any 28, que haguem pogut fer Guardiola, vindrà tot el que és la contractació i l'inici d'obres d'aquesta nova pista d'atletisme que tindrà la ciutat.
0: Una pista que tindrà una recta principal de 6 carrils, a més també es poden practicar altres modalitats com per exemple el llançament de pes o fins i tot el salt de perxa.
1: És una pista que les seves característiques han estat treballades amb l'entitat, amb el Club d'Atletisme Sant Andreu de la Barca, també amb la Federació Catalana d'Atletisme, per tant és una pista que hem volgut que estigui homologada per acollir diguéssim competicions o certes competicions que ens ho permeti també l'espai i per tant estic molt content perquè hem fet una feina coral, hem fet una feina conjuntament amb l'entitat, hem fet una feina amb la federació i això és molt important perquè quan obtens, diguéssim, les aportacions de tothom, el projecte és un projecte d'èxit, és un projecte que està destinat a triomfar i crec que aquesta pista d'atletisme, més enllà de totes les característiques tècniques de les diferents modalitats de l'atletisme, des del salt, des de les curses de velocitat, des de les curses de resistència, també curses de cross, també tot el que és les modalitats de llançament, tot es podrà fer en aquest nou equipament i importantíssim, a part de dignificar el que és com a tal la instal·lació esportiva, també dotarem de l'espai, d'uns vestidors, d'uns magatzems i a més de 40 noves places d'aparcament que hi haurà en la part superior, diguéssim, d'aquesta pista, allà on hi ha ubicat actualment hi ha un aparcament, l'ampliarem fins a 40 places, per tant també serà un guany per la ciutat.
0: ha parlat que ho ha presentat aquest projecte al Club d'Atletisme Sant Andreu Barca, que també ha tingut aquestes converses amb la Federació d'Atletisme. Entenem que quan aquesta pista doncs ja sigui una realitat, pugui acollir proves esportives importants.
1: El que buscàvem era, amb els espais que estaven habilitats o que la ciutat tenia disponibilitat de construir aquest nou equipament, que aquest equipament tingués homologacions per poder, diguéssim, acollir competicions. Les competicions vindran marcades també amb les normatives que les diferents federacions marquen, però que l'objectiu de Sant Andreu és que si podem acollir, diguéssim, competicions de categories inferiors o de categories que es poden assimilar a les dimensions que té la pista, doncs evidentment estarem encantadíssims, i precisament aquesta feina l'hem fet conjuntament amb la federació perquè això sigui possible.
0: Sí que incrementarà, això sí, l'oferta esportiva, no?, a Sant Andreu de la Barca gràcies a aquest equipament. Tenim en compte el Club d'Atletisme, que està funcionant molt bé, que tenen més de 400 participants en el Club d'Atletisme. Ho hem vist en mostres des de la sísmica quan s'ha realitzat a Sant Andreu de la Barca, en la cursa primavera, la cursa de tardor, que hi ha tradició a Sant Andreu de la Barca i que hi ha gent disposada a practicar aquesta modalitat esportiva.
1: L'atletisme combina, igual que molts altres esports, convida dos tipologies d'esports: l'esport de salut, que és aquest esport per poder córrer, per poder compartir, per poder estar en forma i tenir una vida saludable, i l'esport de competició, l'esport federatiu. I per tant, en aquest sentit, crec que aquest nou equipament donarà resposta a aquestes dues tipologies de pràctica d'esport: aquesta que no és tan competitiva i és més social, és més de manteniment, és més per tenir una vida saludable, que a més s'estan generant diferents moviments a la ciutat, com Rams Clubs que es mouen per tota la ciutat, i per tant serà també un equipament que doni resposta, diguéssim, a aquestes inquietuds, que la ciutat es mou i que per tant jo crec que guanyarem molt, molt, molt amb aquesta pista d'atletisme.
0: Alcalde, es preveu tenir subvencions d'altres administracions com la Generalitat, la Diputació o l'Àrea?
1: Aquesta pista, pel que hem pogut parlar amb la Federació, serà una pista també que superarà les fronteres de Sant Andreu a la Barca, per tant serà utilitzada per diferents, diguéssim, municipis i també per acollir, com dèiem, diferents competicions. I precisament aquí l'esforç que està fent Sant Andreu a la Barca, perquè és un esforç que, diguéssim, no a tots els municipis hi ha una pista d'atletisme, una pista adaptada, una pista homologada per fer diferents competicions, doncs que aquest esforç també, diguéssim, altres administracions ens ajudin i s'hi volquin. I precisament aquí la Generalitat de Catalunya té una responsabilitat important, i concretament considerant que el país es dota d'un nou equipament esportiu, i en aquest cas basat en la modalitat de l'atletisme, esperem que la Generalitat recolzi amb subvencions, amb ajudes, en aquest projecte ambiciós que està fent Sant Andreu de la Barca, i que, com entenem, que no només quedarà en l'àmbit de Sant Andreu de la Barca, sinó que serà una pista que s'utilitzarà, jo crec, en àmbit de país, i amb molts pocs equipaments. I ens deia la presidenta de la federació que hi ha molt pocs projectes de noves pistes d'atletisme, i entre elles la que pinta millor és la de Sant Andreu de la Barca, és a dir, molt més avançada, però doncs precisament necessitem que aquí la Generalitat s'impliqui, la Diputació de Barcelona s'impliquin, precisament per dotar de força a aquest projecte. L'Ajuntament ja està destinant recursos, ja ha anat a buscar un bon equip tècnic especialista en equipaments esportius, i en concret són atletes, i per tant no és la primera pista d'atletisme que fan, per tant tenen una certa experiència, i per tant aquesta aposta que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està portant endavant, esperem que també, diguéssim, sigui ajudada, corresposa, doncs, per altres administracions en la vessant de subvencions, perquè entenem que aquesta pista estarà oberta a altres municipis i també a altres competicions.
0: Quin missatge donaria en aquest cas als futurs usuaris d'aquesta pista d'atletisme?
1: Doncs que per fi podran fer un esport digne a la seva ciutat, és a dir, fer esport en unes condicions dignes, i que estic molt content de que un compromís que vam adquirir amb tot aquest col·lectiu, amb el Club d'Atletisme i amb moltes persones que practiquen l'atletisme, doncs que avui aquest sigui ja una primera passa de realitat, i sobretot també la manera en com s'ha treballat amb total, diguéssim, transparència, en total col·laboració amb les entitats esportives i també, evidentment, amb la federació.
0: L'avantprojecte de la pista d'atletisme preveu una pista de 300 metres amb una recta principal de 6 carrils i 4 carrils a la resta del recorregut. A més, s'inclourà un fossar per les proves de salt de llargada i triple salt, una zona pel salt en perxa, una gàbia per al llançament de llargs, un cercle per al llançament de pes i un circuit de cross de 500 metres. També es construiran, com dèiem, vestidors i magatzems de 360 metres quadrats, grades integrades al terreny, una nova il·luminació i una ampliació de l'aparcament existent que passarà de 26 a 40 places.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: A més de la presentació del projecte de la pista de l'atletisme, aquesta setmana hem conegut un altre projecte, la remodelació del Parc Central. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte del nou Parc Central, una transformació integral que convertirà el parc en un pulmó verd que tindrà el doble d'arbres, passant dels 90 actuals als 170. A més, aquest gaudirà d'una plaça central amb unes graderies i un espai per esdeveniments, nous jocs infantils d'aigua i la remodelació de la zona d'esbarjo per a gossos. El parc incorporarà un sistema per aprofitar l'aigua de la pluja en el manteniment dels espais naturals i es transformarà en un autèntic refugi climàtic per ajudar a combatre els efectes de les altes temperatures. L'alcalde Marc Girbet ha explicat que aquesta reforma forma part de l'actualització de Sant Andreu al segle XXI.
1: Doncs amb aquesta estratègia que portem explicant i que, per tant, ara que tinc l'oportunitat, la torno a explicar, d'actualitzar la ciutat del segle XXI, un dels equipaments, jo crec que troncals en l'esdevenir de la vida quotidiana rutinària dels veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, ha de ser també el Parc Central. Un Parc Central que està construït en el segle passat i que s'ha d'adaptar a un Parc Central que s'ha d'optimitzar en els seus espais, que s'ha d'optimitzar per tenir molts més usos, que la ciutadania el senti com una bombolla d'oxigen, ja no només per tota la cobertura verda que hi haurà i que ampliarem, i aquest gran pulmó verd que serà, i a més de ser un refugi climàtic, el que buscarà també aquest Parc Central precisament és guanyar molts i molts usos. Usos infantils, usos esportius, usos culturals, usos de recreatius d'animals de companyia. Per tant, tot aquest espai que jo crec que es pot optimitzar i millorar molt més del que tenim actualment és el perquè d'iniciar aquesta actualització del barri. A més, aquest parc és també, o forma part també, aquesta actualització de l'estratègia de l'eix verd, no? Això que sempre expliquem de convertir el gris en verd, no?, de Sant Andreu a la Barca, adaptar la ciutat a les condicions climàtiques i d'emergència climàtica que tenim actualment, doncs una d'aquestes actuacions que passa per aquí és la reforma tot aquest parc. Per tant, repicar asfalt dur, asfalt compacte, i convertir-lo en terra molt més permeable, molt més plantada d'arbres, eliminar aquests bancals que el que fan és a vegades generar foscor o sensació d'inseguretat. Per tant, tindrem una visió ben plana i, com deia, moltes activitats, espai per fer fitness per la gent gran o per qualsevol edat, la calistènia, jocs d'aigua infantils, també jocs infantils com a parc infantil, diguéssim, espai per gossos, espai per fer grans activitats culturals, amb una graderia, amb un escenari que estarà incorporat a la mateixa infraestructura del parc. Per tant, el que estem fent és actualitzar un parc del segle passat en un parc del segle XXI que doni resposta a les necessitats que actualment té la ciutat.
3: Tot això, el Parc Central és un dels pulmons verds de la ciutat, però en aquest projecte ens presenteu que dobleu els arbres i, com estàs comentant, hi haurà molt més verd encara. Per què s'ha escollit el Parc Central per donar-li aquesta potència encara més de verd?
1: Pues el Parc Central té una centralitat dins la ciutat en el creixement a futur que pot tenir la ciutat, ja no només amb la passera, ja no només amb la connexió del passeig del Parlament amb l'Avinguda Generalitat, que pot conformar en el nou barri que estem projectant de Sant Andreu a la Barca, amb un centre comercial que ha d'entrar més d'hora que tard en funcionament. Per tant, el Parc Central recull aquestes necessitats d'espai, recull la possibilitat d'ampliar la cobertura verda i per tant això és una jo crec que és una gran oportunitat, com deia, per fer aquesta ròtula de connexió entre el barri del centre, el barri de la Plana, la Solana, però també amb l'expansió que pugui tenir la ciutat més enllà.
3: També hem vist que el Parc Central actualment és un parc tancat o parcialment tancat, tot i que hi ha alguns forats. Passarà a ser un parc totalment obert.
1: Totalment obert, un espai diàfan, un espai on la ciutadania podrà utilitzar, i evidentment serà un espai, doncs, precisament que ha de poder tenir vida amb respecte qualsevol moment del dia, no? I precisament això l'Ajuntament, i amb l'estratègia també de l'àrea metropolitana, aquest parc formarà part de la xarxa dels més de la cinquantena de parcs metropolitans que gestiona directament l'àrea metropolitana. Per tant, serà un equipament nou gestionat per l'àrea metropolitana i que, per tant, ha de mantenir els estàndards i els criteris també d'aquests parcs metropolitans, i que nosaltres estem molt contents, evidentment, de que aquests estàndards pugen molt més al nivell del parc i també pugen molt més al manteniment, diguéssim, les activitats que s'hi poden portar a terme. Per tant, és una actuació important.
3: En el projecte hem vist també que s'hi farà una grada amb un espai per fer teatre, conferències. Actualment aquesta conferència que esteu fent aquí l'estem fent en l'espai on habitualment es fa, però hi ha poc espai.
1: Exacte, com deia, no? Hem optimitzat l'espai, els espais del parc, i una cosa que trobàvem a faltar en quant a ús és un gran espai diàfan, una àgora, per poder fer qualsevol tipus d'activitat. I, per tant, aprofitant el talús que ha generat la passera per guanyar l'alçada necessària, el nivell d'alçada necessària per poder connectar per sobre les vies del tren a l'altra banda de la via, utilitzarem tot aquest talús per fer una gran graderia. Aquesta graderia finalitzarà amb un escenari, per tant, ja tindrem una infraestructura preparada per si qualsevol entitat, qualsevol acte organitzat per l'Ajuntament es pugui fer en aquest espai, però just davant d'aquest espai hi haurà una gran àgora, hi haurà una gran plaça, que el que farà és també donar-li doble ús a l'escenari, o l'ús dedicat a la grada o a l'ús dedicat a l'àgora, en funció de com es col·loqui. Per tant, serà un espai molt versàtil, utilitzant molts usos, i que això, la veritat, donarà molt de joc a la ciutat. I podrem, diguéssim, moure activitats que habitualment sempre passen als mateixos espais de la ciutat per manca de nous espais, no? I els podrem moure aquí al Parc Central. Per tant, crec que la ciutat guanya una infraestructura cabdal, verda, sostenible i que dona resposta, com deia abans, a les necessitats de la ciutat del segle XXI.
3: L'actuació representarà un pressupost de 2,4 milions d'euros i comptarà amb una aportació de 1 milió d'euros de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'arquitecte encarregat del projecte, Màrius Quintana, ha desgranat la confecció d'aquest projecte.
4: Pues seguint tota una sèrie de criteris nous de com s'ha d'actuar a les ciutats, amb què a mi sempre m'agrada dir que durant molts anys ens hem dedicat a urbanitzar l'espai públic i ara hem de naturalitzar-lo, aquest espai públic. Hem d'introduir molta més vegetalització, afavorir que hi hagi el cicle natural de l'aigua, que això vol dir que no, quan plou l'aigua no vagi a la claveguera i de la claveguera va al mar, sinó que aquesta aigua intentem infiltrar-la en el terreny perquè enriqueixi el subsol, aplicar una sèrie de criteris, repeteixo, de renaturalitzar la ciutat per lluitar contra l'emergència climàtica que tenim, l'escalfament global, volem afavorir la biodiversitat, que hi hagi més aquesta, diguem-ne, relació entre la vegetació, les persones i els animals, els insectes i tot, crear ambients més naturals que el que hem estat fent durant molts anys, bueno, perquè hem fet altres criteris, diguem-ne, però que ara la situació que estem, repeteixo, d'emergència climàtica, doncs hem de treballar en aquesta línia.
3: Ens expliques que la gran importància que té l'aigua, avui dia en la majoria de projectes, de quina forma tindrà importància l'aigua aquest parc central?
4: Pues aquí suprimim el que en diem els embornals i aquestes, les muntanyes que ara hi ha en aquest parc, que estan creant estan obstaculitzant la visibilitat del parc, les convertim, retirem aquestes muntanyes per portar-les a fer el talús que necessitem per completar el de la passera, i fem uns espais deprimits que és on tots els espais que es podran trepitjar, que es podran transitar, portin l'aigua cap a aquests espais deprimits, que aquí infiltrarem, tindrem una vegetació que podrà estar inundada unes hores i que podrà viure, i aquesta aigua la infiltrem en el terreny per enriquir el subsol i afavorir la vida de tota la vegetalització que farem.
3: També heu explicat que recupereu el mític Can Alçador.
4: Bueno, el recuperem en el sentit de que el marcarem, farem aquest eix de que comunica el que ja hi havia del Can Alçador, el farem amb un paviment i el convertim en el passeig del Can Alçador, per dir-ho d'una manera, com traça històrica. I que no, també una de les coses que estan ara aplicant en qualsevol actuació en una ciutat sempre és recuperar la història, recuperar la memòria i fer tot el, diguem-ne, retribut que podem fer a aquesta memòria que és de tots.
3: Quins han sigut els principals reptes per confeccionar aquest projecte?
4: Els principals reptes, doncs, és estudiar tot aquest tema que sembla que sigui molt fàcil dir que infiltrarem i crearem els suds, etc. Tot això també s'ha de quantificar, perquè aquests espais deprimits han d'infiltrar l'aigua en un temps determinat, perquè si queden l'aigua estancada, llavors provoquen que hi hagi mosquits i ja entraríem en una situació que no és la desitjable. Per tant, hi ha una sèrie de càlculs que encara són incipients, però que ja estan molt estudiats, per veure les superfícies, per veure els gruixos, per veure a quin tipus de vegetació podrem col·locar, etc. I el repte en quant a quantificar-ho, diguem-ne, perquè el que més és aplicar, repeteixo, criteris ambientals que són d'una lògica i d'una acceptació que avui en dia ja és acceptat per tothom, jo diria. No estem fent ja de punters o de... No, ja són temes molt, molt, molt coneguts i estudiats.
3: Per acabar, per qui ens estigui sentint i no tingui encara l'oportunitat de veure el projecte, com es podria imaginar, quina és la gran diferència que hi ha entre el Parc Central actual i el Parc Central que vostès han dissenyat? Quina és la gran diferència?
4: Mira, primer, pavimentem tot el parc amb, que no hi haurà res de formigó, ni d'asfalt, ni res, tot és amb sauló. Un sauló natural, un sauló estabilitzat, que és un sauló prensat, però tot el paviment serà trepitjable i més o menys permeable. Després, les muntanyes les convertim en uns parterres, per dir-ho d'alguna manera, deprimits, que són on recollirem l'aigua. Per tant, augmentarem la visibilitat del parc de la que hi ha ara. I després, la connectivitat amb el Canal Sador, amb l'avinguda de la Generalitat, amb l'altre cantó del riu, convertim el parc en un node, una ròtula de connexió amb tot l'entorn que ara ha quedat aquí enmig una miqueta tapant o impedint aquesta connectivitat. I sobretot, el que sí millorem molt és el que en aquests moments és molt important, és augmentem o afavorim la biodiversitat.
3: Finalment, el regidor del barri del Centre, Javier Romero, ha celebrat l'arribada d'aquest projecte, un parc que per Romero representa molt, ja que és l'espai més important del seu barri.
5: Bueno, jo crec que pel barri és una grandíssima notícia poder recuperar i transformar un espai com el Parc Central, que per mi, ho he explicat a la presentació, hi ha molt lligam emocional, des de nen jugant aquí, veient tristament com es anava degradant, i doncs poder-lo recuperar pels infants actuals, per les famílies, pels joves que practiquen activitat física i per la gent gran activa de la ciutat, per mi és una gran notícia com a regidor de barri. Jo no puc estar més content de totes les reformes que estan venint i presentar-se pel barri del Centre, que al final és un barri, com el seu nom diu, és cèntric a la ciutat, no? I per tant dona resposta a les necessitats no només dels nostres veïns i veïnes del barri, sinó d'altres veïns, doncs, que transiten pels nostres espais, no? I els utilitzen. En aquest sentit, crec que la perspectiva que se li ha donat al projecte de remodelació és completament transformador de l'espai. És un espai que aprofitarà molt millor els recursos naturals, afavorirà la biodiversitat, el tema de la gestió de l'aigua, i per tant modernitzem la ciutat a les necessitats climàtiques que estem tenint ara mateix.
3: Passarem de tenir un parc central tancat o semitancat perquè hi ha forats i passarem a un parc central obert al barri.
5: Doncs sí, el parc s'obrirà perquè al cap i a la fi és una mica com posar parets al mar, no? És a dir, nosaltres transitem els nostres carrers i es generen fluxos de moviment de trànsit humà, i l'espai tal com actualment es concebeix ja agafat embrancida amb la construcció de la passarel·la a un nou model de mobilitat, a un nou model de mobilitat urbana, no? Amb la connexió amb el barri de la Plana, i per tant té poc sentit tenir aquesta connexió a la passera, però després, un cop creues la passera, trobar-te un parc tancat, doncs, que no pot transitar, no? En aquest sentit, el que busquem és un flux molt més orgànic.
3: Per tant, el nou parc central viurà una transformació que el convertirà en un nou pulmó verd a la ciutat, amb el doble d'arbres que té actualment, amb un espai per esdeveniments, jocs infantils d'aigua, una zona de pícnic i un nou espai per gossos.
0: La remodelació del Parc Central, una de les informacions que hem conegut aquesta setmana i que hem informat a través de Ràdio Sant Andreu, una setmana on també hem parlat amb Anna Serra, regidora de barri de Can Prats, i és que aquesta setmana s'han anunciat doncs, la reorganització dels carrers Tomàs Vives i Montsant. Can Prats avança en la seva transformació amb la reorganització dels carrers Tomàs Vives i Montsant. L'Ajuntament ha aprovat un projecte de gairebé 783.000 euros que inclou l'ampliació de voreres, la renovació de clavegueram i la modernització de l'enllumenat públic. El barri de Can Prats continua avançant en la millora dels seus espais públics amb l'aprovació d'aquest projecte. De fet, la Junta de Govern Local de Sant Andreu Abarca va aprovar l'actuació el passat 2 de juny amb una inversió prevista, com dèiem, de 782.000 euros. El projecte contempla la reorganització del carrer Tomàs Vives en el tram comprès entre els carrers Montsant i Montpedrós, així com el mateix carrer Montsant. Entre les principals actuacions hi ha la renovació de la xarxa de clavegueram, l'ampliació de les voreres, el soterrament dels serveis i també la millora de l'enllumenat públic. N'hem parlat amb la regidora de barri de Can Prats, Anna Serra.
6: Doncs bé, com bé dius, tenim ja aprovada la renovació, el projecte de renovació d'aquí dels carrers de Tomàs Vives i Montsant. Una molt bona notícia pel barri, ja que permetrà que aquests dos carrers inicialment tindran renovació de la xarxa del clavegueram, també ampliarem les voreres i millorarem l'enllumenat, fet que farà que el barri doncs, sigui més segur, tingui una millor accessibilitat i al final doncs, sigui més agradable per tots els veïns i veïnes.
0: Entre aquest projecte també hi ha l'ampliació de les voreres.
6: Exacte, com deia, és un barri que és antic, que té dificultats d'accessibilitat i tot això doncs, preveiem poder-hi posar solució amb aquest projecte de reurbanització.
0: Hi ha una inversió de 782.000 euros aproximadament. Quan s'iniciaran aquestes obres o de moment està a l'inici de tot plegat?
6: És una inversió molt important que, com deia ara, tot just fem l'inici. És una molt bona notícia actualment perquè això vol dir que el projecte es va movent i que cada cop estem més a prop, però com tot doncs té un procés i per tant a dia d'avui podem explicar que tot està en moviment i que en uns mesos doncs, ja podrem donar més informació de la data concreta.
0: Què suposarà aquesta reorganització d'aquests carrers, del carrer Tomàs Vives i Montsant, aquí al barri de Can Prats, un cop estigui finalitzada aquesta reorganització?
6: Doncs home, permetrà tenir un accés molt més agradable. Els veïns i veïnes del barri fa molt de temps que ho demanen i per tant és una obra que esperem amb molta alegria i que estem molt satisfets de poder tenir una inversió tan important aquí al barri de Can Prats, que millorarà, com deia, l'accessibilitat, millorarà també el sistema de clavegueram i també la il·luminació.
0: Actualment el projecte es troba en fase d'exposició pública abans de la seva aprovació definitiva. Aquest pas haurà de donar lloc posteriorment a la licitació i a l'execució de les obres que marcaran una nova etapa en la renovació urbana del barri de Can Prats.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Anunci important al de la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca aquesta setmana. Ha anunciat que es planten, que les escoles no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació, amb el Departament de la Generalitat de Catalunya. La mesura, consensuada entre tots els centres públics del municipi, vol denunciar la manca de recursos, la sobrecàrrega laboral i la precarització de la tasca docent.
2: La comunitat educativa es planta. Els centres educatius públics de Sant Andreu de la Barca han anunciat que no organitzaran colònies ni sortides de jornada completa mentre no s'assoleixi un acord entre els sindicats majoritaris de l'educació pública i el Departament d'Educació. La decisió forma part d'una acció conjunta impulsada per centres d'arreu de Catalunya per denunciar una situació que qualifiquen de límit, marcada per la manca de recursos, les ràtios elevades, les dificultats per garantir una inclusió efectiva i l'excés de burocràcia que assumeixen els equips docents. La directora de l'escola Can Salvi, Belén Medina, ha parlat amb Ràdio Sant Andreu en nom de la comunitat educativa i ha afirmat que tots els centres del municipi s'han posat d'acord per fer pressió perquè els sindicats majoritaris i l'educació arribin a un acord positiu per totes les parts.
3: Doncs després de que el sindicat estiguin negociant, no és que no vulguem fer sortides ni colònies. El que sí és cert és que ens hem adherit a un manifest de Catalunya en el qual ens posem d'acord amb altres municipis i nosaltres com a municipis hem arribat a l'acord de que no farem sortides ni colònies degut a la sobrecàrrega d'hores que fem nosaltres en els centres, al no reconeixement de la nostra tasca, a la manca de ràtios i al seu control, la diversitat i tots els temes que s'estan tractant amb els sindicats i que no s'arriba a un acord. No està reconeguda en la nostra feina, les nostres tasques ni tot el que fem. S'apel·la a la nostra professionalitat, s'apel·la a la nostra consciència i nosaltres dediquem moltes hores, molta responsabilitat que després no estan reconegudes.
2: Aquesta és una mesura col·lectiva i consensuada, ens explicaves.
3: Sí, és una mesura col·lectiva i consensuada, parlades a les assemblees de claustres, portades al municipi i consensuat per cada un de nosaltres.
2: Això comporta que durant el proper curs no es realitzaran colònies ni sortides de jornada completa.
3: Això comporta que no es realitzaran sempre i quan els sindicats i el Departament d'Educació no arribin a un acord.
2: Entre les reclamacions que teniu és ràtios elevades, manca de professionals de suport, infraestructures insuficients, és a dir, que no és només el que molta gent es queda, que és el titular dels diners.
3: Els diners no és el tema, és les situacions en què nosaltres estem treballant.
2: Aquesta pujada salarial que es parla dels 400 euros, ens pots explicar un resum de la realitat que viviu vosaltres?
3: Nosaltres teníem el sou congelat des de fa molts anys. S'ha pujat a l'IPC com a fan sempre cada any, però el nostre sou i les nostres condicions no han canviat. Nosaltres som el tercer per la cua d'Espanya que cobrem menys. I dic el tercer per la cua, eh?
2: També hem vist que a les xarxes socials molts centres educatius de Sant Andreu de la Barca han penjat que hi ha una aturada temporal de la publicació de publicació d'activitats i notícies a Instagram. Ens pots explicar una miqueta això també?
3: Bueno, doncs nosaltres això ho fem per fer la visibilitat dels centres, perquè les famílies i el municipi puguin saber com treballem i fem. Doncs arriba un moment que això també comporta tasques extres i no tenim per què fer-lo, només seran les coses oficials per la web i el que sigui oficial.
2: Podem dir llavors en resum que la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es planta.
3: Ens hem plantat, sí. Però no només nosaltres, totes les comunitats educatives de Catalunya.
2: Per acabar, si vols fer una crida a la importància de tenir un sistema educatiu digne, un sistema educatiu que sigui escoltat i que es resolgui com abans millor per tenir una educació digna pels nostres fills i nostres filles.
3: És que hem de partir de la base que nosaltres no lluitem pels 400 euros que se'ns pagarà en 2-3 anys, 4 millor dit. Qui ho vegi ho veurà. Nosaltres lluitem per una qualitat en l'ensenyament, per una qualitat en l'educació, perquè aquests nens s'ho mereixen i no estan contemplats.
2: Els centres educatius asseguren que la mesura no pretén perjudicar l'alumnat ni a les famílies, sinó reclamar millores estructurals per l'educació pública i unes condicions laborals dignes pel professorat.
1: No deixem de banda l'educació perquè aquesta setmana la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra, ha parlat del nou contracte de les escoles Bressol. El nou contracte de les escoles Bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
4: Doncs bé, principalment incrementem 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina. També busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles Bressol i, evidentment, seguir millorar els salaris, que recordem que vam aplicar a les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem i per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
1: Quan es posarà en marxa?
4: Ara, a principis de setembre, i amb l'inici de curs, començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot, que consolidem les vetlladores a 30 hores, una a cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles Bressol ens diuen, molt encertadament. Pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles Bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre. És una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en què destinarà més recursos a les escoles Bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: talleres y que hay una oferta para toda, para que nadie se quede sin actividades en la ciudad.
1: Doncs Isabel Marcos, regidora de Gent Gran a l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos.
0: Gracias a vosotros, Jordi, como siempre, y nada, un abrazo muy fuerte a toda la gente que el año que viene va a estar ahí en ese super casal de la Gent Gran de la ciudad.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Més de 30 expositors convertiran Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del vi, el vermut i la gastronomia aquest cap de setmana. La novena edició de la Fira del Vi, la tercera Fira del Vermut, reuniran 33 expositors entre cellers, elaboradors de vermut, cervesers artesans i restauradors en una edició que aposta per la diversitat, la proximitat i l'experiència gastronòmica. I és que aquest dissabte i diumenge a l'esplanada del mercat setmanal tindrà lloc aquesta doble cita, dissabte amb la Fira del Vi i diumenge amb la Fira del Vermut. Reunirà una àmplia representació del sector vitivinícola i gastronòmic, a més d'una trentena d'expositors que oferiran degustacions de vins, vermuts, caves, cerveses artesanes i una variada oferta culinària. Segons el president de l'associació Rubins, Juan Pérez, la fira manté la seva essència, on aposta per productes de qualitat i una oferta pensada per tots els públics. Enguany també es podrà servir vins sense alcohol. Juan Pérez, president de l'associació Rubins, i també Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
3: És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat. Cellers molt coneguts, de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans, de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
1: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
3: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4 s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
1: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que una més també participa.
4: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no? Cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
3: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de,

0: de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
1: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
0: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem i aquest any també aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava o vermut o cervesa, i 3,50 la restauració, que bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
1: La jornada de dissabte reunirà una vintena de productors procedents de diverses denominacions d'origen catalanes i estatals. Els visitants podran descobrir els vins de Badal, Colbaix i Exhibis, representant de la DO Pla de Bages, protagonista enguany a la Fira del Vi, Joan León, l'Alpical, Oriol Rossell, Canals i Moner i Ramon Canals, vinculats al Penedès o al món del cava, així com també referències de Terra Alta, Montsant, Priorat, Rioja, Navarra, Somontano o Ribera del Duero. Entre els expositors també hi haurà Herència Altés, Otto Bestué, Pago de Cirsus, Matarromera, Bade Uves, Vicalis i Obiti Wines, entre altres distribuïdors especialitzats que oferiran una àmplia selecció de vins i d'escomosos. A més, en aquesta edició, com dèiem, incorpora una novetat important, la presència d'una proposta de vins sense alcohol, una iniciativa que respon a les noves tendències de consum i també a la voluntat d'ampliar el públic de la fira. La tercera edició de la Fira del Vermut, diumenge, comptarà amb 12 elaboradors especialitzats, entre les marques participants destacant Padró, Dos Deus, Martí La Cuesta, La Madre, Valmiñor, Cooperativa Falset Marçà, Mussogorri, així com també Canals i Moner, que combinaran les seves propostes de vermut amb vins i caves. L'oferta també es complementarà amb les cerveses artesanes del Cabo, els productes d'Estones i diverses referències de vermut a Premium i Artesà. També s'hi sumarà una innovadora proposta de vermut sense alcohol, una de les grans novetats també d'enguany. Si els vins i els vermuts seran els protagonistes, la gastronomia local també hi serà present, tant dissabte com diumenge, amb l'associació Rubins, el restaurant El Palau Vell, el teu cafè o les empanades argentines La Original. I la música també serà present amb la Lola Band, activitats infantils amb el taller d'Anna i més espais d'ombra, a més d'una oferta gastronòmica reforçada i la participació de desenes de productors i de restauradors. I és que Sant Andreu Abarca tornarà a reivindicar aquest cap de setmana la seva aposta per la cultura del vi, el vermut i la gastronomia de proximitat. Per facilitar el funcionament de la fira, tant les degustacions de vins, vermuts, caves i cerveses artesanes com les propostes gastronòmiques es gestionaran mitjançant un sistema de fitxes moneda. Els assistents podran adquirir fitxes als punts habituals dins del recinte o de manera anticipada a la botiga d'associació Rubins. El preu de les fitxes destinades a les begudes serà de 3 euros, mentre que les fitxes per les degustacions gastronòmiques tindran un cost de 3,50 euros. Cada celler indicarà el nombre de fitxes necessàries per degustar cadascun dels seus vins, caves o vermuts. Els visitants també podran adquirir una copa serigrafiada oficial de la fira amb un cost de 2,50 euros, imprescindible per participar a les diferents degustacions. A més, l'organització posarà a disposició dels assistents 2.500 portacopes gratuïts per facilitar la mobilitat dins del recinte i millorar també l'experiència durant les degustacions, tant dissabte com diumenge. Tota la informació sobre la nova edició de la Fira del Vi i la Fira del Vermut disponible també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com les xarxes socials de l'emissora municipal, Facebook, X, Instagram, a més del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. I la denominació DO, en Pla de Bages, és la protagonista d'enguany de la Fira del Vi. De fet, el dilluns es realitzava en el Teatre Núria Espert un tast de vins amb DO Pla de Bages. Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha arrencat amb la DO Pla de Bages com a convidada d'honor. La presència de la DO en aquesta nova edició de la fira ha permès acostar als visitants la realitat d'un territori amb una llarga tradició vitivinícola, que després de dècades de retrocés viu un procés de recuperació i també de consolidació gràcies a l'aposta per la qualitat, la singularitat i també l'arrelament al territori. El president de la DO Pla de Bages i elaborador de Colbaix Celler al Molí, Josep Maria Claret, ha destacat la importància que té per la denominació participar en una fira tan propera en el seu territori com és la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.
2: Home, la veritat és que és un plaer poder gaudir de, bueno, que sigui una Déu convidada en una de les fires que es fan molt a prop de casa i que per nosaltres és un punt a favor, perquè al final Déu Pla Bages, a nivell de proximitat, estem molt a prop i és una zona, doncs, que ens hem sentit també molt nostra, el Sant Andreu està molt a prop del Bages.
1: Si busquem la història dels orígens de les vinyes, l'origen del vi en aquesta comarca, ens remuntem ja a l'època romana, per tant, molts segles enrere.
2: Sí, de fet, el Bages històricament s'ha conegut sempre per la vinya. El cultiu prioritari sempre ha sigut la vinya i l'olivera, i des de temps immemorials les ceps, la vinya, està present,
1: Quins són els principals valors que diferencien la Déu Pla de Bages d'altres denominacions d'origen català?
2: Bé, el que ens fa especials i únics, entre altres coses, és les condicions, el territori, el paisatge, la terra i les varietats ancestrals, les nostres varietats, que només les tenim a Bages, i que això sí que ens fan únics i especials, com la picapoll blanc, l'amandó, el sumoll, són varietats que són extraordinàries.
1: Pel que fa a la zona, la terra, com és aquesta terra?
2: Bé, el Bages és una zona interior on les coses no són fàcils, també s'ha de dir. Cultius a secar és un indicador de que els sòls són més ben pobres. El Bages és una zona seca amb una gran oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit, i això fa que la vinya, bueno, s'ha pogut adaptar molt bé al llarg del temps.
1: Una DO que agrupa principalment cellers molt, molt familiars, no? No sé si aquesta és la clau de l'èxit de la vostra DO.
2: Bé, a la DO hi ha des dels cellers més grans, que fa més anys que existeixen, fins als més petits, que sí que són projectes potser més familiars i que han anat apareixent, s'han anat constituint aquests darrers anys. Aquesta última dècada han sortit petits cellers que treballen molt bé, que són molt passionals i que fan les coses molt, molt bé. Vull dir que...
1: Per tant, tenim el futur assegurat?
2: Jo crec que el Bages és una zona que d'excel·lència, que el Bages tenim molt de recorregut, tenim molt de futur.
1: Per tant, com s'imagina la DO de Bages, Pla de Bages, d'aquí a 10 anys, per exemple?
2: Bueno, si continuem en la mateixa línia que actual, la tendència és a treballar molt bé, a entendre molt bé el cicle de vida dels vins i fer allò que ens mou, que al final la passió ens fa pujar el nivell qualitatiu dels vins a dalt de tot, no? Podem estar contents i orgullosos de pertànyer a aquest territori privilegiat i fer aquests grans vins que estem fent a dia d'avui.
1: Vaig parlar de l'època de l'origen romà, però en el segle XIX la comarca va ser una de les zones amb més vinya de tota Catalunya.
2: De fet, sí, el Bages era la zona amb més superfície de vinya, just quan ens va arribar quan va aparèixer la filoxera. Per diferents motius socials, la vinya va perdre en valor, importància, en superfície, però la vinya ha tornat, l'estem reapareixent els que ens dediquem al món del vi i apostem clarament per la vinya, novament.
1: Quins reptes teniu de cara als propers anys? El canvi climàtic també us afecta?
2: Pel que fa al canvi climàtic, ens hi estem adaptant. La veritat és que no és fàcil. Estem en unes condicions poc habituals i poc normals, i això fa que encara ens haguem de professionalitzar més amb el tema de vinya. Pensar que la vinya en un moment determinat s'ha de poder regar i donar allò que necessita. L'impacte climàtic és present i ens hem d'adaptar.
1: Com a vicepresident de la DO Pla de Bages, de cara als oients, per què hem de provar els vins d'aquesta DO?
2: Bé, perquè entre altres coses som molt propers i al final els productes de proximitat, com ara el vi, entre altres coses, jo crec que és la millor aposta que puguem fer per fomentar, per conservar, si volem un territori endreçat, que hi hagi una activitat agrícola, doncs hi hem de col·laborar tots. Al final, consumir producte de proximitat vol dir que estem mantenint tot això molt viu.
1: La varietat blanca del Picapoll s'ha convertit en el gran emblema de la denominació Pla de Bages. Al mateix temps, els celebradors també han impulsat la recuperació d'altres varietats tradicionals, mandó o sumoll, gairebé desaparegudes fa només unes dècades. Amb aquesta aposta per la identitat varietal és compartida per molts dels cellers que integren la denominació. És el cas d'Exhibis, un projecte de l'any 2009 que va recuperar l'activitat vitivinícola en unes finques amb una llarga tradició històrica situades al nord de la comarca. El celler treballa per recuperar el caràcter singular dels vins del Bages sota la direcció de l'enòleg Joan Soler. El seu propietari, Joan Fernández, considera que la recuperació de la història és una de les grans missions dels celebradors actuals.
3: Mira, els vins d'Exhibis són vins que representen la història mil·lenària de la finca, de Can Serra dels Exhibis. Exhibis és el cognom d'una família des del segle X. I elaborem vins amb varietats que representen tots aquests mil anys de història, no? Treballem amb varietats més antigues, com són la Somoll i la Mandó, dues varietats que tots els cellers de la Pla de Bages estem treballant, i treballem també amb la Macabeu i la Picapoll, i sobretot la Picapoll com també varietat molt, molt nostrada. Aquests representen aquesta part més antiga de la història, i treballem llavors amb la Cabernet Sauvignon, que és una varietat que a la nostra zona s'hi ha adaptat molt bé, és una varietat internacional nouvinguda, que ara ja és nostra. Jo ja diria que és local per mi, no? Jo em dic Fernández, soc el meu pare andalús i jo estic aquí i ja sóc un català més, no? Jo crec que la Cabernet Sauvignon és això, és una varietat que ha vingut al nostre territori, s'ha adaptat molt bé i és una supervarietat, no? El nostre enòleg, en Joan Soler, és per mi un mestre i elabora vins molt xulos. Jo sempre dic que no som millors que ningú, sinó que som singulars i diferents, i dins del Pla de Bages també som una zona, estem en una zona ja més muntanya, estem a Navàs, la zona nord, per tant de pla no en tenim res, i aquí canvia també una mica el tipus de sol, la profunditat de terra i tal, i per tant tenim collites menys abundants, però amb raïm més concentrat, no? I això també jo crec que és un punt diferencial dels vins d'Exhibis.
1: Quan parla d'aquesta història de tants segles enrere, no sé si això és un repte o és una pressió més aviat afegida. D'aquesta llarga tradició, no?, i de conservar aquesta tradició.
3: Jo crec que més aviat és un aprenentatge, perquè si havíem estat la zona amb més vinya de tota Catalunya, amb diferència, 27.000 hectàrees de vinya cap a l'any 1870-1880. De fet, tot això, hi ha hagut un trencament bastant gran. Actualment, la de Pla de Bages, tenim unes 500 hectàrees, imagineu, no?, la diferència que hi ha. I, per tant, hi ha hagut un trencament cultural amb el vi, i d'alguna manera la nostra feina és recuperar aquest coneixement, recuperar aquestes varietats i recuperar aquesta història. Exhibis n'és un exemple. Era una finca, té unes 380 hectàrees, gairebé tot havia estat vinya, a plena muntanya, cosa sorprenent, i havia tingut, em sembla que eren 36 parcers, no? Que són molts, i ara tenim 12 hectàrees de vinya, i però és que hi havia hagut algun moment que ja no hi havia hagut vinya, no? Llavors, d'alguna manera, Exhibis és com un exemple, no?, que jo crec que en general tota la Diopla de Bages està fent, que és recuperar aquest passat, no?, i donar-li un impuls en el sentit de recuperar història, recuperar varietats i fer-ho de manera qualitativa, és a dir, amb vins de qualitat.
1: Vins de qualitat, evidentment que després tenim els consumidors. Qui trobaran en els vins, en aquest cas del celler Exhibis?
3: Jo crec que Exhibis elaborem... Mira, Exhibis fem quatre vins, i jo crec que els quatre són quatre públics diferents, no? La Valentina, que... Aprofito per explicar que la Valentina és l'última persona que va portar el cognom Exhibis com a primer cognom. L'any 1594 es casa amb un tant Francesc Serra, i d'aquí el Can Serra dels Exhibis. Tenc un parèntesi, és un vi blanc fet de Macabeu i Picapoll blanc, i que busca també aquest públic de vins blancs, però que ja vols vins blancs amb una certa xitxa, vins per menjar, fins i tot aquest consumidor de vi negre que ja s'està passant al blanc, no? Que, doncs la Valentina seria el seu vi, no? Elaborem les tines, és el nostre vi jove, que és un vi que jo sempre dic que ho té tot, no? Perquè té totes les varietats que tenim plantades, doncs, per ordre seria la Mandó, la Garnatxa Negra, la Cabernet i la Somoll, i és un vi molt polivalent, que crec que és molt tot públic, però sobretot públic jove. La Ras, el nostre vi clàssic, no? aquell vi que un espera, no? amb aquella untositat, no? Amb aquell pes, però alhora amb la lleugeresa final que ens dona la Somoll. I la Baula com un petit tresor d'un vi més aborgonyat, per entendre'ns, no? Menys capa, menys grau, que ens representa la part més antiga de la història dels vins, que estaria fet 50% Somoll i 50% Mandó, no? Per tant, són quatre vins fets de les no mateixes vinyes, perquè cada vinya la vinifiquem per separat, però sí de les vinyes de Can Serra, i que són perfils de vins diferents, no? I això ens encanta, perquè dins d'un estil, no? I a més l'estil de vinificar d'en Joan Soler, doncs tenim quatre vins que representen quatre públics diferents.
1: Vins amb història, vins amb qualitat i vins molt i molt vinculats a la comarca, que d'això es tracta, no?
3: Sí, de fet, vinculats en el sentit de que el circuit curt, el producte de proximitat, per nosaltres és el més important. Tenim la sort que al Pla de Bages es consumeixen molts plans de Bages. A les cartes dels nostres restaurants i de les botigues hi trobes varietat de vins del Pla de Bages, cosa que anys enrere no passava, i tenim un consum intern alt. I això és molt positiu, perquè el que vols és que t'estimin a casa, no? Avui estem a Sant Andreu.
1: Estem a prop
3: i aquí estem, en aquesta tasca, que el veí del costat també ens estimi.
1: La DO Pla de Bages viu un moment de consolidació gràcies a la feina dels seus cellers i també a l'aparició de nous projectes familiars que han apostat pel territori durant l'última dècada. Tot i així, el sector és conscient dels reptes que haurà d'afrontar. El principal és l'adaptació al canvi climàtic, una realitat que ja condiciona els treballs de la vinya. Malgrat les dificultats, els elaboradors es mostren convençuts que el futur passa per continuar apostant per la qualitat, la identitat i el producte de proximitat.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'enòleg Joan Soler assegura que fer vi és traduir la història, el paisatge i la cultura d'un territori en emocions. L'enòleg del celler de Can Serra dels Exhibis reivindica la identitat dels vins del Bages, la recuperació de veritats històriques i la necessitat de preservar un patrimoni vitivinícola únic a Catalunya. Parlar amb Joan Soler és parlar de vi, però sobretot parlar de territori. L'enòleg, fundador i copropietari del celler Exhibis, situat a la finca de Can Serra dels Exhibis, al municipi de Navàs, entén cada ampolla com una manera d'explicar una història que remunta segles enrere. Una història vinculada a una finca documentada des de l'any 1297, que apareix citada amb el nom de Mansos Exhibis i que avui continua viva a través d'un projecte que combina tradició, innovació i respecte pel paisatge. La finca, situada a uns 500 metres d'altitud al nord del Bages, és un dels exemples més singulars de la nova viticultura bagenca. Des de l'any 2009, Exhibis treballa per recuperar el caràcter històric dels vins de la zona, posant en valor varietats autòctones, tècniques tradicionals i una manera d'entendre el vi profundament arrelada al territori.
1: Doncs partint de la base de que la història, la identitat, l'arrelament, la tradició, la singularitat, portar tot aquest relat en el gust del present és una fortalesa inevitable de marca, doncs evidentment influeix de la manera més positiva possible, no? Que el nostre passat no para d'inspirar, i així com amb nosaltres a la resta de comarca, el nostre futur.
2: Que de fet aquesta filosofia també és molt la filosofia de la Deopla de Bages, no?
1: Correcte.
2: Aquesta història, no?
1: Correcte. El Bages és una comarca que ja el seu nom ja li ve de Bacus, del déu romà del vi, que ja els romans ja la van batejar amb aquest nom, que va derivar Bacassis, etc. I és la zona més gran de vinya que mai ha tingut Catalunya. És a dir, el Bages, l'any 1892, l'any que va entrar la filoxera, tenia 27.200 hectàrees de vinya, i si mirem avui en dia el Penedès, que inclou el Cava i tot això, entre Alt, Baix Penedès, Garraf, Anoia Sud, Baix Llobregat Nord, no arriba a les 24.000 hectàrees. És a dir, posem 27.000 hectàrees en una sola comarca, doncs això deixa un patrimoni bestial en tradició, amb oficis, amb margeres, amb barraques, amb patrimoni arquitectònic vinculat a la viticultura, i no només això, sinó també un patrimoni varietal que estem recuperant darrerament i que avui en dia molts de vosaltres ja podeu trobar bàsicament amb el picapoll blanc com a estàndard, però també el picapoll negre, el mandó, el somoll i molts altres que vindran, com hi ha la malvasia blanca roja, que aquest any que ve serà el primer any que l'haurem incorporat.
2: Quins aspectes fan únics aquests vins elaborats a Navàs, dins de la DO Pla de Bages i des del celler que porteu vosaltres, Exhibis?
1: Doncs aquí ja, quan anem ja al particular d'un celler, ja no només hi ha l'escenari general històric de les veritats com el somoll, el picapoll, també el macabeu, que també era típic de la zona, el mandó, etc. També hi ha la singularitat del celler, 500 metres d'alçada, el celler més al nord, situat ja a tocar de Solsonès i de Berguedà, 500 metres d'alçada, això implica maduracions una mica més tardanes, vins una mica més elegants, i també intervé la capa humana, també, no? Quins són els vins que a mi m'agraden al final, que són els vins que faig, no? A mi m'agrada justament accentuar el que l'alçada ja em dona, que és aquesta elegància, aquesta frescor, aquest respecte cap a la fruita, netedat, i en el cas de la baula, que només és somoll i mandó, doncs retrobar aquest vi que, com diu el nom, és la baula perduda, és l'eslabó perdut dels vins de casa nostra, no?
2: Suposo que el que ara està comentant, els vins que més li agraden, això és, ha de ser 100% la feina que ha de fer un enòleg, vins que els agraden o vins que poden agradar.
1: Mira,
2: o és el repte o aquesta pregunta que sempre es fa.
1: Ara farem una parafrasejarem un d'aquells mítics historiadors, qui no diu que és el Churchill, diu que és el Woody Allen, qui no diu que és un altre. Aquesta diuen que era de Groucho Marx, que diu que en la vida no sé el secret de l'èxit, però sí el del fracàs, que és voler agradar a tothom. Al final, sí que jo com a tècnic, quan assessoro cellers grans, t'has de cenyir una mica més a uns estàndards que la gent accepti, que no rebutgi, però el que sí que quan anem cap a produccions petites, la tendència cap a l'identitari, la tendència cap a fer uns vins una mica més escurats cap a la identitat, cap a la diferència, jo crec que és una bona cosa, perquè és el que al final el que et fa distingir. I quan tu estàs en un celler petit com és Exhibis, que estem fent unes 30.000 ampolles l'any, això doncs és un celler petit en concepte de, a tots nivells, per un celler doncs evidentment t'has d'especialitzar una mica més i has de connectar amb la gent sempre pensant que has de ser agradable, i això ho sap tothom, i entengui o no si s'acabaria l'ampolla o no, però davant del dubte sempre amb una mica més d'accent identitari, que és el que et dona la diferenciació davant de les grans marques i davant de les grans zones.
2: Evidentment, intentar diferenciar-se de la resta. Exhibis va ser pioner en la viticultura biodinàmica al Bages. En què consisteix treballar la vinya amb aquests criteris?
1: És entendre que el món no només existeix allò que podem veure i tocar, sinó si creus que també hi ha coses que ni es veuen ni es toquen però tu sents que hi són, com les treballes? Clar, es fa difícil. Des de joves ens acostumen a treballar amb la matèria, vull dir, ara darrerament ens acostumen a una certa gestió emocional de la nostra vida i de les nostres relacions, però com gestiones la part, diguem-ne, més intangible d'una planta, no? Estaria més proper al concepte d'homeopatia per les plantes, estaria més proper al treball amb les llunes, que tot i ser clarament material, perquè la lluna mou hectòmetres cúbics de mar cada any, com no ha d'influir sobre l'aigua, que bàsicament també són les plantes com són nosaltres, i és una descripció de com tu pots arribar a treballar sense despendre's en absolut, és a dir, tenint molt en compte que la intenció amb què fas les coses, com diu la quàntica, també influeix en el resultat d'allò que elabores. I en la biodinàmica vam trobar el com aquest sisè sentit, o com aquest cable suelto, que pots dir, com ho podem acabar treballant en la nostra agricultura. Doncs d'una manera molt burda i molt imprecisa, però perquè els oients ens entenguin, la biodinàmica pot arribar a acollir tota aquesta voluntat de treballar aquest intangible.
2: Com respon la vinya al canvi climàtic? Suposo que és un dels reptes, no?, dels diferents cellers, no?
1: Evidentment influeix, el que podríem dir d'entrada, va influint en baixades de produccions, va influint en avançades en la collita, va influint d'una manera molt diferent a com ens esperàvem també la planta. Pensàvem que hauríem d'anar cap a varietats més tardanes perquè acabessin madurant a èpoques més fredes, i ens estem adonant que no, que els millors resultats són justament avançant la collita de les varietats primerenques, perquè després d'haver passat totes aquestes calors la planta arriba al setembre esgotada i gairebé no pot seguir treballant, entrat a l'octubre, per madurar els raïms. És a dir, estem aprenent amb ella, observant, i com sempre amb una cura d'humilitat de gestionar de la millor manera que podem una cosa que no està descrita, que és la millor cosa per fer, però esperem que les generacions que ens vinguin al darrere almenys deixar-los la nostra experiència com a testimoni.
2: Avui a Sant Andreu de la Barca presenteu quatre vins del vostre celler. Com definiries aquests vins que avui presenteu a Sant Andreu de la Barca?
1: Mira, les tines...
2: Hi ha molta feina darrere, evidentment.
1: Sí, les tines, que és el negre jove, però que li diem les tines perquè està criat amb tines de pedra de l'edat medieval, del segle XIV, que és com se feien els vins a casa nostra, i per això es diu les tines, no? I el que té la pedra és que no dona, no altera el gust del vi com si que fa el roure, i per això en diem les tines. I és un vinagre jove, directe, recte, que és la sensació de menjar fruita com cap altre vi de la gamma et pot donar. Hi ha la Valentina, que rep aquest nom perquè va ser l'última pupilla que va tenir el cognom d'Exhibis, Valentina d'Exhibis, al segle XV, i en honor doncs, a l'última pupilla Exhibis li fem el blanc, que és Macabeu amb picapoll, amb una mica de fusta sense que es noti, però per donar estructura, amb aquests blancs per entendre'ns una mica més el perfil Godello, com pot ser un Xarel·lo o una Garnatxa blanca, vins blancs d'estructura, podeu trobar amb la Valentina. Hi ha la Rasa, que és un vi inevitable. Als anys 80, quan es va recuperar la vinya a la comarca, es va fer buscant els grans líders mundials, que és el que es feia als 80, Follow the Leader, que es venien cabernets, merlots, cirats, chardonnays, doncs la zona va tornar a plantar vinya emmirallant-se amb aquests referents universals, i d'ells n'ha quedat un amor que jo tinc cap a la cabernet com es comporta a casa nostra. Per tant, la rasa com a vida reserva de casa doncs té un 60% de cabernet, però hi ha somoll i mandó, que és el que trobem de manera pura amb la baula que l'he esmentat abans, que és aquest eslabó perdut, aquesta baula perduda dels vins de casa, que és només amb somoll i mandó, fermentat amb àmfora, sense llevat afegit, és a dir, un clar exemple de com podien ser els vins al Bages, i molts dels que bevíeu aquí al Baix Llobregat, perquè el principal mercat era Barcelona. Els vins, quan baixaven els pagesos del Bages, o els traginers del Bages, quan baixaven a vendre via Barcelona, doncs hi paraven aquí a Sant Andreu, segur que un vi molt semblant a la baula és el que aprenien del Bages.
2: Per tant, aquí hi ha aquesta tradició i sobretot aquesta connexió, no?, al Pla de Bages amb Sant Andreu Barca. Una última pregunta, Joan Soler, com a enòleg, d'on li ve aquesta passió, aquest interès pel món del vi?
1: Mira, jo tant de pare com de mare vinc de pagès, i els caps de setmana pagès a mi em van fer estimar molt la natura, la vida pagès. Jo d'entrada volia ser veterinari, però per la idea idíl·lica de prendre cura dels animals, i llavors em vaig adonar ja a l'adolescència que jo volia dir sang, no suporto la sang, sóc aprensiu, em desmaio encara quan una filla meva es fa un tall i veig sang, no ho suporto, amb la qual vaig decidir canviar el món dels animals pel món vegetal, amb aquesta obstinació, amb seguir en contacte amb la terra, amb la natura, amb lo rural, i va ser un professor mentre estudiava enginyeria agrònoma a Barcelona que em va fer estimar el món de l'enologia, que conté aquesta àurea, aquest glamour que li podem veure, aquesta que després vas entenent que justament és aquesta capacitat de traduir cap a sensacions un patrimoni varietal, un clima, un saber fer d'una zona, com tot això s'acaba vinculant a unes percepcions organolèptiques, o un gust, o un sentit, o un gaudi, com cap altre producte agrícola doncs dona avui en dia, i em va acabar atrapant fins avui en dia, que ja no sé fer una altra cosa que vi.
2: I això significa també explicar una professió amb passió, no?
1: Sí, perquè qualsevol cosa que explico jo la veig, jo sé explicar el per què, no? I a darrere de cadascun, de com m'has dit, explica'm els vins que provareu, a darrere de cadascun hi ha una idea.
2: I una història.
1: I una història, i quan enmig d'una barema tu has de prendre una decisió, sempre vas a veure de la font, sempre vas a dir, no, si aquesta garnatxa és la garnatxa que ha d'anar cap a les tines, ha de tenir aquest punt de maduració, s'ha de fer així, perquè et vas trobant, com tots en el dia a dia, que ha de ser, vaig primer aquí o vaig primer allà, o m'he d'ocupar d'això, ostres, he de prioritzar coses, què prioritzo? I tots anem a la font, tots anem als nostres principis, tots anem d'allà on bevem com a persones, no? I això sempre ens ajuda a triar què és el que prioritzem. Doncs els vins igual, no? Cada vi té les seves característiques, i a l'hora de decidir sempre vas a aquesta font de l'origen, del concepte, del criteri, del que explica aquell vi per prendre la decisió.
2: Finalment, si busquéssim una definició de la feina de l'enòleg, quina definició ens diria?
1: Jo, per mi, és acceptar el repte i la responsabilitat de mantenir un ofici vinculat a una terra de fa molts anys, de traduir a sensacions tot un patrimoni cultural, agrícola, varietal, cap a unes sensacions que facin que el teu producte tingui un forat en el mercat que permeti, i aquí hi ha el repte més gran, que les generacions futures tinguin oportunitats de seguir-se quedant en el territori, cuidant vinya, mantenint aquesta memòria, cuidant el paisatge i fent que la gent que viu en un territori se senti identificat i vinculat en la seva terra amb la identificació d'aquest producte també.
0: El marc de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ens ha pogut atestar 4 dels vins del celler Exhibis. S'ha realitzat un maridatge gràcies a la creperia Essència. N'hem parlat amb Mr. Tomàs i també amb el Xavi Fuster.
3: Bé, una vegada que hem parlat, evidentment, amb Rubins, de quins vins anaven a posar, sempre mirem de posar coses que combinin amb els vins. Aleshores, el primer serà un formatge de cabra del país, hem agafat una marca d'aquí del país, que és un semi, més que res perquè si poses onda molt fort després el vi no el disgustaria saber. Hem posat una mica de marmelada de frambuesa, aquesta seria la primera etapa.
4: La segona etapa és un carpaccio de bou amb una mica de rúcula i escames de parmesà, no?
3: Aleshores, el tercer, aquest l'he fet jo, que ha sigut croquetes de pernil ibèric. Bueno, aquesta és obra meva i em fa il·lusió, i posarem dos croquetetes de pernil ibèric.
4: I per acabar, amb l'últim vi, dos trufats de xocolata, que li pegàvem a l'últim vi.
2: Us heu posat d'acord ràpidament a l'hora d'elaborar aquest maridatge?
3: Bueno, sobretot a mi m'ha marcat bastant Rubins el que volia. L'únic que vaig fer jo són dos canvis, el de les croquetes i el de les trufes que vaig proposar-lo jo.
2: Difícil fer aquestes combinacions, aquests maridatges, que finalment combini perfectament?
4: Bueno, normalment no. Com que ho parlem abans, amb la qual cosa es pot combinar bastant bé.
2: Per tant, contra més informació i a més provar a fer un tast dels vins ajuda encara més, no?
3: Sí, a més que nosaltres ja portem bastant temps col·laborant amb ells i més o menys ja anem, per canviar el món del vi sempre m'ha agradat molt, i bueno, més o menys ja anem aprenent una mica en cada vi, però bueno, igualment sempre tenim la seva última paraula perquè ens diguin si està bé el que hem proposat, sempre.
2: Què suposa per vosaltres participar en una fira del vi?
3: Bueno, a mi com sóc tan dinàmica i ara estic jubilada, a mi fa il·lusió tot el que sigui fer coses i pel poble, perquè m'agrada, conèixer molta gent al poble i m'agrada molt fer coses per aquí.
4: Igualment, sí, simplement és curar el poble, la gent ens coneix i sempre fem nostres a la festa major també tasta de vins amb ells, amb la qual tot ajuda.
2: Per tant, ja teniu experiència, no?
3: Sí, perquè la festa major ja hem fet, ja portem 3 anys, no, em sembla, i aquest any també, per la de la primavera, també vam fer una dintre del local, que també, bueno, a la gent li va agradar molt i pensem que, bueno, això està bé, és una bona col·laboració de dues empreses d'aquí, del poble, com té que ser.
2: I a més, avui un maridatge amb una DO ben a prop de Sant Andreu de la Barca, com és la DO Pla de Bages.
3: Pues sí, a més, fa molta il·lusió perquè, bueno, tenim que fer país, està claríssim.
2: I producte local, no?
3: Sí.
2: De proximitat.
3: Tot és de proximitat, sí.
0: La DO Pla de Bages, protagonista de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca d'aquest any 2026, i un dels seus cellers, Exhibis, un celler que no només elabora vi, sinó que també treballa per preservar la memòria d'una comarca en què va convertir la vinya en una forma de vida i que avui en dia continua trobant en ella una de les seves principals senyes d'identitat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I anem amb d'altres qüestions. Aquesta setmana el Papa Lleó XIV ha estat a Catalunya, concretament a Barcelona i també a Montserrat. Hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques què opinaven de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Ha preguntat el nostre company Joel Carrasco.
2: La visita del Papa ha generat reaccions diverses entre santandreuencs, que no s'han mostrat indiferents davant un esdeveniment d'aquestes característiques. Al carrer, les opinions van des de qui ho veu com un fet històric i rellevant per a la comunitat cristiana fins a qui ho considera que no té un impacte directe en el seu dia a dia. Entre els entrevistats, algun destaca la importància simbòlica de la figura del Papa i el seu missatge, mentre que d'altres qüestionen el paper actual de l'Església en la societat.
3: Doncs és una visita assenyalada sobretot perquè és el centenari d'Antoni Gaudí, un dels millors arquitectes de la història de la humanitat, i a celebrar la consagració de l'estrella, i com és un acte religiós, catòlic, doncs és normal que vingui aquí.
2: Et consideres una persona religiosa, catòlica, una persona creient, no creient? Quina forma tens tu de relacionar-te amb la fe?
3: A veure, a la meva fe sempre ha estat influenciada pel catolicisme, perquè vivim en una societat catòlica. En el meu cas particular, jo vaig estar en una escola de monges quan vaig fer tot el que va ser a la primària i després el batxillerat. I doncs jo tinc una manera de veure la fe d'una manera diferent del que té el que seria la institució eclesiàstica, i per tant no sóc practicant, però sí que tinc fe. I doncs a mi, per exemple, l'Església no em representa per moltes raons, però la principal és perquè sempre he sigut el garant d'aixoplugar moviments feixistes com el de Hitler, que el va recolzar un papa, o per exemple en aquests casos de pedofilia que sempre han sigut de vergonya de la institució eclesiàstica i per vergonya de nosaltres també.
2: Tens previst assistir a algun dels esdeveniments relacionats amb la visita?
3: No.
2: Quina és la teva opinió sobre el paper del Papa i de l'Església en la societat actual?
3: A veure, vist el que he vist aquests dies allà a Madrid, considero que és una manera de mostrar el tipus modo fan, vull dir, exhibir-se i anar pels carrers i tal. Ho equipar una mica al tipus de sentiment de la gent que l'ha de veure perquè si no, no surt a la foto veient el Papa. És una mica com els, diguéssim, els cantants de rock and roll i els grans artistes. I des d'un punt de vista eclesiàstic, si segons diu ell està més a la corda de governs que siguin antitrumpistes, que ja s'hi ha enfrontat, o pensant en els més necessitats, que és el que hauria de fer sempre l'Església, doncs diguéssim que aquest papa segueix una mica la corrent de l'antic i pensant una miqueta més, o posa èmfasi en pensaments més senzills, més pensats per les persones.
2: Si poguessis fer una pregunta al papa, què li diries?
3: Què n'opina dels casos de pedofília, si està d'acord, i què n'opina del paper històric de l'Església durant tots els segles de la humanitat.
2: Què significa per vostè la visita del papa?
4: Bueno, una tonteria, sincerament. Penso que totes aquestes despeses que s'estan fent amb aquest viatge es podrien aprofitar per altres coses molt més importants i que per la societat significarien molt més que no la visita del papa, sincerament. Si vol vindre el papa a Barcelona, que vingui, que es doni una volta i ja està, però no fa falta aquest xou.
2: Quina relació té vostè amb la fe? És practicant? Creu en
4: no,
2: Déu, no?
4: No, no, no. No, no, sóc laic.
2: Si tingués el papa davant, tingués una trobada amb ell, què li diria? Quina pregunta li faria?
4: Bueno, pues si li ha agradat la ciutat.
2: Què li sembla que el papa, aquest nou papa, i que visita Barcelona, que està obert a la gent, que està fent discursos sobre els problemes que té l'Església com la pedofilia, què li sembla aquest papa?
4: Bueno, jo és que no segueixo les activitats del papa, sincerament. M'és igual. Mira, quan l'Eglésia i el Vaticà ha tingut oportunitat de fer coses, no ha fet res. El tema de la pandèmia, per exemple, què va fer l'Eglésia amb el tema de la pandèmia? No va fer res. Vull dir, tots els temes socials i tal es van abocar. I l'Eglésia? Per mi és un muntatge, això.
2: Què opina vostè de la visita del Papa a Barcelona?
5: Espectacular. Lástima que no pueda ir hasta Barcelona, porque me di cuenta muy tarde que había que sacar las entradas para lo del estadio y la Sagrada Familia, pero espectacular.
2: Entonces es una visita que a usted le gusta, que le gustaría participar en ella.
5: Perfectamente, sí.
2: ¿Qué relación tiene usted con la fe?
5: Toda la del mundo, porque mira, soy una superviviente y una guerrera de 3 cáncer de pulmón. Aquí estoy luchando contra el tercero. Así que...
2: ¿Fe le ayudó?
5: Sí, me ayuda porque creo en Dios. No soy una... Soy, como digo yo, católica, apostólica, romana. No estoy todos los días en la iglesia, pero sí creo en Papá Dios. Que hay un Dios para todos y es lo más bonito que hay. Y tener poquito la cabeza bien amoblada y positiva.
2: ¿Qué cree que representa hoy en día en el siglo XXI una institución como es el Vaticano, el Papa? ¿Qué valores aporta a la sociedad?
5: Muchísimo, sobre todo... No sé si viste ayer el discurso en el Congreso de los Diputados. Le dio a todo el mundo y cada quien se tuvo que coger lo que era para él. Espectacular, de verdad que sí.
2: Si usted tuviera una cita con el Papa, tuviera un minuto, ¿qué pregunta o qué preguntas le haría?
5: Le pediría su bendición y que me ayude. Y que pida por la paz del mundo, que es lo más importante. Porque estamos bastante revueltos con tanta guerra, tantas cosas, tanta inhumanidad, que ore por la paz del mundo.
2: Es importante entonces una figura como el Papa en un mundo con tantos conflictos.
5: Para mí sí, habrá quien piense distinto, pero para mí es súper, súper importante.
2: ¿Qué opina usted sobre la visita del Papa a Barcelona?
6: El que sea creyente me parece muy bien, es una personalidad de que es única en el mundo. Y que bueno, cuando viene, por lo menos, yo no soy católico, pero por lo menos pienso que está bien la visita de vez en cuando que vayan saliendo. Lo que pasa es que es eso, que los gobiernos tienen mucha afinidad con la iglesia y sin embargo hay otras religiones que se olvidan de ellas. Por lo tanto, pienso que bueno, como figura, como el Papa, vale, pero como porque es un jefe de Estado.
2: Entonces, ¿le parece bien, le parece mal que se paralice toda Barcelona para la visita del Papa?
6: La verdad es que no me gusta. No, porque hay que tener en cuenta que hay mucho trabajo y con esto lo único que se hace es entorpecer a toda la ciudadanía para darle ventaja a otra persona que es, ya te digo, un primer ministro de cualquier país. No hacen eso. Cuando van de visita los presidentes de gobierno a otros países, no hacen eso. Y el Vaticano no deja de ser otro Estado.
2: ¿Usted participará en alguna cosa de la visita del Papa?
6: No, absolutamente. Yo no estoy conforme con ellos, pero por lo tanto yo los respeto, pero yo no haré ninguna actuación con ellos.
2: Si tuviera un ratito con el Papa y usted le pudiera hacer una pregunta, ¿qué pregunta le haría al Papa?
6: Pero yo lo único que le diría es que, ya que su gobierno tiene muchísimo dinero y tienen por todo el mundo, es que se dedique más a los pobres.
2: Tot i les diferències d'opinió, la visita ha aconseguit generar conversa i reflexió a la ciutat. L'arribada del Papa no ha deixat així a ningú indiferent.
1: La visita del Papa Lleó XIV a Catalunya i també a Barcelona. Doncs hem fet les preguntes als santandreuencs i les santandreuenques sobre aquesta visita i ens han donat la seva opinió, una opinió que també està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquest divendres se torna la Festa Jove a l'Ermita de Santa Madrona.
2: Aquest divendres 12 de juny torna una de les cites més esperades pels joves de Sant Andreu de la Barca, la Festa Jove de l'Ermita a Terra de Nou, a l'emblemàtic espai de l'Ermita del Palau, a partir de les 22 hores de la nit, amb una programació carregada de bona música. Els DJs locals Gabriel Grau i DJ Josep seran els encarregats de fer ballar el públic fins a les 3 de la matinada amb sessions que prometen energia i varietat de sons actuals. L'organització a càrrec de l'àrea de joventut de l'Ajuntament manté la fórmula que tant va agradar en les edicions anteriors, entrada gratuïta i la possibilitat que cada jove porti el seu sopar per gaudir d'un ambient distès i festiu a l'aire lliure. El regidor de joventut, Javier Romero, assegura que han sigut els propis joves que els han reclamat que torni aquest esdeveniment quan abans millor. Romero ens explica per què, per a molts, és tan especial aquesta festa.
7: Doncs mira, perquè és ja la tercera edició d'aquesta festa jove que inicialment doncs, la posem al calendari de joventut com per inaugurar el bon temps, no? La primavera, i fer una oferta lúdica pels nostres joves, i que estava prevista per realitzar-se el 9 de maig, però malauradament per la pluja es va haver de moure, però teníem clar que tot i que fos una mica més tard volíem tenir aquesta activitat perquè ha estat molt ben rebuda les edicions anteriors i doncs vam veure perfecte incloure-la dins del programa del Sabarcafest, no? És molt important doncs, perquè els nostres joves ens demanen espais d'oci i de socialització als nostres carrers i que per tant doncs, portar aquestes festes són espais pensats perquè gaudeixin.
2: Per qui no la conegui encara, ens pots explicar per què la Festa Jove de l'Ermita la recupereu any rere any?
7: Doncs perquè va ser una proposta que va néixer des de l'Espai Jove i com dic ha tingut molt bona rebuda en les edicions anteriors. Intentem que sempre estigui d'alguna manera arrelada a talent jove de la ciutat i en aquest sentit en la primera edició vam comptar amb un grup de música local, en la segona edició vam tenir també un artista drag local i enguany l'aposta ha estat per introduir DJs joves locals, no? En concret, bé, la programació de la festa va amb un inici a partir de les 10 de la nit amb un bingo musical que hem replicat durant els 3 anys i és una activitat que ha tingut molt bona rebuda sempre. És quelcom que no es reprodueix en altres espais en el calendari de joventut, és un bon moment i sempre ha estat molt ben valorat i a partir d'aquí després a 11:45 iniciem els DJs i comptem primer amb Gabriel Grau i a partir de la 1 amb DJ Josep, que van ser dos dels concursants doncs, del concurs de DJs locals que vam engegar des de l'Espai Jove.
2: L'últim DJ comença a la 1, a quina hora conclou?
7: Conclou a les 3. Tindrem un espai també per comprar refrigeri i és una activitat oberta, gratuïta per la ciutadania. Sí que recomanem, doncs, disposarem d'una zona de taules i cadires perquè abans del bingo musical la gent ja pugui apropar-se i sopar, vale? I recomanem que porti cadascú el seu popar per fer una mica sopar popular i després ja doncs començarà l'activitat musical.
2: En aquest sentit, anava a preguntar per això pel sopar, que una de les coses més originals és que la gent ha de portar el seu sopar. Quin ambient es crea amb aquesta proposta de portar el teu sopar a l'Ermita del Palau?
7: Doncs el que busquem és un ambient de germanor, que al final és el que hem vist durant aquesta primera fase de la Festa Jove, les darreres edicions, en l'estona del bingo musical, que s'hi respira un ambient lúdic, un ambient festiu, però també un ambient una mica més de caire familiar en el sentit de, tot i que ser una activitat enfocada al públic jove, doncs que et fa com estar amb el teu grup d'amics, xerrant, passant-ho bé, i després ja ve com l'estona més de ball, no?
2: Què li diries als joves que encara dubten de venir aquest divendres 12 de juny a les 10 de la nit?
7: Doncs que no s'ho pensin, perquè al final, com sempre dic a Ràdio Sant Andreu, les activitats que promovem des de joventut són activitats pensades únicament perquè les nostres joves tinguin aquests espais d'oci i perquè gaudeixin. Nosaltres sempre hem estat obertes a la participació dels nostres joves a la presa de decisions i en aquest sentit, com també m'agrada sempre recordar, moltes de les propostes del Sabarcafest venen arrel de les que els joves ens van van fer arribar a través de les jornades Parlem, així com l'any passat. Però tot i que aquestes jornades ja hagin finalitzat, nosaltres sempre estem obertes a escoltar noves propostes, no? Ens va saber molt de greu haver de cancel·lar l'edició d'aquest any de la Festa Jove, però els joves també es van dirigir a nosaltres per demanar-nos que la tornessin a reprogramar, perquè la vivien amb molta expectativa, i així ho vam haver de fer.
2: Com a regidor de joventut, què significa per tu organitzar aquest tipus d'esdeveniments pels joves al municipi? Donar-los un oci nocturn, que normalment és una de les coses que més reclamen.
7: Doncs efectivament, com bé dius, i així ho hem també constatat durant els espais de l'alcalde dels instituts el passat mes de maig, que molts joves venen reclamant-nos aquests espais d'oci que, malauradament, almenys fins al moment, fa molts anys que la ciutat no té, a través del negoci privat, no? Ens manquen pubs, discoteques on els joves es reuneixin, es trobin i sociabilitzin, no? I si bé això sempre ha de ser quelcom que es gestioni des dels privats, com a ajuntament tenim també el deure d'omplir els nostres carrers de vida i que no siguem una ciutat dormitori on els nostres joves hagin de traslladar-se a altres municipis a fer aquest oci, no? I per això ens agrada poder dotar del calendari d'activitats amb aquestes festes, doncs perquè és això, tenim el deure de cuidar els nostres joves, i els nostres joves ens estan demanant poder gaudir de festes així.
2: Per acabar, quin és el missatge final que vols llançar als joves que ens escolten ara mateix perquè no es perdin la Festa Jove de l'Ermita d'aquest divendres?
7: Doncs que no se la poden perdre, perquè és una activitat pensada, com dir, perquè la gaudeixin amb DJs d'aquí, amb talent jove, i que han demostrat que segur farà una festa ben xula, que vinguin a passar-s'ho bé, que gaudeixin en responsabilitat i seny, però que al final el que volem és això, és trobar-nos a les places amb ells i que gaudeixin i puguin passar-s'ho d'allò més bé.
2: Aquest divendres 12 de juny, l'Ermita del Palau acollirà una nit plena de música, diversió i ambient jove, amb una entrada gratuïta i la proposta Porta el teu sopar.
1: Amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directe. Tornem a més informació el proper dilluns. Atents també a la celebració de la Fira del Vi del Vermut de Sant Andreu de la Barca a través de radiosantandreu.com. Tota aquesta informació també disponible en xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana, i dilluns tornem a ser aquí.

0: Qualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana a l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: Darrerament s'han presentat diferents projectes de ciutat. El passat divendres, l'alcalde Marc Giribet explicava el projecte de la pista d'atletisme de Sant Andreu de la Barca. Ho feia davant del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que van celebrar la festa de fi de curs en el Teatre Núria Espert. Ràdio Sant Andreu va poder entrevistar l'alcalde Marc Giribet parlant d'aquest projecte.

0: La projecció de la futura vista de l'atisme pren forma amb un avantprojecte de 2,3 milions d'euros. El nou equipament substituirà l'actual pista de sorra de l'11 i donarà servei a més de 400 esportistes i permetrà acollir competicions oficials. I és que Sant Andreu de la Barca fa un pas endavant en la modernització dels seus equipaments esportius. L'Ajuntament ha presentat l'avantprojecte de la futura pista de l'atisme municipal, una instal·lació reglamentària de 300 metres que es construirà als terrenys de l'actual pista de sorra situada al costat del complex esportiu l'11 i que suposarà una inversió estimada de 2,3 milions d'euros. La proposta ha estat elaborada per l'equip d'arquitectura especialitzat Vivid Esports i ha rebut una acollida molt positiva tant per part del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca com la Federació Catalana d'Atletisme. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha destacat que es tracta d'una actuació llargament reivindicada i que permetrà corregir una de les principals mancances esportives del municipi. Ha conversat amb Ràdio Sant Andreu.
1: Doncs s'ha rebut d'una manera molt positiva, és una de les grans deficiències que tenia la ciutat de Sant Andreu de la Barca i jo crec que el més important d'això és que la ciutat guanyarà una nova pista d'atletisme, una pista com cal, sense que sigui de sorra, una pista del segle XXI i per tant també és una modernització més que encarem com a ciutat i dotem de la ciutat d'un equipament que és necessari, que és un equipament que utilitzaran com a mínim aquestes 400 persones o més de 400 persones que fan activitat en el club d'atletisme, però també totes aquelles persones que els agradi córrer, perquè serà un equipament que s'integrarà dins l'oferta de les instal·lacions municipals.
0: Per què ha decidit ara l'Ajuntament presentar i impulsar aquest projecte?
1: Doncs precisament perquè era un compromís electoral, era un compromís que havíem estat treballant, primer de tot, evidentment, rebent, escoltant la ciutadania i rebent les queixes d'aquest col·lectiu en concret, però també de totes les persones de Sant Andreu de la Barca que van a fer esport en aquell entorn que queda de camí a la carretera de Corbera i que precisament no era un entorn que estava cuidat, era un entorn degradat, era una pista que no feia per una ciutat metropolitana mitjana del país i que, per tant, era una qüestió que havíem d'abordar, era un equipament que la ciutat havia de tenir i, per tant, és aquest, no? És un compromís més complet precisament per dotar d'una nova eina, d'un nou equipament a Sant Andreu de la Barca.
0: Un pressupost de 2.300.000 euros per aquest projecte amb una pista d'atletisme totalment equipada.
1: Exacte, és un esforç important que l'Ajuntament està fent per actualitzar els equipaments, per actualitzar la ciutat i, evidentment, doncs és una manera de dignificar aquests espais i, com és un esforç tan important, el que farem és anar, diguéssim, prioritzant les actuacions, calendaritzant les actuacions. Per tant, ara vindria durant l'any 2027 la redacció del projecte, la redacció del projecte executiu i la seva aprovació, i ja de cara a l'any 28, que haguem pogut fer Guardiola, vindrà tot el que és la contractació i l'inici d'obres d'aquesta nova pista d'atletisme que tindrà la ciutat.
0: Una pista que tindrà una recta principal de 6 carrils, a més també es poden practicar altres modalitats com per exemple el llançament de pes o fins i tot el salt de perxa.
1: És una pista que les seves característiques han estat treballades amb l'entitat, amb el Club d'Atletisme Sant Andreu de la Barca, també amb la Federació Catalana d'Atletisme, per tant és una pista que hem volgut que estigui homologada per acollir diguéssim competicions o certes competicions que ens ho permeti també l'espai i per tant estic molt content perquè hem fet una feina coral, hem fet una feina conjuntament amb l'entitat, hem fet una feina amb la federació i això és molt important perquè

0: que quan obtens, diguéssim, les aportacions de tothom, el projecte és un projecte d'èxit, és un projecte que està destinat a triomfar, i crec que aquesta pista d'atletisme, més enllà de totes les característiques tècniques de les diferents modalitats de l'atletisme, des del salt, des de les curses de velocitat, des de les curses de resistència, també curses de cross, també tot el que és les modalitats de llançament, tot es podrà fer en aquest nou equipament. I importantíssim, a part de dignificar el que és com a tal la instal·lació esportiva, també dotarem de l'espai, d'uns vestidors, d'uns magatzems i, a més, de 40 noves places d'aparcament que hi haurà en la part superior, diguéssim, d'aquesta pista, allà on hi ha ubicat actualment hi ha un aparcament, l'ampliarem fins a 40 places, per tant, també serà un guany per la ciutat.
1: Ha parlat o ha presentat aquest projecte al Club d'Atletisme Sant Andreu Barca, que també ha tingut aquestes converses amb la Federació d'Atletisme. Entenem que quan aquesta pista doncs, ja sigui una realitat, pugui acollir proves esportives importants.
0: El que buscàvem era, amb els espais que estaven habilitats o que la ciutat tenia disponibilitat de construir aquest nou equipament, que aquest equipament tingués homologacions per poder, diguéssim, acollir competicions. Les competicions vindran marcades també amb les normatives que les diferents federacions marquen, però que l'objectiu de Sant Andreu és que si podem acollir, diguéssim, competicions de categories inferiors o de categories que es poden assimilar a les dimensions que té la pista, doncs evidentment estarem encantadíssims, i precisament aquesta feina l'hem fet conjuntament amb la federació perquè això sigui possible.
1: Sí que incrementarà, això sí, l'oferta esportiva, no?, a Sant Andreu de la Barca gràcies a aquest equipament. Tenim en compte el Club d'Atletisme, que està funcionant molt bé, que tenen més de 400 participants en el Club d'Atletisme. Ho hem vist en mostres des de la sísmica quan s'ha realitzat a Sant Andreu de la Barca, en la cursa de primavera, la cursa de tardor, que hi ha tradició a Sant Andreu de la Barca i que hi ha gent disposada a practicar aquesta modalitat esportiva.
0: L'atletisme combina, igual que molts altres esports, convida dos tipologies d'esports: l'esport de salut, que és aquest esport per poder córrer, per poder compartir, per poder estar en forma i tenir una vida saludable, i l'esport de competició, l'esport federatiu. I per tant, en aquest sentit, crec que aquest nou equipament donarà resposta a aquestes dues tipologies de pràctica d'esport: aquesta que no és tan competitiva i és més social, és més de manteniment, és més per tenir una vida saludable, que a més s'estan generant diferents moviments a la ciutat, com Rams Clubs que es mouen per tota la ciutat, i per tant serà també un equipament que doni resposta, diguéssim, a aquestes inquietuds, que la ciutat es mou i que per tant jo crec que guanyarem molt, molt, molt amb aquesta pista d'atletisme.
1: Alcalde, es preveu tenir subvencions d'altres administracions com la Generalitat, la Diputació o l'Àrea?
0: Aquesta pista, pel que hem pogut parlar amb la Federació, serà una pista també que superarà les fronteres de Sant Andreu a la Barca, per tant serà utilitzada per diferents, diguéssim, municipis i també per acollir, com dèiem, diferents competicions. I precisament aquí l'esforç que està fent Sant Andreu a la Barca, perquè és un esforç que, diguéssim, no a tots els municipis hi ha una pista d'atletisme, una pista adaptada, una pista homologada per fer diferents competicions, doncs que aquest esforç també, diguéssim, altres administracions ens ajudin i s'hi volquin. I precisament aquí la Generalitat de Catalunya té una responsabilitat important, i concretament considerant que el país es dota d'un nou equipament esportiu i en aquest cas basat en la modalitat de l'atletisme, esperem que la Generalitat recolzi amb subvencions, amb ajudes, en aquest projecte ambiciós que està fent Sant Andreu de la Barca, i que, com entenem, que no només quedarà en l'àmbit de Sant Andreu de la Barca, sinó que serà una pista que s'utilitzarà, jo crec, en àmbit de país i amb molts pocs equipaments. I ens deia la presidenta de la federació que hi ha molt pocs projectes de noves pistes d'atletisme, i entre elles la que pinta millor és la de Sant Andreu de la Barca, és a dir, molt més avançada, però doncs precisament necessitem que aquí la Generalitat s'impliqui, la Diputació de Barcelona s'impliquin, precisament per dotar de força a aquest projecte. L'Ajuntament ja està destinant recursos, ja ha anat a buscar un bon equip tècnic especialista en equipaments esportius, i en concret són atletes, i per tant no és la primera pista d'atletisme que fan, per tant tenen una certa experiència, i per tant aquesta aposta que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està portant endavant, esperem que també, diguéssim, sigui ajudada, corresposa, doncs, per altres administracions en la vessant de subvencions, perquè entenem que aquesta pista estarà oberta a altres municipis i també a altres competicions.
1: Quin missatge donaria en aquest cas als futurs usuaris d'aquesta pista d'atletisme?
0: Doncs que per fi podran fer un esport digne a la seva ciutat, és a dir, fer esport en unes condicions dignes, i que estic molt content de que un compromís que vam adquirir amb tot aquest col·lectiu, amb el club d'atletisme i amb moltes persones que practiquen l'atletisme, doncs que avui aquest sigui ja una primera passa de realitat, i sobretot també la manera en com s'ha treballat. S'ha treballat en total, diguéssim, transparència, en total col·laboració amb les entitats esportives i també, evidentment, amb la federació.
1: L'avantprojecte de la pista d'atletisme preveu una pista de 300 metres amb una recta principal de 6 carrils i 4 carrils a la resta del recorregut. A més, inclourà un fossar per les proves de salt de llargada i triple salt, una zona pel salt en perxa, una gàbia per al llançament de llargs, un cercle per al llançament de pes i un circuit de cross de 500 metres. També es construiran, com dèiem, vestidors i magatzems de 360 metres quadrats, grades integrades al terreny, una nova il·luminació i una ampliació de l'aparcament existent, que passarà de 26 a 40 places.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: I aquesta setmana també s'ha presentat un altre projecte, el projecte de la reforma del Parc Central. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
4: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha presentat el projecte del nou Parc Central, una transformació integral que convertirà el parc en un pulmó verd que tindrà el doble d'arbres, passant dels 90 actuals als 170. A més, aquest gaudirà d'una plaça central amb unes graderies i un espai per esdeveniments, nous jocs infantils d'aigua i la remodelació de la zona d'esbarjo per a gossos. El parc incorporarà un sistema per aprofitar l'aigua de la pluja en el manteniment dels espais naturals i es transformarà en un autèntic refugi climàtic per ajudar a combatre els efectes de les altes temperatures. L'alcalde Marc Girbet ha explicat que aquesta reforma forma part de l'actualització de Sant Andreu al segle XXI.
0: Doncs amb aquesta estratègia que portem explicant i que, per tant, ara que tinc l'oportunitat, la torno a explicar, d'actualitzar la ciutat del segle XXI, un dels equipaments, jo crec que troncals en l'esdevenir de la vida quotidiana rutinària dels veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, ha de ser també el Parc Central. Un Parc Central que està construït en el segle passat i que s'ha d'adaptar a un Parc Central que s'ha d'optimitzar en els seus espais, que s'ha d'optimitzar per tenir molts més usos, que la ciutadania el senti com una bombolla d'oxigen, ja no només per tota la cobertura verda que hi haurà i que ampliarem, i aquest gran pulmó verd que serà, i a més de ser un refugi climàtic, el que buscarà també aquest Parc Central precisament és guanyar molts i molts usos, usos infantils, usos esportius, usos culturals, usos de recreatius d'animals de companyia. Per tant, tot aquest espai que jo crec que es pot optimitzar i millorar molt més del que tenim actualment és el perquè d'iniciar aquesta actualització del barri. A més, aquest parc és també, o forma part també, aquesta actualització de l'estratègia de l'eix verd, no? Això que sempre expliquem de convertir el gris en verd, no?, de Sant Andreu de la Barca, adaptar la ciutat a les condicions climàtiques i d'emergència climàtica que tenim actualment, doncs una d'aquestes actuacions que passa per aquí és la reforma de tot aquest parc. Per tant, repicar asfalt dur, asfalt compacte, i convertir-lo en terra molt més permeable, molt més plantada d'arbres, eliminar aquests bancals que el que fan és a vegades generar foscor o sensació d'inseguretat. Per tant, tindrem una visió ben plana i, com deia, moltes activitats, espai per fer fitness per la gent gran o per qualsevol edat, la calistènia, jocs d'aigua infantils, també jocs infantils com a parc infantil, diguéssim, espai per gossos, espai per fer grans activitats culturals, amb una graderia, amb un escenari que estarà incorporat a la mateixa infraestructura del parc. Per tant, el que estem fent és actualitzar un parc del segle passat en un parc del segle XXI que doni resposta a les necessitats que actualment té la ciutat.
4: Tot això, el Parc Central és un dels pulmons verds de la ciutat, però en aquest projecte ens presenteu que dobleu els arbres i, com estàs comentant, hi haurà molt més verd encara. Per què s'ha escollit el Parc Central per donar-li aquesta potència encara més de verd?
5: Doncs el Parc Central té una centralitat dins la ciutat en el creixement a futur que pot tenir la ciutat, ja no només amb la passera, ja no només amb la connexió del passeig del Parlament amb l'Avinguda Generalitat, que pot conformar en el nou barri que estem projectant de Sant Andreu a la Barca, amb un centre comercial que ha d'entrar més d'hora que tard en funcionament. Per tant, el Parc Central recull aquestes necessitats d'espai, recull la possibilitat d'ampliar la cobertura verda i, per tant, això és una, jo crec que és una gran oportunitat, com deia, per fer aquesta ròtula de connexió entre el barri del centre, el barri de la Plana, la Solana, però també amb l'expansió que pugui tenir la ciutat més enllà.
4: També hem vist que el Parc Central actualment és un parc tancat o parcialment tancat, tot i que hi ha alguns forats. Passarà a ser un parc totalment obert.
5: Totalment obert, un espai diàfan, un espai on la ciutadania podrà utilitzar, i evidentment serà un espai, doncs, precisament que ha de poder tenir vida amb respecte qualsevol moment del dia, no? I precisament això l'Ajuntament, i amb l'estratègia també de l'àrea metropolitana, aquest parc formarà part de la xarxa dels més de la cinquantena de parcs metropolitans que gestiona directament l'àrea metropolitana. Per tant, serà un equipament nou gestionat per l'àrea metropolitana i que, per tant, ha de mantenir els estàndards i els criteris també d'aquests parcs metropolitans, i que nosaltres estem molt contents, evidentment, de que aquests estàndards pugen molt més al nivell del parc i també pugen molt més al manteniment, diguéssim, les activitats que s'hi poden portar a terme. Per tant, és una actuació important.
4: En el projecte hem vist també que s'hi farà una grada amb un espai per fer teatre, conferències. Actualment aquesta conferència que esteu fent aquí l'estem fent en l'espai on habitualment es fa, però hi ha poc espai.
5: Exacte, com deia, no? Hem optimitzat l'espai, els espais del parc, i una cosa que trobàvem a faltar en quant a ús és un gran espai diàfan, una àgora, per poder fer qualsevol tipus d'activitat. I, per tant, aprofitant el talús que ha generat la passera per guanyar l'alçada necessària, el nivell d'alçada necessària per poder connectar per sobre les vies del tren a l'altra banda de la via, utilitzarem tot aquest talús per fer una gran graderia. Aquesta graderia finalitzarà amb un escenari, per tant, ja tindrem una infraestructura preparada per si qualsevol entitat, qualsevol acte organitzat per l'Ajuntament es pugui fer en aquest espai, però just davant d'aquest espai hi haurà una gran àgora, hi haurà una gran plaça que el que farà és també donar-li doble ús a l'escenari, o l'ús dedicat a la grada o a l'ús dedicat a l'àgora, en funció de com es col·loqui. I, per tant, serà un espai molt versàtil, utilitzant molts usos, i que això, la veritat, donarà molt de joc a la ciutat. I podrem, diguéssim, moure activitats que habitualment sempre passen als mateixos espais de la ciutat per manca de nous espais, no? I els podrem moure aquí al Parc Central. Per tant, crec que la ciutat guanya una infraestructura cabdal, verda, sostenible, i que dona resposta, com deia abans, a les necessitats de la ciutat del segle XXI.
4: L'actuació representarà un pressupost de 2,4 milions d'euros i comptarà amb una aportació de 1 milió d'euros de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'arquitecte encarregat del projecte, Màrius Quintana, ha desgranat la confecció d'aquest projecte.
6: Pues seguint tota una sèrie de criteris nous de com s'ha d'actuar en les ciutats, amb què a mi sempre m'agrada dir que durant molts anys ens hem dedicat a urbanitzar l'espai públic i ara hem de naturalitzar-lo, aquest espai públic. Hem d'introduir molta més vegetalització, afavorir que hi hagi el cicle natural de l'aigua, que això vol dir que no, quan plou l'aigua no vagi a la claveguera i de la claveguera va al mar, sinó que aquesta aigua intentem infiltrar-la en el terreny perquè enriqueixi el subsol. Aplicar una sèrie de criteris, repeteixo, de renaturalitzar la ciutat per lluitar contra l'emergència climàtica que tenim, l'escalfament global, volem afavorir la biodiversitat, que hi hagi més aquesta, diguem-ne, relació entre la vegetació, les persones i els animals, els insectes i tot, crear ambients més naturals que el que hem estat fent durant molts anys, bueno, perquè hem fet altres criteris, diguem-ne, però que ara la situació que estem, repeteixo, d'emergència climàtica, doncs hem de treballar amb aquesta línia.
4: Ens expliques que la gran importància que té l'aigua, avui dia en la majoria de projectes, de quina forma tindrà importància l'aigua aquest Parc Central?
6: Pues aquí suprimim el que en diem els embornals, i aquestes, les muntanyes que ara hi ha en aquest parc, que estan creant estan obstaculitzant la visibilitat del parc, les convertim, retirem aquestes muntanyes per portar-les a fer el talús que necessitem per completar el de la passera, i fem uns espais deprimits que és on tota la, tots els espais que es podran trepitjar, que es podrà transitar, portin l'aigua cap a aquests espais deprimits, que aquí infiltrarem, tindrem una vegetació que podrà estar inundada unes hores i que podrà viure, i aquesta aigua la infiltrem en el terreny per enriquir, repeteixo, enriquir el subsol i afavorir la vida de tota la vegetalització que farem.
4: També heu explicat que recupereu el mític Can Alçador.
6: Bueno, el recuperem en el sentit de que el marcarem, farem aquest eix de que comunica el que ja hi havia del Can Alçador, el farem amb un paviment i el convertim en el passeig del Can Alçador, per dir-ho d'una manera, com traça històrica. I que no, també una altra de les coses que estan ara aplicant en qualsevol actuació en una ciutat sempre és recuperar la història, recuperar la memòria i fer tot el, diguem-ne, retribut que podem fer a aquesta memòria que és de tots.
4: Quins han sigut els principals reptes per confeccionar aquest projecte?
6: Els principals reptes, doncs, és estudiar tot aquest tema que sembla que sigui molt fàcil dir que infiltrarem i crearem els suds, etcètera, etcètera. Tot això també s'ha de quantificar, perquè aquests espais deprimits han d'infiltrar l'aigua en un temps determinat, perquè si queden l'aigua estancada, llavors provoquen que hi hagi mosquits i ja entraríem en una situació que no és la desitjable. Per tant, hi ha una sèrie de càlculs que encara són incipients, però que ja estan molt estudiats, per veure les superfícies, per veure els gruixos, per veure a quin tipus de vegetació podrem col·locar, etc. I el repte en quant a quantificar-ho, diguem-ne, perquè el demés és aplicar, repeteixo, criteris ambientals que són d'una lògica i d'una acceptació que avui en dia ja és acceptat per tothom, jo diria. No estem fent ja de punters o de... No, ja són temes molt, molt, molt coneguts i estudiats.
4: Per acabar, per qui ens estigui sentint i no tingui encara l'oportunitat de veure el projecte, com es podria imaginar, quina és la gran diferència que hi ha entre el Parc Central actual i el Parc Central que vostès han dissenyat? Quina és la gran diferència?
6: Mira, primer, pavimentem tot el parc amb, que no hi haurà res de formigó, ni d'asfalt, ni res, tot és amb sauló. Un sauló natural, un sauló estabilitzat, que és un sauló prensat, però tot el paviment serà trepitjable i més o menys permeable. Després, les muntanyes les convertim en uns parterres, per dir-ho d'alguna manera, deprimits, que són on recollirem l'aigua. Per tant, augmentarem la visibilitat del parc de la que hi ha ara. I després, la connectivitat amb el Canal Sadó, amb l'avinguda de la Generalitat, amb l'altre cantó del riu, convertim el parc en un node, una ròtula de connexió amb tot l'entorn, que ara ha quedat aquí enmig una miqueta tapant o impedint aquesta connectivitat. I sobretot, el que sí millorem molt és el que en aquests moments és molt important, és augmentem o afavorim la biodiversitat.
4: Finalment, el regidor del barri del Centre, Javier Romero, ha celebrat l'arribada d'aquest projecte, un parc que per Romero representa molt, ja que és l'espai més important del seu barri.
7: Bueno, jo crec que pel barri és una grandíssima notícia poder recuperar i transformar un espai com el Parc Central, que per mi, ho he explicat a la presentació, hi ha molt lligam emocional, des de nen jugant aquí, veient tristament com es anava degradant, i doncs poder-lo recuperar pels infants actuals, per les famílies, pels joves que practiquen activitat física i per la gent gran activa de la ciutat, per mi és una gran notícia com a regidor de barri. Jo no puc estar més content de totes les reformes que estan venint i presentar-se pel barri del Centre, que al final és un barri, com el seu nom diu, és cèntric a la ciutat, no? I per tant dona resposta a les necessitats no només dels nostres veïns i veïnes del barri, sinó d'altres veïns, doncs, que transiten pels nostres espais, no? I els utilitzen. En aquest sentit, crec que la perspectiva que se li ha donat al projecte de remodelació és completament transformador de l'espai. És un espai que aprofitarà molt millor els recursos naturals, afavorirà la biodiversitat, el tema de la gestió de l'aigua i, per tant, modernitzem la ciutat a les necessitats climàtiques que estem tenint ara mateix.
4: Passarem de tenir un parc central tancat o semitancat, perquè hi ha forats, i passarem a un parc central obert al barri.
7: Doncs sí, el parc s'obrirà perquè al cap i a la fi és una mica com posar parets al mar, no? És a dir, nosaltres transitem els nostres carrers i es generen fluxos de moviment de trànsit humà i l'espai tal com actualment es concebeix ja ha agafat embrancida amb la construcció de la passarel·la a un nou model de mobilitat, a un nou model de mobilitat urbana, no? Amb la connexió amb el barri de la Plana, i per tant té poc sentit tenir aquesta connexió a la passera, però després, un cop creues la passera, trobar-te un parc tancat, doncs, que no pot transitar, no? En aquest sentit, el que busquem és un flux molt més orgànic.
4: Per tant, el nou parc central viurà una transformació que el convertirà en un nou pulmó verd a la ciutat amb el doble d'arbres que té actualment, amb un espai per esdeveniments, jocs infantils d'aigua, una zona de pícnic i un nou espai per gossos.
1: La presentació dels projectes de la nova pista d'atletisme de Sant Andreu de la Barca i també la reforma del parc central han protagonitzat l'actualitat informativa de la setmana. També s'ha parlat de reformes i reurbanització de la zona de Can Prats. Can Prats avança en la seva transformació amb la reorganització dels carrers Tomàs Vives i Montsant. L'Ajuntament ha aprovat un projecte de gairebé 783.000 euros que inclou l'ampliació de voreres, la renovació de clavegueram i la modernització de l'enllumenat públic. El barri de Can Prats continua avançant en la millora dels seus espais públics amb l'aprovació d'aquest projecte. De fet, la Junta de Govern Local de Sant Andreu de Barca va aprovar l'actuació el passat 2 de juny amb una inversió prevista, com dèiem, de 782.000 euros. El projecte contempla la reorganització del carrer Tomàs Vives en el tram comprès entre els carrers Montsant i Montpedrós, així com el mateix carrer Montsant. Entre les principals actuacions hi ha la renovació de la xarxa de clavegueram, l'ampliació de les voreres, el soterrament dels serveis i també la millora de l'enllumenat públic. N'hem parlat amb la regidora de barri de Can Prats, Anna Serra.
8: Doncs bé, com bé dius, tenim ja aprovada la renovació, el projecte de renovació d'aquí dels carrers de Tomàs Vives i Montsant. Una molt bona notícia pel barri, ja que permetrà que aquests dos carrers inicialment tindran renovació de la xarxa del clavegueram, també ampliarem les voreres i millorarem l'enllumenat, fet que farà que el barri doncs, sigui més segur, tingui una millor accessibilitat i al final doncs, sigui més agradable per tots els veïns i veïnes.
1: Entre aquest projecte també hi ha l'ampliació de les voreres.
8: Exacte, com deia, és un barri que és antic, que té dificultats d'accessibilitat i tot això doncs, preveiem poder-hi posar solució amb aquest projecte de reurbanització.
1: Hi ha una inversió de 782.000 euros aproximadament. Quan s'iniciaran aquestes obres o de moment està a l'inici de tot plegat?
8: És una inversió molt important que, com deia ara, tot just fem l'inici. És una molt bona notícia actualment perquè això vol dir que el projecte es va movent i que cada cop estem més a prop, però com tot doncs té un procés i per tant a dia d'avui podem explicar que tot està en moviment i que en uns mesos doncs, ja podrem donar més informació de la data concreta.
1: Què suposarà aquesta reorganització d'aquests carrers, del carrer Tomàs Vives i Montsant, aquí al barri de Can Prats, un cop estigui finalitzada aquesta reorganització?
8: Doncs home, permetrà tenir un accés molt més agradable. Els veïns i veïnes del barri fa molt de temps que ho demanen i per tant és una obra que esperem amb molta alegria i que estem molt satisfets de poder tenir una inversió tan important aquí al barri de Can Prats, que millorarà, com deia, l'accessibilitat, millorarà també el sistema de clavegueram i també la il·luminació.
1: Actualment el projecte es troba en fase d'exposició pública abans de la seva aprovació definitiva. Aquest pas s'haurà de donar lloc posteriorment a la licitació i a l'execució de les obres que marcaran una nova etapa en la renovació urbana del barri de Can Prats.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
2: La criminalitat cau un 14,7% a Sant Andreu de la Barca durant el primer trimestre del 2026. Els delictes convencionals baixen un 17,1%, mentre que la ciberdelinqüència es redueix un 7,7%, segons dades del Ministeri d'Interior. Sant Andreu de la Barca ha registrat una disminució significativa de la criminalitat durant els tres primers mesos de l'any. Segons dades de balanç de criminalitat publicades pel Ministeri de l'Interior, entre gener i març es van comptabilitzar 128 infraccions penals davant de les 150 registrades al mateix període l'any 2025, fet que representa una reducció global del 14,7%. La principal contribució d'aquest descens prové de la criminalitat convencional, que passa de 111 a 92 fets delictius, una caiguda del 17,1%. També la ciberdelinqüència presenta una evolució favorable, 36 casos davant dels 39 del primer trimestre de l'any anterior, una disminució del 7,7%. Entre els indicadors més positius destaca la desaparició dels delictes greus i menys greus de lesions i les baralles tumultuàries, que passen de 4 casos a cap. També es redueix notablement els delictes contra la llibertat sexual, que baixen de 3 a 1 cas. Dins d'aquesta categoria, les agressions sexuals amb penetració passen de 2 casos el 2025 a 0 aquest primer trimestre del 2026. Els homicidis consumats, les tentatives d'homicidi i els segrestos es mantenen a nivells inexistents, sense cap fet registrat durant els dos períodes comparats. Malgrat la tendència general a la baixa, les estadístiques mostren alguns increments en determinats a tipologies delictives. Els furts passen de 18 a 25 denúncies a un augment del 38,9%, convertint-se en la categoria amb el creixement més destacat. També augmenten els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions, que passen de 8 a 10 casos. Tanmateix, els robatoris amb força, específicament en habitatges, es mantenen estables amb un únic cas registrat cadascun dels dos anys. Pel que fa als robatoris amb violència o intimidació, les dades es mantenen sense variacions, amb un cas registrat tant l'any 2025 com el 2026. Entre els descensos més rellevants destaca la reducció de les sustraccions de vehicles, que passen de 3 casos a 1. També disminueix de manera notable l'anomenada resta de criminalitat convencional, que baixa de 74 a 53 infraccions. En l'àmbit digital, les estafes informàtiques continuen concentrant la major part de ciberdelictes detectats. Tot i això, els altres ciberdelictes es redueixen dràsticament, passant de 6 a 1 cas, fet que compensa l'increment de les estafes informàtiques, que creixen lleugerament de 33 a 35 denúncies. Les dades del primer trimestre consoliden la tendència de contenció de la criminalitat al municipi. Tot i l'increment puntual d'esforç i alguns robatoris amb força, la reducció general dels delictes convencionals i de la ciberdelinqüència permet que Sant Andreu de la Barca inicia l'any 2026 amb uns indicadors de seguretat més favorables que els registrats un any abans. En conjunt, la ciutat registra 22 infraccions penals menys que durant el primer trimestre del 2025, un descens que reforça la percepció de Sant Andreu de la Barca com un dels municipis amb una evolució més estable en matèria de seguretat ciutadana a la comarca del Baix Llobregat. Les dades provenen del balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior, elaborat a partir de la informació computada per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i les policies locals, que aporten dades al sistema estadístic de criminalitat.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: Pel que fa a l'educació, aquesta setmana hem conegut la notícia que la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es planta. Les escoles no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació, amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
4: La comunitat educativa es planta. Els centres educatius públics de Sant Andreu de la Barca han anunciat que no organitzaran colònies ni sortides de jornada completa mentre no s'assoleixi un acord entre sindicats majoritaris de l'educació pública i el Departament d'Educació. La decisió forma part d'una acció conjunta impulsada per centres d'arreu de Catalunya per denunciar una situació que qualifiquen de límit, marcada per la manca de recursos, les ràtios elevades, les dificultats per garantir una inclusió efectiva i l'excés de burocràcia que assumeixen els equips docents. La directora de l'escola Can Salvi, Belén Medina, ha parlat amb Ràdio Sant Andreu en nom de la comunitat educativa i ha afirmat que tots els centres del municipi s'han posat d'acord per fer pressió perquè els sindicats majoritaris i l'educació arribin a un acord positiu per totes les parts.
5: Doncs després de que els sindicats estiguin negociant, no és que no vulguem fer sortides ni colònies. El que sí és cert és que ens hem adherit a un manifest de Catalunya en el qual ens posem d'acord amb altres municipis i nosaltres com a municipis hem arribat a l'acord de que no farem sortides ni colònies degut a la sobrecàrrega d'hores que fem nosaltres en els centres, al no reconeixement de la nostra tasca, a la manca de ràtios i al seu control, la diversitat i tots els temes que s'estan tractant amb els sindicats i que no s'arriba a un acord. No està reconeguda en la nostra feina, les nostres tasques ni tot el que fem. S'apel·la a la nostra professionalitat, s'apel·la a la nostra consciència i nosaltres dediquem moltes hores, molta responsabilitat que després no estan reconegudes.
4: Aquesta és una mesura col·lectiva i consensuada, ens explicaves.
5: Sí, és una mesura col·lectiva i consensuada. Parlades a les assemblees de claustres, portades al municipi i consensuat per cada un de nosaltres.
4: Això comporta que durant el proper curs no es realitzaran colònies ni sortides de jornada completa.
5: Això comporta que no es realitzaran sempre i quan els sindicats i el Departament d'Educació no arribin a un acord.
4: Entre les reclamacions que teniu és ràtios elevades, manca de professionals de suport, infraestructures insuficients, és a dir, que no és només el que molta gent es queda, que és el titular dels diners.
5: Els diners no és el tema, és les situacions en què nosaltres estem treballant.
4: Aquesta pujada salarial que es parla dels 400 euros, ens pots explicar un resum de la realitat que viviu vosaltres?
5: Nosaltres teníem el sou congelat des de fa molts anys. S'ha pujat a l'IPC com a fan sempre cada any, però el nostre sou i les nostres condicions no han canviat. Nosaltres som el tercer per la cua d'Espanya que cobrem menys. I dic el tercer per la cua, eh?
4: També hem vist que a les xarxes socials molts centres educatius de Sant Andreu de la Barca han penjat que hi ha una aturada temporal de la publicació de publicació d'activitats i notícies a Instagram. Ens pots explicar una miqueta això també?
5: Bueno, doncs nosaltres això ho fem per fer la visibilitat dels centres, perquè les famílies i el municipi puguin saber com treballem i fem. Doncs arriba un moment que això també comporta tasques extres i no tenim per què fer-lo, només seran les coses oficials per la web i el que sigui oficial.
4: Podem dir llavors en resum que la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es planta.
5: Ens hem plantat, sí. Però no només nosaltres, totes les comunitats educatives de Catalunya.
4: Per acabar, si vols fer una crida a la importància de tenir un sistema educatiu digne, un sistema educatiu que sigui escoltat i que es resolgui com abans millor per tenir una educació digna pels nostres fills i nostres filles.
5: És que hem de partir de la base que nosaltres no lluitem pels 400 euros que se'ns pagarà en 2-3 anys, 4 millor dit. Qui ho vegi ho veurà. Nosaltres lluitem per una qualitat en l'ensenyament, per una qualitat en l'educació, perquè aquests nens s'ho mereixen i no estan contemplats.
4: Els centres educatius asseguren que la mesura no pretén perjudicar l'alumnat ni a les famílies, sinó reclamar millores estructurals per l'educació pública i unes condicions laborals dignes pel professorat.
2: Seguim parlant d'educació. Aquesta setmana hem donat detalls del nou contracte de les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. El nou contracte de les escoles Bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
6: Doncs bé, principalment incrementem 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina, també busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles bressol i, evidentment, seguir millorar els salaris, que recordem que vam aplicar a les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem i per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
2: Quan es posarà en marxa?
6: Ara, a principis de setembre, i amb l'inici de curs, començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot que consolidem les vetlladores a 30 hores, una a cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles bressol ens diuen, molt encertadament. Pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre. Era una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que destinarà més recursos a les escoles bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
2: Més de 30 expositors convertiran Sant Andreu de la Barca en l'epicentre del vi, el vermut i la gastronomia aquest cap de setmana. La novena edició de la Fira del Vi, la tercera Fira del Vermut, reuniran 33 expositors entre cellers, elaboradors de vermut, cervesers artesans i restauradors en una edició que aposta per la diversitat, la proximitat i l'experiència gastronòmica. I és que aquest dissabte i diumenge a l'esplanada del mercat setmanal tindrà lloc aquesta doble cita, dissabte amb la Fira del Vi i diumenge amb la Fira del Vermut. Reunirà una àmplia representació del sector vitivinícola i gastronòmic, a més d'una trentena d'expositors que oferiran degustacions de vins, vermuts, caves, cerveses artesanes i una variada oferta culinària. Segons el president de l'associació Rubins, Juan Pérez, la fira manté la seva essència, una aposta per productes de qualitat i una oferta pensada per tots els públics. Enguany també es podrà servir vins sense alcohol. Juan Pérez, president de l'associació Rubins, i també Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
7: És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers, més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat. Cellers molt coneguts, molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
2: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
7: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4 s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
2: Regidor, també a la part gastronòmica, que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que un any més també participa.
8: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no? Cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporem les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora, que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
7: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
2: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
7: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també d'aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava o vermut o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
2: La jornada de dissabte reunirà una vintena de productors procedents de diverses denominacions d'origen catalanes i estatals. Els visitants podran descobrir els vins de Badal, Colbaix i Exhibis, representant de la DO Pla de Bages, protagonista enguany a la Fira del Vi, Jean León, l'Alpical, Oriol Rossell, Canals Simoner i Ramon Canals, vinculats al Penedès, o al món del cava, així com també referències de Terra Alta, Montsant, Priorat, Rioja, Navarra, Somontano o Ribera del Duero. Entre els expositors també hi haurà Herència Altés, Otto Bestué, Pago de Circus, Matarromera, Bade Uves, Vicalis i Obiti Wines, entre altres distribuïdors especialitzats que oferiran una àmplia selecció de vins i d'escomosos. A més, en aquesta edició, com dèiem, incorpora una novetat important, la presència d'una proposta de vins sense alcohol, una iniciativa que respon a les noves tendències de consum i també a la voluntat d'ampliar el públic de la fira. La tercera edició de la Fira del Vermut, diumenge, comptarà amb 12 elaboradors especialitzats, entre les marques participants destacant Padró, Dos Déus, Martí La Cuesta, La Madre, Valmiñor, Cooperativa Falset Marçà, Mussogorri, així com també Canals i Moner, que combinaran les seves propostes de vermut amb vins i caves. L'oferta també es complementarà amb les cerveses artesanes del Cabo, els productes d'Estones i diverses referències de vermut a Premium i Artesan. També s'hi sumarà una innovadora proposta de vermut sense alcohol, una de les grans novetats també d'enguany. Si els vins i els vermuts seran els protagonistes, la gastronomia local també hi serà present, tant dissabte com diumenge, amb l'associació Rubins, el restaurant El Palau Vell, El Teu Cafè o les empanades argentines La Original. I la música també serà present amb la Lola Band, activitats infantils amb el taller de Anna i més espais d'ombra, a més d'una oferta gastronòmica reforçada i la participació de desenes de productors i de restauradors. I és que Sant Andreu de la Barca tornarà a reivindicar aquest cap de setmana la seva aposta per la cultura del vi, el vermut i la gastronomia de proximitat. Per facilitar el funcionament de la fira, tant les degustacions de vins, vermuts, caves i cerveses artesanes com les propostes gastronòmiques es gestionaran mitjançant un sistema de fitxes moneda. Els assistents podran adquirir fitxes als punts habituals dins del recinte o de manera anticipada a la botiga d'Associació Rubins. El preu de les fitxes destinades a les begudes serà de 3 euros, mentre que les fitxes per les degustacions gastronòmiques tindran un cost de 3,50 euros. Cada celler indicarà el nombre de fitxes necessàries per degustar cadascun dels seus vins, caves o vermuts. Els visitants també podran adquirir una copa serigrafiada oficial de la fira amb un cost de 2,50 €, imprescindible per participar a les diferents degustacions. A més, l'organització posarà a disposició dels assistents 2.500 portacopes gratuïts per facilitar la mobilitat dins el recinte i millorar també l'experiència durant les degustacions, tant dissabte com diumenge. Tota la informació sobre la nova edició de la Fira del Vi i la Fira del Vermut, disponible també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com les xarxes socials de l'emissora municipal, Facebook, X, Instagram, a més del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Posem punt i final d'aquesta edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, una setmana on un centenar d'alumnes de l'Institut Montserrat Roig i també de l'Institut del Palau han realitzat les proves d'accés a la universitat des de dimarts i fins dijous. I una setmana on també la visita del Papa Lleó XIV també ha estat protagonista. De fet, de les dues informacions també podeu ampliar-ho a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, on podreu trobar entrevistes i també reportatges referents no només a aquestes dues informacions, sinó a també amb d'altres que hem anat realitzant al llarg de tota la setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Bon cap de setmana i dilluns tornem a ser aquí amb molta més informació a Ràdio Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Anion a ser el K-popers, xanun, kim chun soy mira,

és un tema pop juvenil i desenfadat amb tornada fàcil i divertida, en una música afrobeat que té fins i tot un punt kitsch. Porten més d'11 milions de reproduccions del videoclip oficial els seus 7 primers dies. Escoltem la novetat de les Kiras, Ta-Ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Okay.

Anem ara amb la novetat dels 6 nois que formen Tuas, Tuo Su en coreà. Són 5 coreans i un xinès que van debutar a Corea el 22 de gener del 2024 i al Japó el 30 de juny del 2025. Els escoltarem des de l'estand de Play No Tragedy del 27 d'abril d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single principal You You, un tema que combina vibracions R&B amb so house electrònic i sintetitzador dinàmic. Tot i els retalls actuals que té en el món del K-pop la producció, sense pont ni coda melòdica addicional, el tema funciona prou bé. De fet, la lletra parla de l'enamorament que fa mirar cap endavant amb la persona estimada. El tema ja ha guanyat 2 números 1 en shows musicals al mes de maig, un Music Bank al 8 i un Inkigayo al 10. Amb més de 21 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves dues primeres setmanes, escoltem la novetat dels Tuas, You You.

Ens trobarem ara amb les 7 noies que formen Billy, 5 coreanes i 2 japoneses, que van debutar a Corea el 10 de novembre del 2021 i al Japó ho van fer el 17 de maig del 2023. Les escoltarem des del que és el seu primer àlbum de llarga durada, The Collective Soul and Unconscious Chapter 2, del 6 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Zap. La lletra parla de tornar a ser un mateix al complet, bloquejant les tafaneries i el soroll exterior, deixant enrere el passat i escollint estar al present amb confiança. Porten més de 2 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus 11 primers dies. Escoltem la novetat de les Billy, Zap.

0: Can you feel it?
1: Tenim un nou debut, ara amb les 7 noies que formen Hype Princess. Hype Princess Suan en coreà. Són 3 coreanes, 3 japoneses i una coreano-japonesa que ho han fet el 27 de maig d'aquest 2026 amb l'escena de Play 17.7. De tota manera, ja havien fet el seu prellançament amb el tema Stolen el 29 d'abril. El grup està produït per Gecko, que és solista i membre dels Dynamic Duo. A més, van sortir del programa Unpretty Rapstar Hip Hop Princess U. Amb aquests antecedents només podien fer una espècie de so hip-hop amb to funky. De fet, porten més de 7 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves dues primeres setmanes. Escoltem el debut de les Hype Princess amb Stolen.

ara amb la novetat dels cisnes que formen 82 Major, 5 coreans i un canadenc que van debutar l'11 d'octubre del 2023. Els escoltarem des de l'estand de Play Film del 28 d'abril d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Sign, que és un tema amb melodia onírica com a mostra de maduresa del grup i representa com dues persones es van acostant mica en mica per emocions intercanviades per una senyal entre ells dos. El tema és un hip-hop minimalista que s'acosta a un funk relaxat. De moment porten més de 6.800.000 reproduccions a les seves dues primeres setmanes del videoclip oficial. Escoltem la novetat del 82 Major, Sign.

Després de 15 anys, des del seu últim treball, ens retrobarem ara amb les tres noies del grup Sia, Nam Gyuri, Kim Yeonji i Lee Boram, que havien debutat el 24 de febrer del 2006 i es van dissoldre oficialment el 30 de gener del 2011. Aquí, a K-Pop History, només les havíem sentit com a acompanyants en produccions en les que sortien al costat de les Davichi i les Tiara, com per exemple Wonder Woman. Doncs bé, ara per celebrar el 20è aniversari del seu debut han tret a l'àlbum First Again el 14 de maig d'aquest 2026. I havien tret prèviament la cançó prellançament Still Here, Still Us el 30 de març d'aquest 2026. Ara les escoltarem amb el tema Stay. Aquí mantenen una gran presència vocal característica del grup, però alhora és un tema de ritme suau i ballable. A més, té un toc de guitarra en to melòdic. Al videoclip hi participa com a ballarina, en un to molt elegant, la coreògrafa coreana Kang Ye-in, coneguda artísticament com Aiki. Amb un tema que es escolta molt agradable, recordem ara el 20è aniversari de la Sia amb aquest tema Stay.

Ens trobarem ara amb els 5 nois que formen Cortis, Cori Sotu en coreà, 3 coreans, un hongkonès i un coreano canadenc que van debutar el 18 d'agost del 2025. Els escoltarem des de l'Extended Play Green Green del 4 de maig d'aquest 2026, del qual escoltarem el single principal Red Red. El tema està inclòs en una base instrumental de molta energia on hi posen un hip-hop agressiu i autotune. Tot això camina per damunt d'un ritme ballable. La lletra juga amb els conceptes de color verd, que representa fer el que volen, i el vermell, que vol dir deixar-se influenciar fàcilment pels altres. Fins al 17 de maig porten 7 números 1 en shows musicals, el darrer precisament un Inkigayo el mateix dia 17. Amb més de 25 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves 3 primeres setmanes, escoltem la novetat dels Cortis, Red Red.

0: Ara escoltarem un avançament de les quatre noies que formen ESPA. Recordem Karina, Giselle, Winter i Ning Ning, que van debutar a Corea el 17 de novembre del 2020 i al Japó el 3 de juliol del 2024. Serà des del single prerençament YDA, World Different Animal. Això ha estat l'11 de maig d'aquest 2026 i és l'avançament de l'àlbum Lemonade, que ha sortit més endavant el 29 de maig d'aquest 2026. En aquest tema els hi col·labora G-Dragon, que ha escrit la lletra dels seus propis versos. El tema és un hip-hop amb baix sintetitzat i tornada comercial. El concepte, tant a la lletra com al videoclip, mostra com els límits entre realitat i món digital estan difuminats. A més, confronta originals versus còpies. Recordem que les ESPA tenen els seus propis avatars al món digital. Porten més de 20 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus 7 primers dies. Escoltem la novetat de les ESPA, aquí acompanyades de G-Dragon amb World Different Animal.
1: It is what it is, they're like, oh, she's a whole different animal. Got the beast unleashed to the net, and tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jumping on, but the white trying to glitch. Crash, false got me. Whole different animal.
2: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

Ens trobem ara amb els sis nois que formen Boy Next Door, que havien debutat a Corea el 30 de maig del 2023 i al Japó ho van fer el 10 de juliol del 2024. Els escoltarem des del single digital Knock Knock Knock, de l'11 de maig d'aquest 2026. És el tema prellançament del seu primer àlbum complet, Home, que ha sortit posteriorment el 6 de juny d'aquest 2026. El videoclip de l'actuació, de la performance baixa, encapçala les llistes de YouTube i la cançó a les llistes de l'iTunes a 8 països. Com diem, el vídeo de la performance està ambientat en edificis abandonats, mentre que la tornada, que és la onomatopeia anglesa de trucar a la porta, s'expressa en moviments creatius, tot enmig d'un hip-hop dur. El tema està produït per Zico dels Block B i els membres Jaehyun, Tesan i Wanak. Porten més de 7 milions de reproduccions als seus 7 primers dies del videoclip oficial. Escoltem la novetat dels Boy Next Door, Knock Knock Knock.

Ens trobem ara amb les 7 noies que formen Billy, que havien debutat el 10 de novembre del 2021 a Corea i al Japó ho van fer el 17 de maig del 2023. Fa poc ja les vàrem escoltar des del seu nou àlbum de Collective Soul and Unconscious, Chapter 2, del 6 de maig d'aquest 2026. Ara escoltarem el que és el seu single pel·lançament, Work. Té diferents notes de rap per damunt d'un ritme de club, on la lletra parla de que s'esforçaran en el seu treball. Porten més de 3 milions i mig de reproduccions del videoclip de la performance en dues setmanes. Escoltem la novetat de les Billy, Work.

work. Tenim un altre debut, els 8 nois que formen Yush, Yu-Yu en coreà. 5 coreans i 3 japonesos que ho han fet el 7 de maig d'aquest 2026. Ha estat amb el single àlbum Orange Record, del que escoltarem el single principal Rush Rush. Tot i ser un grup acabat de sortir, ja participen en la composició dels seus temes. Precisament aquí a Rush Rush expressen la voluntat de seguir endavant sense dubtar, fins i tot si s'és maldestre. El tema és un pop brillant amb guitarra rock i cordes de sintetitzador. Porten més d'un 1,5 milió de reproduccions del videoclip oficial en els seus primers 11 dies. Escoltem la novetat i debut dels Yush amb Rush Rush.

Ja tenim nou treball de les sis noies que formen en Mix. Recordem Hebon com a líder, Lily, que aquesta és australiana, Sulyun, Bae Jibu i Kyujin, que és la Magne, la més joveneta. Recordem que van debutar el 22 de febrer del 2022. Doncs bé, acaben de treure Alexander Play Heavy Serenade a l'11 de maig d'aquest 2026, del que escoltarem el single principal del mateix títol. És un pop experimental, on es combina també amb música electrònica. La lletra expressa un amor profund, com en el títol, una serenata intensa. Ja porten guanyats dos números 1 en shows musicals en aquest mes de maig, un M Countdown el 21 i un Music Bank el 22. A més, un Melon Popularity Award la tercera setmana de maig. Amb més de 40 milions de reproduccions en el videoclip oficial els seus 7 primers dies, escoltem la novetat de la Zen Mix, Heavy Serenade.

Ens trobem ara amb el nou treball dels Witness que formen Unite, Unite 2 en coreà, grup que va debutar el 20 d'abril del 2022. Ara els escoltarem des del seu Extended Play In Yun Park 1, del 12 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Pose. És un steel house amb melodies pop on també fan un ús de falsete. Porten més de 5 milions de reproduccions del seu videoclip oficial els 11 primers dies. Escoltem la novetat dels Unite, Pose.

Abans de passar a la darrera estrena, farem un avançament de la propera edició, en la que podrem escoltar el retorn del grup projecte IOI. I recordem que eren 11 noies que havien debutat el 4 de maig del 2016 i es van dissoldre oficialment el 31 de gener del 2017. Havien tret 2 extended plays i 4 singles i en els seus pocs mesos d'activitat van tenir temps de guanyar fins a 9 números 1 en jocs musicals. A més del grup han sortit solistes tan conegudes com Changa, John Jung està a formar part de les Wushu Sonjo, de les Cosmic Girls, i d'altres també han format part de grups com Pristine, Gugudan o Wiki Miki. Ara han tornat amb 9 noies amb l'extended play IOI Loop el 4 de maig d'aquest 2026 com motiu del seu 10è aniversari de debut. Ja havien fet a l'avançament Goodbye with a Smile, que era una reedició d'un tema del 2016. Les escoltarem ara amb el single Suddenly, on aquí adopten un so més modern de sintetitzador pop i ha participat a la lletra John Somi, també una altra de les solistes. La lletra parla de les emocions, com diu el títol, que venen de cop, Suddenly. Doncs bé, porten més de 3 milions de reproduccions del videoclip oficial els seus 5 primers dies. Escoltem el retorn de la IOI amb Suddenly.

0: Hi boys and girls, this is K-pop history with Kim Yoon Suk.
1: Ximinà, que ens en mirem. I donem les gràcies a la part Ximin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Acabarem precisament amb la novetat de la Sitsi. Cinc noies, recordem, i així com a líder, Lia, Ryujin, Chaetyeong i Yuna, que és la Magne, la més joveneta, que van debutar a Corea el 12 de febrer del 2019 i al Japó ho van fer el 22 de desembre del 2021. Ara les escoltarem des de l'escena de Play Moto del 18 de maig d'aquest 2026 amb single principal del mateix títol. Per cert, aquest treball té 3 temes de grup i 5 solos de un de cadascuna d'elles. El tema principal, com diem, té una melodia refrescant i amb energia, amb capes de reverb i sintetitzador atmosfèric. De fet, la música combina Europop amb elements EDM i una tornada potent que impacta des del primer moment. De fet, l'ús de sintetitzadors atmosfèrics dona un so multidimensional. Recordem que la lletra parla de confiar en les persones que et guien i et donen suport sense deixar de creure en les teves pròpies decisions. El videoclip oficial porta més de 12 milions de reproduccions als seus 6 primers dies. Escoltem la novetat de la Sitsi, Moto.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començar amb Aki, acabant amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment, vinc a somiar, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Cansa'm mirar, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la Park Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimandayo.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. I ho va fer amb aquest meravellós tema d'amor de Barry White que escoltem en directe.

0: algú va dir... La música té el poder de convertir un dia gris en un moment ple de màgia i alegria. Ho comprovem una vegada més, perquè això ho fem junts. Quina és la teva?
1: Mira, m'he escoltat una cançó de la Cat Stevens, em sembla que és de Maybell Lina Bandi. Vinga, gràcies.
0: Doncs mira, aquesta també és música de Cat Stevens. És una excepció en la seva carrera artística, perquè és un tema absolutament instrumental, molt poc conegut, però agradable d'escoltar, i que es diu Wedge Lester.

Cat Stevens ha estat un company d'aventures sovint aquí al programa. La veritat és que la majoria de les seves cançons ens agraden molt. I les hem donat a conèixer a molta gent que no... Només en coneixia d'ell, per exemple, el Morning Has Broken, que potser va ser el més popular entre nosaltres. Però l'amable comunicant del contestador automàtic ha parlat de Lady d'Arbanville. El cantautor d'origen greco-xipriota Cat Stevens va escriure aquesta cançó el 1970 després d'estar un any hospitalitzat per tuberculosi i un problema al pulmó. Al final de la seva recuperació va anar a una festa a Londres que tenia de convidats alguns músics d'elit com Jimmy Page, Steve Winwood, Eric Clapton, etc. Però a la festa també hi havia una noia molt guapa d'origen nord-americà i de només 14 anys. El seu nom era Patty d'Arbanville. Cat Stevens es va enamorar ràpidament d'ella. Van sortir un any. Van viure junts a Londres i ella el va acompanyar també a les seves gires per Estats Units i França. Per Cat Stevens, aleshores, era l'amor de la seva vida. Però quan ell li va proposar formalitzar la relació, ella va dir que no. Segons sembla, Cat Stevens va saber que ella havia anat a l'habitació de Mick Jagger dels Rolling Stones. A Cat li va costar molt superar la ruptura i no se li va acudir una altra cosa que dedicar-li una cançó amb un missatge metafòric sobre la mort. Bueno, segurament es referia a la mort de l'amor. Però Patty va escoltar aquesta cançó estant a Nova York i va declarar que la sensació que va tenir va ser de molta tristesa perquè va creure que Cat Stevens parlava de la mort d'ella. I deixava anar frases molt depressives. Bueno, Lady d'Arbanville diu que va plorar molt a l'escoltar aquesta cançó.

0: Lady d'Urbanville, una cançó d'amor desesperada de Cat Stevens de 1970, el seu primer èxit.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten per FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT. Arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris. Moltes d'elles deixen a la teva disposició el podcast del programa, als seus webs, per si no et vols perdre res, per escoltar-nos en diferit o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple. No perdis la sintonia. I participa. Qualsevol excusa és bona per compartir els teus bons records en forma de música. Per exemple, estem disposats a dedicar-te una bona part del programa si ens dius quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps. Digue'ns-ho per correu electrònic, enviant un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Bon dia, Albert. Ens diuen, és la primera vegada que t'escric, encara que t'escolto molt intermitentment des de fa molts anys. Des del principi del programa, als anys 90, però amb molta més assiduïtat des que estic feliçment jubilat fa 8 anys. Com t'agrada saber-ho, et diré que t'escolto des de Sant Cugat del Vallès i des de qualsevol altre lloc on viatjo gràcies als podcasts. Entre centenars de cançons que m'agraden, he triat el meu top 10 d'intèrprets pop-rock anglosaxó. Un altre dia podríem anar a l'autòcton. I d'ells, 5. I d'elles, 5. La cançó que em porta els millors records. Records, tornar al cor, sí senyor. Ens ho diu Fèlix Bediaín, que en el número 10 situa Stevie Nicks. Bé, en realitat el disc és de Fleetwood Mac, es diu Sara, i segons sembla és una cançó que Stevie Nicks va dedicar a la seva amiga, que va començar a sortir amb Mike Fleetwood, el líder de la banda, i es va acabar casant amb ell. Bueno, segons sembla, Mike era la seva parella i ella es va sentir traïcionada per la seva millor amiga, que es deia com aquesta meravella de cançó, Sara.

Fleetwood Mac, amb la veu de Stevie Nicks, el 1979. La primera de les 10 d'en Fèlix Beria Inga, Sant Cugat del Vallès. Ell ha decidit seleccionar 5 veus femenines i 5 de masculines. En el número 9 situa el mític Stairway to Heaven de Led Zeppelin de 1971. Una reflexió sobre l'esperança i la redenció. Una recerca de llum quan ens sentim perduts a la foscor.

0: Stairway to Heaven de 1978 de Led Zeppelin, un gran tema que retallem una mica perquè passa dels 8 minuts de durada.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: T'has parat a pensar quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps, de tota la teva vida? Quan ho tinguis clar, m'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. I si no s'aparten massa de la línia musical del programa, les compartirem. En el número 8, en Fèlix de Sant Cugat ens posa una cançó de la Chrissie Hynde dels Pretenders de 1994 que es diu I'll Stand By You, és a dir, estaré al teu costat, que quan et diuen això resulta molt reconfortant, oi?

gostar, ele tem que gostar. Cabe. Perquè la majoria de gent que coneixes està al teu costat quan estàs de festa, quan els fas riure, quan s'estan divertint, s'hi apunten ràpidament. Però quan estàs fumut, quan estàs passant un mal moment o una mala temporada, amb una mala ratxa, queden poquets. I si algú et diu estaré al teu costat per al que faci falta, és molt d'agrair. Chrissy Hynde, la veu de Pretenders, i aquella broma que es feia als anys 80, no? I tu què pretenders? Doncs jo pretenc que no t'oblidis mai d'escoltar la ràdio, la teva vella amiga de sempre. Així començava la cançó número 7 d'en Fèlix, remenant el dial d'una ràdio, el mític Wish You Were Here de Pink Floyd. 1975. La cançó que es diu Tant de bo estiguessis aquí. Gràcies per el temps que ens has dedicat, Fèlix, per la teva bona memòria, per el teu bon gust i per recordar-nos autèntics tamarros com aquest, d'aquells que ja no es fan.

0: Wish You Were Here. Tant de bo estiguessis aquí. La cançó que donava títol genèric a l'àlbum de Pink Floyd de 1975. No fa pas gaire, el passat 22 de maig de 2026, moria el músic britànic Dick Parry, històric saxofonista i col·laborador de Pink Floyd, a l'edat de 83 anys. Encara que no era membre oficial, el seu saxo va definir temes llegendaris de la banda. Algú va dir: la consciència és la bruixola humana. Bueno, ho va dir concretament el gran Vincent Van Gogh.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, com estàs, Coco? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, tranquil·la, no et preocupis de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ai, segueix-nos al Facebook. El grup dels seguidors d'aquest programa, el grup dels oients, es diu, com el programa, Cocodril Club, i està ple de bons records musicals i de tota mena. Però potser hi faltes tu per dir la teva. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Estem compartint les 10 cançons preferides d'en Fèlix Bediaín. En aquest cas, internacionals. Diu que potser un altre dia ens enviarà la llista de 10 autòctona. De moment, hem escoltat molt bones cançons, com la de Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Pretenders, Pink Floyd, i ara Joan Baez amb Diamonds and Rust, és a dir, Diamants i Òxid, de 1975 també.

Joan Baez en directe des del 1975 amb aquest Diamond Sunrush, Diamants i Òxid, que explica una trucada d'un antic amant que la transporta 10 anys enrere a un hotel de mala mort. Suposa que els records porten diamants i òxid. Per això es diu així aquesta cançó. I la següent, la cinquena, d'en Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès, és de 1971 i dels Rolling Stones, Wild Horses, del seu àlbum Sticky Fingers, Dits enganxosos, Cavalls salvatges, de 1971.

Wild Horses. Cavalls salvatges. Una balada molt intensa dels Rolling Stones que m'ha fet recordar que una de les moltes coses que et demanem si vols participar és quin seria el teu lent preferit per ballar de dos en dos. La millor balada no tan sols per escoltar, sinó especialment per ballar amb la persona que t'agradaria fer-ho. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. En Félix Beriaín de Sant Cugat del Vallès ha decidit escollir 5 cantants masculins i 5 de femenins. Per això, en el número 4 hi ha una altra cançó del mateix any que la que estàvem escoltant, de 1971, i de la gran Carole King, You've Got a Friend.

0: you've got a friend.
1: Now ain't it good to know that you've got a friend?
0: Tens un amic.
1: When people can be so cold.
0: La cançó que Carole King va voler regalar-li al seu amic James Taylor, després d'haver passat ell una molt mala temporada per problemes amb les drogues i amb l'alcohol, està molt fumut, està malalt. Però ella li va dir, tens un amic, i li va regalar aquesta cançó que formava part del seu àlbum Tapestry, que va batre tots els rècords en el seu moment, el 1971. Aquí ja ho veus, ja ho sents, compartint cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En Fèlix em posa una de les de Beatles que més m'agraden, Strawberry Fields Forever, que aquí es va dir Campos de Fresas, del 1967.

Strawberry Fields Forever, Campos de Fresas, de l'àlbum Magical Mystery Tour dels Beatles, de 1967. John Lennon es va inspirar en els seus records d'infantesa quan jugava en uns jardins a prop de Liverpool, la seva ciutat, però la va escriure a Almeria durant el rodatge de la pel·li Como gané la guerra, i en el 2 d'en Félix, Janis Joplin. 1969. Cosmic Blues.

la veu irrepetible de Janis Joplin, única, que, com sabeu, va viure només 27 anys. Havia nascut a Texas el 1943 i va marxar el 1970 a Los Angeles. Segons sembla, tenia un coeficient intel·lectual de 165. És una dada poc coneguda. Bueno, també els té Lady Gaga, però és que tenir un coeficient intel·lectual de 165 és molt per sobre de la majoria. Va ser una autèntica icona hippie. La seva veu va canviar el rock per sempre. Félix Bediaín, des de Sant Cugat del Vallès, ens ha proposat com les millors cançons de la seva vida. Sara, de Fleetwood Mac, The Way to Heaven, de Led Zeppelin, I'll Stand By You, de Pretenders, Wish You Were Here, de Pink Floyd, Diamonds and Rush, de John Baez, Wild Horses, de Rolling Stones, You've Got a Friend, de Carole King, Strawberry Fields Forever, dels Beatles, Cosmic Blues, de Janis Joplin, i acaba el seu correu dient que la número 1 és Sara, de Bob Dylan. És curiós perquè has començat amb Sara, de Fleetwood Mac, que parlava d'una traïció, perquè a Stevie Nicks, la seva millor amiga, li va pispar el seu nòvio. I aquesta Sara de Bob Dylan està dedicada a la seva dona en el seu àlbum Desire, de 1976. Perquè Bob Dylan estava intentant evitar el divorci i reflecteix el seu amor per Sara. En Fèlix s'acomiada dient gràcies, Albert, per un programa que ens fas passar tan bones estones. Ets imprescindible en les nits d'insomni, o en els matins brillants, o en les tardes fosques. En qualsevol moment acudim a la teva farmàcia, la d'emergències vital. Una abraçada per tu i per tots els cocos, Félix Bediaín. Moltes gràcies. No perdis la sintonia. Allà.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta sempre acariciar la teva memòria amb la millor música dels anys viscuts. Algú va dir, bé, concretament va ser Jean-Paul Sartre. Avui en dia sabem com es fa tot, excepte viure. I això ja saps que ho fem junts.
2: Hola, Albert, sóc la Carme i m'agrada molt el country. Sempre escolto el teu programa. Aviam si poses alguna cançó de country. Te la deixo triant a tu i segurament que ja m'agradarà.
1: Això espero. Mira, a mi sempre m'ha donat bon rotllo. Crec que és un bon tema de country que es diu Queen of Hearts, rei de cors, i interpretat per Juice Newton, de Nova Jersey, que la va gravar el 1981.